0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè.
0: Hola, què tal?
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: I ho fem viatjant cap a un lloc molt llunyà i exòtic. Ens n'anem cap a l'Orient, a una ciutat plena de basars, olors d'espècies i palaus majestuosos, per recordar un dels contes més cèlebres i màgic de Les Mil i Una Nits.
0: Oh, però què dius? M'encanta! Segur que molts de vosaltres ja el coneixeu, però sempre és un plaer tornar-hi. El protagonista és l'Aladí. Un jove humil i una mica trapella que, gairebé per casualitat, acaba atrapat en una cova secreta plena de tresors, on trobarà un objecte aparentment vell i brut, que és una llàntia d'oli.
1: Però ja sabeu que en els contes les aparences enganyen. Només que la fregui una mica per treure'ns la pols, i dins en sortirà un geni gegant capaç de concedir els desitjos més increïbles. Començarà així una aventura plena de tapissos voladors, de princeses i un bruixot malvat que ho voldrà espatllar tot.
0: Així doncs, prepareu-vos per demanar tres desitjos i viatjar amb la imaginació. Amb tots vosaltres, Aladí i la llàntia meravellosa.

0: Fa molts i molts anys vivia un jove anomenat Aladí. Aladí era molt alegre. Tot el dia voltava pels carrers amb el seu turbant vermell, rient i fent gresca. El seu pare, que era sastre, hauria volgut que aprengués l'ofici, però Aladí no en volia ni sentir a parlar de treballar. A ell només li agradava jugar i a l'hora del sol jeure a descansar a l'ombra fresca. Però vet aquí que un dia, a aquella ciutat, hi va arribar un bruixot. Venia de l'altra punta del món i havia travessat mars i oceans, muntanyes i deserts i continents sencers amb un sol propòsit: trobar Aladí i la Llàntia Meravellosa. Quan el bruixot va veure el jove Aladí, es va fer passar per el seu oncle i, prometent-li qui sap què, el va dur fins a l'entrada d'una cova on hi havia un tresor fabulós. Allà li va posar un anell màgic i li va dir:
1: Aladí, tu ets l'únic que pots agafar la llàntia del tresor. Porta-me-la. Amb aquest anell ningú t'ho impedirà.
0: I d'una empenta el va fer entrar a la cova. Aladí va travessar un jardí on els arbres tenien les branques plenes de joies. Eren tan boniques que se'n va omplir les butxaques fins dalt. Quan va trobar la llàntia, la va agafar i va tornar cap a l'entrada de la cova, però anava tan carregat que no podia pujar.
2: Ajudeu-me, oncle!
1: Vinga, dóna'm la llàntia!
0: Fins que, furiós, creient que Aladí no li volia donar, va agafar una enrabiada de mil dimonis i fent un terrible

0: Sóc el vostre esclau, oh senyor meu. Obeeixo a qui tingui la llàntia a la mà.
1: Feia 1000 anys que el geni dormia dins la llàntia i el seu poder no tenia límits. Era capaç de complir tots els desitjos que se li formulessin. I Aladí, afamat, va demanar un tros de pa per matar la gana. En un batre d'ulls, el geni li va parar una taula amb les menges més exquisites de la terra, servides en plats d'or massís. Després va agafar els plats d'or i els va dur a vendre. I en va treure una bona picossada. I tipi feliç va sortir a passejar. Just en aquell moment, la princesa Budur i les seves donzelles s'encaminaven cap als banys de la ciutat. Aladín havia sentit a parlar tant de la bellesa d'aquella princesa que no se'n va poder estar. La va seguir fins als banys i la va espiar. Aladí no havia vist mai de la vida una noia tan preciosa. La pell fina com la seda, els cabells negres com la nit i uns ulls bonics com dues perles. Se'n va enamorar perdudament. Però el que Aladí no sabia era que aquella mateixa nit la princesa Budur es casaria amb el fill del visir. Feia temps que el rei buscava el millor pretendent per la seva filla. Prínceps o nobles, homes rics, influents, mereixedors de la princesa. Fins que el visir, el seu home de confiança, el va convèncer perquè es casés amb el seu fill. Per ordre del rei, tota la ciutat estava engalanada i quan es va pondre el sol, va començar el casament de la princesa Budur. Quan Aladí ho va saber, el món li va caure als peus i corrents va demanar ajuda al geni.
2: Vés al palau del rei i porta'm la princesa i el seu espòs.
0: Els teus desitjos són ordres per mi.
1: I dit això, el geni es va esmunyir fins al palau i va portar el llit de noces a casa d'Aladí. Quan el fill del visir va veure el geni, es va espantar tant que va fugir cames, ajudeu-me. Aleshores, Aladí va seure al costat de la princesa i va passar tota la nit contemplant-la. L'endemà, sense pensar-s'ho dues vegades, va demanar audiència al rei i li va oferir totes les joies que havia agafat a la cova si li concedia la mà de la seva filla. Aquell regal era digne de la princesa i el rei ho va acceptar. Aladí, boig de felicitat, va tornar a fregar la llàntia.
2: Amic geni, vull el palau més luxós que mai hagi existit damunt la terra.
1: I el desig, una altra vegada, li va ser concedit. Un palau de marbre decorat amb vores d'or i plata va aparèixer del no-res. La princesa Budur, en veure'l, es va quedar esbalaïda i es va llançar als braços del jove Aladí. Un dia que la princesa estava sola al palau, va sentir una veu que cridava.
3: Canvio llànties velles per llànties noves!
1: La princesa es va recordar de la llàntia d'Aladí i va pensar que li faria molta il·lusió si la canviava per una de ben nova. I així ho va fer, amb la millor de les intencions. Però qui cridava era el bruixot i un cop va tenir la llàntia, va demanar al geni que s'endugués al palau i la princesa fins al seu país. Quan Aladí va tornar, es va desesperar. Sort que encara duia l'anell màgic i va demanar al geni de l'anell que el portés fins la princesa. La màgia del bruixot era molt poderosa, però l'enginy d'Aladí encara ho va ser més. Amb l'ajuda de la princesa, va aconseguir recuperar la llàntia i finalment va vèncer el bruixot pervers. Aladí i la princesa van tornar a la ciutat on van viure en el seu palau de marbre, feliços i eternament enamorats. I quan va ser el moment, Aladí va regnar en aquelles terres d'una manera justa i honrada i va ser un rei estimat per tothom. I l'amor entre Aladí i la princesa Budur va durar cada dia de la seva vida.
4: I de l'orient dels genis i dels desitjos de l'Aladí, tornem cap a un bosc molt bonic i ple de vida, on viuen un munt d'animalets. Avui anirem a l'escola d'aquest bosc per conèixer dues companyes de classe, que són la Nit i el Dia.
5: I per un costat tenim la Matilda, que és una conilleta super entremaliada, que es passa tot el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada, esmorzant a dues mossegades i empenyent tothom perquè es pensa que el món s'acaba. I per l'altre costat tenim la Tomaseta, que és una tortuga tranquil·la que fa el seu camí a poc i gaudint del paisatge.

0: El cas és que un dia la conilleta, anant a tota velocitat, ensopega amb la tortuga i es munta un bon embolic. Tant és així que la senyoreta Carmeta, la mestra, decideix castigar-les, o més aviat, donar-los una lliçó. Les obliga a apuntar-se juntes com a parella a la gran cursa del dia de l'esport.
1: Imagineu-vos quin equip. Una conilleta que només vol córrer i una tortuga que va al seu ritme. Sembla un desastre, oi? Doncs, durant la cursa passaran coses molt inesperades. Hi haurà algun perill a la vora del camí i, sobretot, la Matilda descobrirà un món de meravelles que es perdia per anar sempre amb tantes presses.
0: Una història fantàstica per aprendre a frenar una mica i a valorar els altres. Sigueu ràpids o sigueu lents, no us perdeu el segon conte d'avui, La tortuga Tomaseta i la conilleta que corria massa.

0: Hi havia una vegada, en un país molt llunyà, un bosc on vivien feliços molts animalets. Entre ells, la Matilda, una conilleta molt entremaliada que es passava el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada i sense parar atenció en res. Al matí, la seva mare sempre la despertava amb temps suficient perquè Matilda pogués vestir-se, esmorzar, rentar-se les dents i anar a col·legi sense presses. Però la Matilda preferia dormir fins a última hora, vestir-se ràpidament, esmorzar en dues mossegades, no rentar-se les dents i anar al col·le a tota velocitat, tot empenyent la gent que es trobava pel camí. Un dia, just abans d'arribar a l'escola, corrent a tota velocitat com sempre, la Matilda no va veure la Tomaseta, una tortuga que anava a la seva classe i que, com cada dia, arribava sola a l'escola. Va ensopegar amb ella i va caure. Es va aixecar molt enfadada i li va dir:
1: mira per on vas, no veus que no pots anar tan a poc pel mig del camí?
0: I la Tomaseta, estranyada, li va preguntar:
2: que miri per on vaig? Ets tu la que sempre vas corrent sense fixar-te en res. A més, m'has fet mal i ni tan sols m'has demanat perdó.
1: Deus estar de broma, demanar-te això, disculpes a tu? Si he sigut jo qui ha caigut per culpa teva.
0: La senyoreta Carmeta, que va veure tot el que havia passat, els va demanar que passessin al seu despatx.
3: A veure, Matilda, veig que t'has apuntat a la carrera per parelles que ha organitzat l'escola amb motiu del Dia de l'Esport, però que t'has apuntat sola. I també he vist que tu, Tomaseta, no t'has apuntat.
1: Senyoreta, jo no necessito ningú per guanyar la carrera. Tenir una parella només em trauria temps si l'he d'anar esperant. I deu estar de broma quan li ha dit a la Tomaseta que s'apunti a la carrera. Les tortugues no poden córrer i només entorpirien la resta de participants.
3: Matilda, ai, que n'estàs d'equivocada. I és per això que vull que totes dues feu un equip a la cursa.
1: Que jo faci un equip amb qui? Amb la Tomassa? De cap de les maneres. Jo correré sola, no necessito ningú i menys aquesta tortuga.
0: I la tortuga Tomaseta li va dir molt enfadada:
2: escolta, conilleta presumida, jo tampoc vull fer equip amb tu.
3: Matilda, Tomaseta, no hi ha res a discutir. Fareu equip a la carrera del Dia de l'Esport.
4: Però, senyoreta...
0: El dia de la carrera va arribar i la Tomaseta i la Matilda s'havien posat malaltes molt sospitosament. La senyoreta, que ja s'ho va imaginar, va anar a casa de totes dues a buscar-les.
3: Vinga, vinga, no vull excuses, us esperen a la carrera.
0: L'esquirol Robert va donar la sortida des del seu arbre i tots els participants van sortir corrent, tots menys la Matilda i la Tomaseta, que feia el que podia, però que avançava molt a poc, i la conilleta Matilda només feia que queixar-se.
1: Per què la senyoreta m'ha obligat a córrer amb aquesta tortuga?
2: Mira, Matilda, aquesta situació a mi tampoc m'agrada. Em poses molt nerviosa, així que ens haurem d'aguantar totes dues i serà millor que no ens queixem.
1: I a sobre, no tinc ni idea d'on estem. No he passat mai per aquest camí i segur que em perdré.
2: Però què dius ara? Que no has passat mai per aquest camí, però si és el camí que fas tots els dies per anar a l'escola.
1: Jo no he vist mai aquest camp de flors ni aquest rierol tan bonic que tenim al costat.
2: Per què no t'hi fixes? Vas sempre corrent a tot arreu i no et fixes mai en res.
1: Ostres, tampoc m'havia fixat en tots els arbres que hi ha, ni en el cant dels ocellets. Sembla que ens saludin.
2: I tant que ens saluden, però em saluden a mi, que cada matí fem petar la xerrada una estoneta abans d'anar al col·le.
1: No sabia jo les coses maques que em perdia anant sempre corrent,
0: va dir la Matilda mentre no deixava de mirar-ho tot al seu voltant. I mentre seguien caminant, la Tomassa no es va fixar on trepitjava i es va enganxar una pota en una trampa que havia amagada entre unes herbes.
2: Socors! M'he enganxat una pota amb aquesta trampa i no em puc deslligar.
1: Tranquil·la, Tomasseta, jo t'ajudaré.
0: Amb les seves llargues dents va arrossegar la corda fins que la va trencar i la Tomaseta va quedar lliure.
2: Oh, gràcies, Matilda, m'has ajudat molt. Si no fos per tu, encara estaria lligada a la trampa.
1: I si no fos per tu, Tomaseta, jo encara aniria corrent a tot arreu i no m'adonaria de les coses que em perdo.
0: I parlant, la Tomaseta i la Matilda van arribar juntes a la meta. No van guanyar la copa, però van guanyar quelcom molt més important: l'amistat. Des d'aleshores, la Matilda es desperta sempre abans que l'avisi la seva mare. Es vesteix, esmorza a poc, mastegant bé les pastanagues que li porta cada matí el seu pare acabades de collir. Es renta les dents i de camí a l'escola s'atura sempre una estoneta a parlar amb els ocellets, que ara també són amics seus. I la Tomaseta, per la seva part, ja no va sempre sola a tot arreu. Sap que cada matí la seva amiga, la Matilda, l'espera per anar juntes al col·le. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí que aquest conte s'ha acabat.
5: Mercè, i de la cursa a poc de la Tomaseta i la Matilda pel bosc, arribem al tercer i últim conte d'avui, un relat que ens convida a relaxar-nos, a estirar-nos a la tovallola o al sofà i a mirar el cel de nit amb uns ulls plens de màgia i imaginació.
6: Sí, Lluís, anem a un estany ben tranquil on viu la petita Rocla, que és una granoteta que cada nit, abans d'anar a dormir, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar i es queda totalment eclipsada mirant la lluna i els centellets de les estrelles. Tant les estima que sempre els envia un petó de bona nit abans d'anar al llit.
5: Però el que la Rocla no sap és que el seu pare li té preparat un conte molt especial per aquesta nit. La història de fa molts i molts anys, quan la lluna encara estava sola i avorrida al cel i, de tanta tristesa, es va posar a plorar. Unes llàgrimes que eren màgiques i que van viatjar per l'espai, creant unes espurnes de llum meravelloses. Sabeu qui era? Eren les estrelles.
6: I és una història preciosa, Lluís, que ens parla de l'amistat, de la bellesa de la nit i de com un petit gest, com mirar el cel o cantar-li a la lluna, per exemple, ens pot fer sentir molt a prop dels estels.
5: Prepareu-vos per descobrir un gran secret astronòmic i potser per caçar algun estel fugaç. Amb tots vosaltres, per tancar els relats d'aquesta setmana, les amigues de la lluna.

0: Ja és de nit, i tot escoltant el cric-cric dels galls i les granotes cantant a l'estany, es pot contemplar l'estrellada d'una màgica nit d'estiu. La granoteta Rocla, com cada nit abans d'anar-se'n a dormir, observa l'esplendorosa lluna al bell mig del cel, al costat d'unes boniques estrelles que l'acompanyen, brillants com petites espurnes de diamants. La petita Rocla està totalment eclipsada per la bellesa del cel a la nit. Com li agradaria poder saber què fan les estrelles i la lluna allà dalt? Relaxadament, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar al mig de l'estany i mira cap al cel. Però al cap d'una estona...
1: Rocla, però què fas? Va, cap a dormir!
2: Ara vinc!
0: Com cada dia abans d'anar-se'n, envia un petó a les seves estimades estrelles i a la lluna. Fent tres saltirons, ja és a casa. Se'n va cap a la seva habitació i es posa el pijama. Però abans d'anar a dormir, primer passa pel bany. Quan arriba a l'habitació, la mare li fa un petó de bona nit i el pare de seguida ja hi és.
3: Avui, Rocla, tindràs un conte molt especial. Les amigues de la lluna. Es tracta d'un conte màgic i meravellós de fa molts i molts anys. Quan la lluna encara estava tota sola i avorrida, sense ningú amb qui jugar i ningú que li fes companyia.
0: La Rocla, impacient per escoltar-lo, es posa dins del seu llit. El pare s'asseu al seu costat, obre el conte a poc i comença a explicar la bonica història que diu així.
3: Heus aquí que fa molts i molts anys, quan el dia s'acabava, el sol marxava i amb un adéu donava pas a la lluna amb la que arribava la nit. El sol durant el dia estava molt divertit, ja que tot era clar i podia veure i escoltar tot el que hi havia al seu voltant. Cotxes amunt i avall, la xerinola d'uns infants jugant, però tot canviaria quan arribava la nit. La lluna resplendia a dalt del cel, però no era el mateix. Els infants eren tots a dormir. El silenci dominava en l'ambient i tan sols es veia llumetes brillar pels carrers de la ciutat. La lluna se sentia sola i trista perquè trobava a faltar algú que li fes companyia. Un dia, la lluna ja no va poder més i de tan sola que se sentia es va posar a plorar. Però quan li van caure les llàgrimes, no et pots imaginar el que va passar. Les llàgrimes eren màgiques.
1: Però quina meravella!
3: Es deia la lluna, boca oberta i sobtada. De cada llàgrima sortien milers d'espurnes lluents i plenes d'energia. Semblava que brillessin al compàs d'una esplèndida melodia. I ràpidament, cada una d'elles es van anar situant al voltant de la lluna, escampant-se per tot el cel, donant així més esplendor a la nit. La lluna estava radiant de felicitat perquè, sense esperar-s'ho, li havien sortit unes amigues especials, arribades per art de màgia i, a més, eren precioses. L'endemà, la lluna es va dir:
1: he de buscar un nom a aquestes amiguetes tan petites i boniques.
3: I llavors va començar a pensar i a pensar, fins que, per fi, va trobar el nom idoni per a aquelles brillants espurnes.
1: Estrelles.
3: I així fou. Les estrelles cada dia estaven molt enllugassades. Unes fent estels fugaços, altres anaven fent formes, i així es crearen les constel·lacions. La Osa Major, la Osa Menor... A partir d'aquell dia, ja res seria igual quan arribava la nit. La lluna i les estrelles es feien gran companyia compartint vells moments i fets que no oblidarien mai. A poc, la seva amistat anava creixent fins a arribar al punt que la lluna ja no podia estar sense les estrelles i elles tampoc sense la lluna. Les estrelles estimaven tant a la lluna que a vegades li cantaven.
4: La lluna, la pruna vestida de dol, son pare la crida, sa mare la vol.
3: Ara la lluna ja tenia amigues, algú amb qui compartir la nit, i això feia quelcom màgic i especial que tothom a la Terra podia copsar. I conte contat, ja està acabat.
0: La Rocla ja estava ben adormida. El pare la besa i va a dormir. L'endemà, la petita granoteta va sortir cap a l'estany per contemplar la lluna i les estrelles d'una manera especial.
2: Oh, mira! Un estel fugaç!
0: La Rocla va pensar que les estrelles jugaven. Va adonar-se que la lluna brillava més que mai. La granoteta els tirà un petó com de costum, però la lluna, sabent que ella ja sabia el seu secret, la va mirar i li va fer un gran somriure tot picant-li l'ullet. I a partir d'aquell dia, tots els infants que saben el secret a la nit miren el cel i observen la lluna amb unes estrelles que no es cansen mai de jugar i no paren de brillar. I tu, ho has vist?

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was a
1: teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
2: Les estrelles xerraires són fetes de tallets i despreses del cel, una a una disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí a la ràdio, per guarir-se del fred. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. Jo agafo uns quants estels i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Només parlarem de coses boniques, d'aquest món tan farcit de coses velles. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Començarem amb meravelles del món, algunes de les meravelles del món. They bought a souped-up Jitney, was a cherry red 53. Durant molt de temps, el 7 es va considerar un número màgic. Els babilònics el van identificar amb els 7 planetes. Els seus temples eren de 7 nivells i eren 7 els dies de la setmana.

El 7. Nombroses religions el tenen com un número sagrat. El canelobre jueu, la mènora, té 7 braços i el 7 apareix més de 500 vegades a la Bíblia. Perquè es considera un número màgic, s'anomena més que cap altre a moltes frases i proverbis. El 7 forma part de nombrosos productes, com el Jumbo 747, i diuen que el setè fill d'un setè fill posseeix uns poders especials. És el número favorit de la majoria de la gent i quan es demana que s'escolli un número de l'1 al 10, se sol agafar el 7. Les llistes amb 7 coses són tan llargues que resulta difícil recordar-les, així que alguna cosa recordarem d'aquestes meravelles del món.

els 7 colors de l'arc de Sant Martí. La llum forma part d'un rang de radiació anomenat espectre electromagnètic, que inclou els raigs X i unes ones de ràdio invisibles. La llum blanca es compon de 7 colors: vermell, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta. Però separats, només podem veure'ls en condicions molt especials. Quan els raigs de sol travessen la pluja, els colors es fragmenten i es reflecteixen a les gotes d'aigua. Alguns experts diuen que només se'n veuen 6, però el científic Isaac Newton hi va afegir l'anyil per allò de la màgia del 7.

0: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Se li atribueixen significats espirituals i místics. Avui el set i algunes meravelles del nostre món que està tan farcit de coses velles.

0: Ernest von Hesse, un gran historiador nascut a principis del segle passat, va passar 30 anys de la seva vida visitant les incontables meravelles. Va escriure dos llibres i explicava més de 700 meravelles en lloc de les 7 que contem com a clàssiques i que es van descobrir després de la seva mort.
1: People who need people.
0: William Shakespeare va dividir les 16 edats a l'home.

I hi ha tantes meravelles, meravelles del culte, el temple de Santa Sofia, a Istanbul, Turquia. El va construir l'emperador Constantí i és una de les esglésies més esplèndides de la cristiandat.

Una altra meravella moderna, el Centre Pompidou, és impressionant. El disseny interior i exterior sorprèn els visitants amb les escales i suports a la vista exterior. Rep més de 30.000 visitants anuals.

El 7 és considerat un número màgic perquè es composa del sagrat número 3 i del terrenal número 4. Així, d'aquesta manera, estableix un pont entre el cel i la terra. Per Pitàgores, el 7 era un número perfecte. Dante el feia servir a les obres i la Bíblia el menciona molt perquè estableix una connexió poderosa entre el món diví i el físic.

Més meravelles, les piràmides de Gies, els jardins penjants de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia, el mausoleo de l'Icarnàs, el Colós de Rodes, una estàtua gegant i el temple d'Artemisa a Efes. No incluïen el far d'Alexandria perquè encara no l'havien construït, però sí parlaven de les muralles de Babilònia, totes dins el gran imprevisible Alexandre el Gran.

Els estudis Universal dels Àngeles es poden experimentar efectes especials com terratrèmols i rèpliques d'escenes de pel·lícules molt fantàstics, quasi real.

El Monte Rushmore, aquest monument a Dakota del Sur, Estats Units, és el conjunt escultòric més gran del món. Amb els rostres dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln, es va començar el 1927. Al cap dels quatre gegants de 18 metres d'alçada, recordeu la pel·lícula de Hitchcock con la muerte en los talones? A Gary Grant caient per una de les cares, agafant-se el nas?

Una altra meravella, el Museu Guggenheim de Bilbao. Magnífic, amb blocs de pedra calcària recoberts de titani i parets de vidre.

Al segle XVII, època de viatgers i descobridors, es va fer una altra llista de meravelles del món. La muralla xinesa, l'església de Santa Sofia, i es va ampliar la llista, i així que van tenir que passar bastants anys perquè els homes es donessin compte de que en el món, l'ample món, hi havia més de 7 obres dignes de veure's.

que és una meravella del món. No hi ha suficient explicació per aquest concepte. Són molt difícils de veure i, sobretot, que algú les hagi fet existir. Les set meravelles mostren l'art, l'arquitectura, però només són un grup selecte. També hi ha la meravella de l'escriptura i no complert tot amb les construccions antigues més notables.

Una altra història, els set pecats capitals, també coneguts com els pecats cardinals, són la gula, la peresa, la luxúria, l'orgull, la ira, la ràbia, l'enveja i l'avarícia. La Bíblia no els esmenta, sinó que l'escriptor cristià, Santo Tomàs de Aquino, el va descriure com els pecats més greus de tots i pels quals s'havia de castigar severament a qui els practicava. Tomàs de Aquino, 1225 al 74.

El 1999, el suís Weber va presentar el projecte de les meravelles del món i des de llavors es van anar reduint. Entre elles, l'Alhambra, i les noves meravelles seleccionades van ser la Gran Muralla Xinesa, la Ciutat de Petra, Jordània, el Crist Redentor, al Brasil, el Machu Picchu, al Perú, Chichen Itza i el Taj Mahal, a l'Índia. Hi ha moltes meravelles al món.

El Taj Mahal, l'edifici de marbre magnífic, blanc com la neu, el parc i els estels, i sobre el cel indi, es fon amb el clima i amb l'ànima dels visitants. El Shah influïa molt en la princesa, que va morir al naixement del vuitè fill. El gran mogol va fer transportar la seva esposa morta i l'enterrar als jardins, al costat del riu Hadma. I va dir que mai els peus de la meva princeseta trepitgin la terra. Només trepitjaran el màrmol blanc, el Taj Mahal.

queden tantes meravelles, meravelles del culte, palaus i castells meravellosos, meravelles arquitectòniques, monuments esplèndids, meravelles naturals. Algun altre dia dedicarem més temps a aquestes meravelles, que semblen impossibles de veure i, sobretot, que existissin i que algú les fes existir.

Una vegada, fa bastants anys, en el 2004, es va fer una exposició anomenada Els ulls de la nit. Resseguia la costa de tot l'estat per explicar la història dels fars i dels faroners, centrant l'interès tant en la seva importància tècnica com en el seu component romàntic. En Els ulls de la nit feien un repàs de la història dels fars, començant pel més antic i mític, el que donava accés al port d'Alexandria. Durant la dinastia de Ptolemeus, era una de les 7 meravelles del món.

i va ser construït cap als anys 300 abans de Crist per l'arquitecte Sostratos. Sobre una base quadrada s'aixecava una torre de 100 metres d'alçada. A dalt de tot hi havia un foc que cremava nit i dia, que s'alimentava de foc i de resina. La llegenda del far d'Alexandria diu que l'arquitecte va buscar durant molt de temps un material que suportés i resistís la força del mar i al final es va construir al dalt de grandíssims blocs de vidre. El 1375, un terratrèmol el va destruir. Es deia Faros, pel nom de la península, que estava situat a les ruïnes. Es va buscar, buscar i no s'ha trobat mai.

Al so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens amb sal i sorra als ulls, els plors dels peixos arraulits a les galledes, els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà d'un cor sota la gran ombrel·la de l'amor. Hermínia Mas.

Això és molt romàntic. Pintura per veure els cels. Fes dos forats en una tela. Penja-la on puguis veure el cel. Canvia-la de lloc. Prova-ho a la finestra del davant i a la de darrere per veure si els cels són diferents. Veuràs un cel diferent. Això ho va escriure Yoko Ono l'estiu de 1961.

0: Thank you.
1: No oblidem el Crist Redentor de Brasil, inaugurat el 1931. Té 38 metres d'alçada. És una estructura art déco que van tardar 5 anys en fer-la. Es pot veure de tots llocs i amb un viatge en minibús i anar a les platges d'Ipanema, Copacabana, al Pan de Azúcar, es pot veure de tot arreu.

La Gran Piràmide de Giza és una de les estructures icòniques del món construïda fa més de 4.500 anys. És l'única meravella que queda del món antic.

Amb més de 2.300 anys, la muralla xina és la més visitada del món. Al principi tenia 21.000 quilòmetres d'ascensió, encara que ara té 8.900. És l'obra d'enginyeria més gran del planeta.

També hi ha l'Alhambra, l'únic monument espanyol que es va seleccionar, però entre el 21 lloc del món, perquè van elegir-lo contra el 8è i 14 a la taula de la classificació. És com una perla encastada en un món vermell, l'Alhambra.

un poema curtet de Joana Raspall, La meva estrella. Si pogués comprar una estrella, per petitona que fos, em pensaria ser l'amo del tresor més fabulós. Em faria per anar-hi un coet especial. Quan aquí els llums s'encenguessin, jo ja seria dalt.

I ara una altra meravella, que no hem parlat, però és una meravella natural, preciosa, que queda a tothom boquivadat. És el massís de Montserrat. El massís de Montserrat és el resultat de l'acció erosiva i transportadora d'un riu antic que, curiosament, circulava a l'inrevés dels rius actuals, com el Nil. És a dir, naixia al Mediterrani i desembocava a la conca de l'Ebre. Els sediments de Montserrat corresponen al que es coneix com Fan Delta, acumulacions de materials transportats per aquest riu.

0: La moreneta, anomenada familiarment així pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta de finals del segle XII, i el seu color és el resultat de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del temps. Això és el que diuen.
1: Penso que un sueño parecido no volverá más.
0: La moreneta va ser originalment blanca al segle XII i la van pintar de torrat al segle XVI i de negre al passat XIX. L'estudi ha desvetllat que la moreneta que s'exhibeix a l'abadia és l'original del segle XII.

La biblioteca de Montserrat té gairebé 300.000 volums. Una escolania de cantors, un museu... Montserrat és cultura.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: La Basílica de Montserrat s'inscriu arquitectònicament entre la tradició gòtica i la renaixentista, que es començava a aplicar al segle XVI a Catalunya. Amb la Guerra del Francès, l'església quedà malmesa i fins les darreries del segle XIX no va poder ser refeta.

Així que entrem, el primer que veiem és la capçalera de la nau, on es troba el cor i l'altar major. Al centre de la part superior apareix una fornícula templet on ja es pot veure el tron d'argent amb la imatge de la Verge Maria.

A diferència d'altres esglésies, la Basílica de Montserrat té una nau única, amb capelles comunicades entre els contraforts i tribunes laterals a la part superior. Tot al voltant de la nau hi ha nombroses llànties votives de gran valor artístic i representatives de l'orfebreria catalana. A pilastres centrals hi ha les escultures del profeta Ezequiel, Jeremies, Isaías i Daniel, tallades en fusta per Josep Llimona.

0: Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical fet per Carla Ricard. Guiant la música, moltíssimes gràcies, Elena Soldate i Joan Bosch, com sempre. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director Joan Garcia. Espero que hagi sigut un programa distret, que us hagi tranquil·litzat i us hagi fet passar una estona molt, molt bonica. Gràcies, amics. Adéu.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé i Rafael Caro Ponte, o per Rafael Caro Ponte i Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la PIM Milian Miró i el control tècnic en Joan Bosch. Una família i un ruc. Una vegada hi havia un matrimoni amb un fill de 12 anys i un ase, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. En passar pel primer poble, la gent comentava: «Mira aquest noi malcriat, ella sobre el ruc i els pobres pares ja grans a peu». Aleshores la dona va dir al marit: «No permetem que la gent parli malament del nen». L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: «Mira que poca vergonya aquest tipus. Deixa que la criatura i la pobra dona vagin a peu mentre ell va molt còmode a sobre». Aleshores van prendre la decisió de pujar-la a ell a l'asa mentre pare i fill es tiraven de l'asa. En passar pel tercer poble, la gent deia: «Pobre home! Segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar a la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare». Es van posar d'acord i van decidir de pujar tots tres a l'asa per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van sentir que els habitants s'exclamaven: «Mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre el pobre animal, li trencaran l'esquena». Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar al costat del ruc, però en passar pel següent poble van sentir que la gent se n'enreia. «Mira tu, aquests tres van caminant quan tenen un burro que podria portar-los». En conclusió, no escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran, de manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta. I un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que diguin ni que pensin els altres. La família del conte, al final, sabeu què va fer? Van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cada un sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant, i que cadascú digui o pensi el que vulgui.
2: Us deixo una cita d'Àngela Becerra. «Hi ha vegades que la vida creu en el teu camí coses meravelloses, que apareixen perquè sí, que no busques i no obstant trobes. A la teva mà està llavors aprendre a valorar-les tal i com es mereixen. De vegades es tracta de persones, de vegades de moments fugaços».

0: key, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hold for.
1: Inici de Càntic en el Temple, de Salvador Espriu. Homenatge a Salvat Papaseit. Ara digueu: la ginesta floreix. Arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencen a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclossos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu: nosaltres escoltem les veus del vent per l'altre mar d'espigues. Ara digueu: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

I ara us llegiré dos relats que us he preparat. El primer es diu La tassa buida, de Marc de Sment. Nanin, un mestre japonès que visqué a l'era de Meiji entre l'any 1868 i el 1912, va rebre un professor universitari que venia a preguntar-li sobre el zen. Nanin va servir el te, va omplir la tassa del visitant i tanmateix continuava deixant caure te. El professor va observar la tassa vessar fins que no va poder més i li va dir: "El te està vessant, ja no n'hi cap més." "Igual que aquesta tassa", va dir Nanin, "vostè està ple a vessar amb les seves opinions i especulacions. Com puc mostrar-li el zen si no buida primer la seva tassa?" El segon relat es diu Un mar de petits focs. Un home del poble de Naguà, a la costa de Colòmbia, va poder pujar al cel. En tornar, va explicar com des d'allà dalt havia pogut contemplar els éssers humans i com no són més que un mar de petits focs. "El món és això", va explicar, "un munt de gent i un mar de petits focs. Cada persona resplendeix amb llum pròpia entre les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petitons i també focs de tots colors. Hi ha gent també de foc serè, hi ha gent de foc esbojarrat, que omple l'aire de juspires. Però alguns focs, ximplets, ni il·luminen ni cremen, però n'hi ha d'altres que cremen en la vida amb tant d'ímpetu que no se'ls pot mirar sense parpellejar, i qui s'hi apropa també se'n sent com ell."

0: I avui, amics i amigues, per acomiadar-nos, ho farem amb unes paraules reflexives i plenes de positivitat de Martin Luther King, un clergue i líder del moviment afroamericà dels drets civils durant la dècada de l'any 1950. I tot seguit, la Pi, Milian, ens recitarà un poema en què ella mateixa és l'autora. Espero que la nostra selecció us agradi. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, segueix endavant.
1: Potser el meu poema més bonic sols tingui una paraula. Estima'm.
0: Carai, curt, però potentíssim, eh?
2: A veure...
0: Jo crec
2: que més que dinàmic, que normalment intentem que ho sigui el nostre programa, el d'avui és intens, eh? Déu-n'hi-do, no us sembla, nois?
0: Sí, jo el que volia acabar de dir és de que ell ha parlat d'estimar, tu també amb la mirada has parlat el corazón herido, proclama la mejor frase, te quiero, me quiero, quiero, no? Sempre com que anem a buscar aquest rerefons, no?, que té que veure, doncs, a veure, amb aquest sentiment tan preciós i tan bonic com és l'amor, la bondat, la tendresa, i penso que hem d'anar per aquí, però també no ens oblidem de qui han anat els sentiments que ens provoquen malestar.
2: Pues sí, però aquests els oblidem, eh? El possible, aquí, al programa nostre de poesia, aquí, tot lo agradable, tota l'estimació possible i art, tota l'art que hi capia.
1: Hem de ser positius i l'amor és el més positiu que hi ha. Mou muntanyes, l'amor. Vull dir que és etern.
0: Llavors també vull mencionar doncs, el poema que, o l'escrit que ha llegit la Pi de Te doy permiso, i m'ha agradat al final que dius Te doy permiso a no pedir permiso porque así el amor és completo. Una altra vegada ens surt l'amor, no, Rafael?
2: Sí, i a més, aquest te doy permiso amb el dia d'avui, la relació que hi ha home-dona, és important, eh?
1: Molt bo el poema aquest, la veritat. Em costa recitar en castellà perquè m'agrada més, em sento més còmode en català, però aquest poema és boníssim i valia la pena recitar-lo en castellà i arriscar-se. No
0: sí,
1: sé com
0: sí, no,
1: s'entès
0: molt bé, és molt profund.
1: Però és molt profund i bé, i és molt bo.
0: Doncs també, a veure, mencionar doncs, aquest relat que en primer lloc jo he pogut... A veure, compartir amb vosaltres una família, un ruc. Aquest aquí és un conte molt antic, per això, eh? Que facis el que facis...
2: Murmuracions i murmuracions.
0: Eh?
2: Sí.
0: Sempre et poden criticar.
2: Veritat.
0: Solució, que cadascú digui o pensi el que vulgui i cadascú, doncs, que faci el que bonament, doncs, senti que ha de fer.
1: Sí.
2: També m'ha agradat que hem parlat d'uns focs de tots colors i de focs de vida i focs de tot... I el foc se'ns estimula a la vida. I el mou cap a la vida, cap a la llum.
1: Jo el que voldria era incidir en el poema de Salvador Espriu, que l'ha recitat molt bé, tot i la dificultat de recitar Espriu, i ha estat molt... Molt bo.
0: Moltes gràcies, perquè, a veure, m'he esforçat una mica, l'he volgut llegir a poc, pronunciant, sentint... Però, mica a mica, vols que t'ho digui, anem aprenent. Vull dir, d'això no en sabrem mai, perquè el Rafael sí que és un gran rapsoda i tu també t'estàs, acurant, doncs,
1: jo soc
0: amb l'art de
1: autodidacta, autodidacta.
0: Sí, doncs,
2: tots fem el que podem.
1: Però Espriu boníssim.
0: Doncs, em sembla que no ens queda més temps. I res més, amics i amigues, oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris que us hem fet, ens acomiadem. Fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
2: Felicitats per tothom, també.
1: Petons i abraçades per tothom.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Joan Bosch, que està al control tècnic i és el que fa possible que aquest programa us arribi a casa vostra. Joan, tots els comandaments a punt, com estem avui?
1: Tot a punt, tot preparat. I
0: tot preparat.
1: Hem hagut de trucar a un autobús perquè avui no hi cabem aquí dins.
0: Avui no hi cabem, no hi aquí cabem. Dins, és veritat.
1: No hi cabem, i clar, hem d'anar pujant perquè hem d'anar tothom a posar-se allò.
0: No, que tothom pugi perquè, escolta'm, avui el programa d'avui serà espectacular,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte,
0: exacte. Jo no sé si ho veus igual que jo.
1: Oh, jo crec que sí, eh? Anirem a fer el Magical Mystery Tour. Te'n recordes els Beatles que pujaven en un autobús,
0: tant,
1: que tenien una pel·lícula, i anaven tots amb autobús a fer una volta per tot arreu?
0: Doncs mira, la farem per aquí al Maresme, va.
1: Vinga, el Magical Mystery Tour del Temps de Salut.
0: Doncs va.
1: Què et sembla?
0: Endavant. Queda
1: Vinga.
0: Aprovat. Doncs res, ara hem de comentar avui què farem. Hem de comentar-ho. El d'allò, el bus aquest que circuli, que vagi circulant.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Sí, que ens estan pitant ja, eh?
0: Doncs vinga. Avui comentar-vos, amics i amigues oients, que a Temps de Salut no tenim entrevista. Hem organitzat una tertúlia molt interessant i aprofundirem en un tema que té a veure amb la bondat com a forma de vida. I ens preguntarem què és la bondat, és un valor, és un comportament, com també esbrinarem si ha de ser desinteressada per ser autèntica i quines són les qualitats de la bondat. Per altra banda, reflexionarem si aquesta és contagiosa i si els actes de bondat poden generar un canvi a nivell personal i o social. I ho farem coneixent les opinions i experiències de tres persones que hem convidat al nostre programa. Per un cantó ens acompanyarà en Joan Sánchez Fortun Ruiz. Ell és humanista, psicoterapeuta i escriptor i viu a Calella. Benvingut i ben retrobat una altra vegada a Temps de Salut, que aquesta ja és casa teva, eh? Després d'allà a Calella, aquesta ja és casa teva.
2: Quan a una persona li dius estàs com en casa teva,
0: sí,
2: estàs recordant que no està a casa seva.
0: Està a casa d'una altra, que és la casa de tots. Molt bé, doncs la Laura Aragonès també ens acompanyarà. Ella és locutora de ràdio i administrativa de professió i viu a Sant Pol de Mar. Encantat de tenir-te aquí una altra vegada.
3: Igualment a tu per tornar-me a convidar i amb els teus companys que ja conec de l'altra vegada.
0: Sí, de l'altra tertúlia.
3: Coincidim amb l'altra tertúlia, i tant que sí.
0: Doncs també donarem la benvinguda a en Iago Paricio, màster en periodisme esportiu a l'Escola de Negocis Esneca Bocinés. Ha realitzat un curs intensiu de ràdio i un curs de ràdio esportiva radiofònic 24SL, com també ha dut a terme dos tallers de ràdio esportiva Ràdio Marca, i viu a Arenys de Mar. Hola, Iago, benvingut.
4: Hola, encantat de tornar a estar aquí, Josep.
0: Sí, l'última vegada, no sé si et vam entrevistar o quantes vegades, doncs poder fa tres setmanetes, no,
4: sí,
0: que vam parlar amb tu.
4: Sí, menys d'un mes, una mica menys d'un mes.
0: No, no, va ser molt interessant, eh? Molt interessant. Bé, doncs ara sí que donarem peu a la introducció d'aquesta tertúlia. Una de les qualitats de l'ésser humà que valoro més i que té a veure amb tot això, amb el respecte als bons sentiments i desitjar el bé als altres, és la bondat. Esdevé una virtut que no és fàcil detectar al primer cop d'ull quan coneixem una persona, per la qual cosa és evident que inicialment ens deixarem influir per el seu aspecte exterior o físic. Però a mesura que ens hi anem relacionant, tindrem altres impressions i anirem descobrint altres característiques de la seva personalitat. Però què passaria si haguéssim de conviure amb aquesta persona per raons laborals o per compartir-hi un pis? Facilitaria la relació que la persona fos elegant, guapa o llesta, i l'acceptaríem si es tractés d'una persona dèspota, orgullosa o egoista? Certament el que fa possible que s'obri una corrent de simpatia i d'atracció entre les persones a l'hora de la convivència quotidiana és el respecte, la paciència, fer sentir a l'altre còmode, la comprensió o el grau de bons sentiments que un manifesta. Aspectes que formen part de la naturalesa humana i que reflecteixen en conjunt l'essència de la bondat. Si la intel·ligència correspon al cap i la bellesa a l'harmonia de les parts del cos, la bondat té a veure amb el cor i amb la capacitat de fer el bé i d'estimar, per la qual cosa esdevé un valor que es reconeix pels seus fruits, ja que no implanta el mal, el dolor, l'enveja ni l'odi. Per tant, la bondat és necessària en qualsevol relació humana i essencial en molts aspectes de la vida, sigui en el terreny de l'educació, en el camp de la salut, en l'àmbit familiar o en el laboral. Amb tot, podem concloure que esdevé una qualitat que tots necessitem cultivar i que ser bondadós amb altres és fer-se també un immens regal a un mateix. Amb aquesta introducció obrirem la tertúlia d'avui i coneixem l'opinió i l'experiència dels nostres convidats.

0: Molt bé, doncs comencem la tertúlia d'avui, un tema que jo personalment estava esperant i que avui tenim aquí tres persones que ens acompanyen. I bé, sortir el que tingui que sortir, ens deixem fluir i pensem una cosa, que la bondat i la maldat són dues cares de la mateixa moneda. A partir d'aquí comencem. Per començar, com definiríem el que és la bondat? És un valor? És un comportament? Què en penseu? Que comenci el que estigui a punt de disparar. Laura, et va bé?
1: Va, vinga, sí, ja començo.
0: Vinga,
1: jo.
0: Va.
1: A veure, jo primer de tot, i llavors tiraré cap a aquesta pregunta que tu has dit, penso que la persona en si, quan naixem ja tenim les dues parts. Tenim la part bona i la part dolenta. Això és, diguem-ne, per fer una miqueta de títol introductori,
0: d'introducció
1: a, sí, a la paraula que és la bondat. I llavors penso que cadascú de nosaltres desenvolupa més cap a una part o cap a l'altra amb el tronc que tenim familiar i amb l'ambient posterior que tenim fora, extern de la casa. O sigui, jo, és la meva opinió, això no és que hagi llegit ni un llibre ni m'hagi informat molt, però per el que veig de la meva experiència, com tu veies, no?, que també és una opinió basada en l'experiència del que jo veig en la meva vida, penso que és això, que nosaltres internament ja portem les dues coses. Però després és el nostre voltant, el que ens envolta, familiar i no familiar, el que ens fa com un tronc d'un arbre, pujar cap a un costat
0: cap
1: o cap a un altre.
0: Cap a l'altre.
1: Sí, sí. Per tant, això que pregunta si és un comportament o un... Bueno, jo penso que és una cosa de, més aviat el tema de la naturalesa, la naturalesa pròpia.
0: De la naturalesa pròpia de cadascú.
1: Sí.
0: Joan, què en penses?
2: Sí, com Laura també. Vull dir, la bondat és un valor. I amb aquesta paraula podem dir que abarquem tot el que és el comportament humà, d'un respecte a l'altre. I ben bé, com ha dit Laura, tant la bondat com la maldat són valors inherents a l'ésser humà. El problema, com a vegades diem, ja no és que tinguem aquests dos valors, és quin tant o què tant percent tenim de cadascú d'aquest valor. Aquest tant percent és el que es defineix la nostra personalitat, el nostre valor, quin tipus de persona sóc jo i com em relaciono amb la resta de la
0: societat. Està bé, està bé. A veure, en Iago, escoltem la seva opinió.
3: Però jo penso que la bondat es pot... La tenim, sí, evidentment, però hi ha gent que la potència més que altra. Hi ha gent que li interessa potenciar-la i hi ha gent que no.
0: Hi ha gent que li interessa potenciar-la. A veure, aquest interès...
3: Per exemple, una gent, una persona cínica.
0: Cínica, sí.
3: Com pot ser, no sé, l'actual president de Rússia.
0: Sí, llavors aquí la bondat no apareix
3: senyor,
0: ni en pintura.
3: El senyor Putin.
0: En aquest cas...
3: Vull dir, una persona que o no en té o no li interessa mostrar-la.
0: O no li interessa mostrar-la. Segurament que tots tenim aquell, no sé, aquella part, aquella taca.
3: Sempre hi ha un punt negre, no? Sempre hi ha un punt negre dintre nostre, dins nostre. Però també hem de calibrar si ens interessa mostrar-ho o no, cap a fora, aquest punt negre.
0: Molt ben dit, ho deixarem aquí. Mireu, jo agafaré una definició de diccionari, la tinc aquí apuntada, no té gaire mèrit perquè l'he buscada. Diu, el diccionari el defineix, defineix la bondat com la qualitat de ser amable i un acte amable o d'ajuda, però en realitat té molts més matisos perquè la bondat no espera res a canvi de les seves accions. Molt bé, dit això, creieu que la bondat és una qualitat innata, que em sembla que ja ho hem anat contestant a l'ésser humà, o és una elecció conscient que hem d'anar per anem cada dia. Jo preguntaria, és una elecció conscient? O sigui, tots naixem amb bondat i amb maldat, però jo puc escollir ser més bo i més dolent?
1: A veure, jo, perdó, més que escollir-ho, me reafirmo amb el que he comentat abans,
0: sí,
1: que jo crec que és la vida mateixa la que t'aporta a que tinguis un tant per cent més alt d'una cosa. A veure, tots bons al 100% no som. Això és evident, perquè... sigui ja per la societat, sigui per l'entorn, sigui per un tema familiar, sigui per una cosa que en la vida, a mesura que vas creixent, et trobes coses, i a vegades doncs, te pot sortir també una miqueta el que en dic jo la vena dolenta.
0: La vena dolenta,
1: la vena,
0: no?
1: Dolenta, sí. Perquè és una reacció a una acció que te l'ha propiciat fer-la. No crec que t'hagi sortit perquè sí, allò dir, mira, és que ara vull ser dolenta i me surto aquí fora i me vaig a trencar el primer que trobo. No. Jo crec que és una reacció d'una cosa que tu t'has trobat i potser no l'has sabut assimilar bé, o com controlar-la, o com calmar-te, m'entens?
0: Sí,
1: i llavors,
0: sí, sí,
1: sense pensar, perquè a més aquestes accions, penso, crec jo, que les fas sense, amb calent, allò que es diu, se sol dir amb calent, sense pensar, doncs llavors reacciones amb maldat.
0: Amb maldat, sí, sí, o amb agressivitat, o amb perversió, etcètera, etcètera. Joan, vols afegir alguna cosa més?
2: Bueno, és
0: amb el fet que si és una elecció o no és una elecció, o sigui, jo puc escollir desenvolupar la bondat o també puc escollir desenvolupar la maldat?
2: Podríem dir que sempre hem de partir de quina personalitat de base té l'individu. A partir d'aquí, d'aquesta personalitat de base, tindrà arrelat més uns valors positius que uns valors negatius. Ha dit Laura que a vegades fem el que fem en funció del nostre medi. Normalment penso que davant de qualsevol reflexió n'hi ha un sí però no, penso. Per què? Perquè diem, és que m'estan influint les persones del meu medi, però en contraposició amb aquest raonament podríem dir, no et queixis tant de com t'estan influint amb tu, preocupa't més de quina evolució, de quina maduresa tens, i en funció d'aquesta maduresa, el teu medi ja podran intentar influenciar-te, que no podran gens. Per què? Perquè has crescut, has evolucionat, has madurat, i és un mur de ciment armat en quant a la presumpta agressivitat que puguis trobar al torn. Per tant, no és que estem tant de com és el món, queixa de com és de la teva maduresa per fer front a aquest món.
0: Molt bé, molt bé. Parlem de maduresa. La Laura vol afegir alguna
1: cosa? Una breu cosa. Estic totalment d'acord amb el que dius. És veritat, també és diferent trobar-te en un cas amb els 15 anys, quan en tens 20, quan tens 30, quan tens 40. Però voldria afegir una cosa a la que no he dit, que això també marcaria un punt d'inflexió, que és el tema de la debilitat de la persona. La debilitat de la persona. Vull dir, saps? Si, o sigui, quan creixes, madures, correcte, veus les coses d'un altre punt de vista i les controles més. Però penso que una persona, sí, amb l'edat, pot tenir 15, 20 o 40 anys i continuar sent dèbil igual i deixar-se influenciar. És la meva humil opinió, eh?
0: Està molt bé. Vols contrarrestar-la o vols afegir alguna cosa més, Joan?
2: Faltaria el plus, home.
0: Doncs vinga, va, t'escolto.
2: Has dit que aquella persona que té 20, 30, 40 anys i que encara està una mica apalancat en quan era petita, en quan era jove, o que no ha pogut madurar, que no ha pogut créixer. Per
1: sí,
2: tant,
1: vols dir-ho millor, que no ha pogut madurar a la debilitat? Ho accepto.
2: Que no ha pogut madurar, perquè per poder canviar les nostres actituds negatives hem de cobrar consciència del que fem malament. És a partir d'aquí quan l'humà pot començar a canviar. Però clar, si jo estic bé dintre de mi en la bondat o la maldat que jo pugui tenir, jo estic bé dintre de mi, sempre diràs que es mogui el món, però que el problema és tu, la teva immaduresa, no tant el món.
0: Molt bé, un parèntesi. Voldries afegir alguna cosa, Iago? Amb tot això hem parlat de maduresa, hem parlat de que, bueno, que naixem ja doncs, amb uns dispositius i poden ser de bondat, de maldat, de comportament, passió, d'alegria, de ràbia, etcètera, etcètera. Tu què en penses de tot això?
3: A veure, evidentment que naixem amb una part de bondat i amb una part de maldat. Però
0: sí,
3: també s'ha de... A veure, es poden potenciar.
0: Es poden potenciar.
3: Es poden potenciar. Tant cap a una banda com cap a l'altra.
0: I això és una miqueta el que deien ells, també depèn de l'entorn i del grau evolutiu i de maduració personal, no?
3: Jo crec que no és tant, des de la meva humil opinió.
0: No, digues.
3: Vull dir, no és tant l'entorn en si. Si una persona és lo suficientment madura per obviar l'entorn és indiferent, pot arribar a ser indiferent. Aquí demostrarà la maduresa de la persona en qüestió. Si la persona s'ha de fixar a veure què pensa l'entorn abans d'actuar, tenim un problema.
0: Tenim un problema, sí senyor. Doncs en cas farem una cosa, farem un parèntesi musical i posarem el primer tema que ve, la casa doncs ha seleccionat, és a dir, que un servidor ha seleccionat per la tertúlia d'avui. Ho tens preparat, Joan?
4: Està preparat, Josep.
0: Doncs vinga.
4: Per començar el nostre trajecte musical, ens desplaçarem fins a Tours, a França, per conèixer Azaz, una cantant que fusiona la cançó francesa amb el gypsy jazz i el soul. Escoltarem una de les seves cançons més conegudes, publicada l'any 2010, i que s'anomena Je veux. En català, voleu saber què vol dir? Doncs vinga, jo vull, escoltem-la.

GB. Jo avui en català és un tema que a mi personalment m'agrada perquè m'aixeca l'ànim, em fa cantar, ballar i somiar. És una cançó alegre i que et

0: No són els teus diners el que em fan feliç. Jo el que vull és morir amb la mà sobre el cor. Oi que bonic? Doncs res, deixarem de banda aquesta artista francesa per continuar reflexionant i parlant de la bondat com a forma de vida. Doncs continuarem. Tenim diverses preguntes, segur que no ens les acabarem, però bé, ja m'agrada doncs, que hi hagin interaccions entre vosaltres. Jo, perquè m'haig de cosir la boca quan parleu, però si no també diria la meva. Doncs, a veure, una altra pregunteta que la tinc preparada. Ha de ser la bondat desinteressada per a ser autèntica? És possible no esperable, no esperar res a canvi?
1: Home, ha de ser desinteressada totalment.
0: Ha de ser desinteressada totalment. Perquè sigui una bondat autèntica?
1: Sí. Per ser autèntica ha de ser desinteressada.
0: Perquè si no seria interessada
1: per
0: buscar...
1: Hi ha un interès darrere i amb la... les ganes d'obtenir alguna cosa a canvi.
0: I això és possible, no?
1: Home, això és viable, sí.
0: És viable, sí. És viable, sí. A veure, què en penseu vosaltres?
2: Bé, jo amb en Iago estic totalment d'acord. És veritat, per ser bondadós has de fer les coses de forma desinteressada. Si no, ja no se podria dir que és un negoci.
0: És un negoci.
2: Ajudo per cobrar uns calés. Llavors aquí... pot haver-hi una part de bondat en el sentit de que si és una cosa que, diguem, l'altra persona... desinteressadament a tu per haver-li fet un favor et diu, mira, jo et vull donar algo, el que sigui, eh? No parlo de només diners, un obsequi, un... llavors l'altra cosa és tu acceptar-ho o no, però entenc que per ser bondadors al 100%,
0: clar,
2: llavors és dir, no, gràcies, he vingut a ajudar-te perquè he volgut, perquè ho he fet d'acord, no a canvi de que
0: no
2: tu em donis un present, un diners, etc.
0: Sí, Joan?
3: Sí, com ha dit Laura també, davant d'aquesta acció n'hi ha les dues maneres, no? La interessada i la desinteressada.
0: Sí.
3: És el mateix fet, però amb dues cares diferents. La persona, és que no puc sortir d'aquí, la persona que està bé en si mateix, que es coneix, fa els favors que considera que té de fer sense esperar res a canvi, però des del nostre nanisme interior i hem de sublimar les nostres carències de quina mena. Jo faig un favor perquè em corresponguis. Com moltes vegades, a vegades jo dic l'eco afectiu. D'alguna manera, estimes a les persones per sublimar la teva carència perquè ells t'estimin.
0: O sigui, estimar... Sí que passa, i molt.
3: M'estimin. I així, d'aquesta manera, omplo el meu buidor afectiu interior.
0: Sí, sí, és correcte. Bé, em sembla que hem fet la roda. Jo ara, aprofitant també l'opinió de la Laura, preguntaria, la bondat és rentable? A veure, anem a pensar una miqueta amb segones de canvi. És a dir, en l'empresa, en el món laboral, hi ha lloc per aquest valor o està renyit amb els beneficis econòmics?
2: Don dinero.
0: Don dinero.
2: Don dinero, perdoneu que digui en castellà.
0: No, no.
2: Don dinero, allà on te sigui, sempre preval, malauradament, sobre temes de la bondat. A veure, jo crec que, ja que has anomenat el tema de l'empresa, ser bondadors en l'empresa, a veure, crec que a vegades és una mica complicat. Depèn de l'empresa, si és gran, si és petita, del tipus de caràcters de gent que hi ha allà dins.
0: Sí.
2: És un nombre de factors innombrable, jo penso, és molt llarg. Jo crec, penso que la bondat la practiques més a fora de la feina, o sigui, en l'entorn teu, de la teva gent, la que tu estimes, la que tu cuides, la de que te'n preocupes, això sí. Però en l'entorn de feina, amb el tema ja que ho has tret, dels diners, aquí a vegades és difícil poder practicar.
0: És difícil congeniar, no?
2: Congeniar.
0: Però fixa-t'hi que... a veure, ho dic perquè són les paraules de diccionari, eh?
2: Sí.
0: No et respecto i ens hem de respectar, no? Que la qualitat de ser és com és la qualitat de ser amable. I moltes vegades a les empreses ens obliguen a ser amables, educats i bondadosos, entre cometes, per aconseguir uns beneficis econòmics. Llavors, esclar, on està la barrera, no? De dir, bueno, jo soc bondadós perquè m'interessa o perquè m'obliguen a ser-ho per aconseguir un objectiu.
2: Mira, Josep, el que tu has dit, afegeixo, ara m'ha vingut al cap.
0: Digue'm.
2: Recordo un cas particular, un cas personal. El que dius tu, jo estic justament treballant en una gestoria i estic de cara al públic.
0: Sí.
2: Clar, llavors, doncs, tu ja has de tenir una manera de ser,
0: clar.
2: Vale, que has de ser doncs, amable amb la gent, correspondre doncs, el millor possible... i vinguin de la manera que vinguin, perquè clar, te pot venir gent alegre perquè ha rebut uns diners, gent no contenta perquè li han fumut molts de diners,
0: sí.
2: Clar, veus totes les cares de la moneda.
0: Sí.
2: Llavors, per exemple, jo sempre dic que tot, qualsevol feina, ara no perquè estigui una gestoria, sinó inclús encara que estigués venguent flors o altres coses, hi ha una línia vermella que no s'ha de passar. I llavors en aquest àmbit és l'educació. Llavors, és clar, quan una persona que tu no coneixes, que és una clienta, que

0: has tractat correctament. I llavors, en un moment donat, perquè aquesta persona és una miqueta complicada, diguem, o difícil, de, com a personalitat, té una personalitat molt forta, doncs te va i directament t'avassalla, no?, en la teva persona, és que tu això ho fas malament. A veure...
1: Aquesta és la línia vermella.
0: Aquesta és la línia vermella. Aquesta és la línia vermella. Passar de dir, perquè tu, jo, si treballessis per mi... Ja no estaries aquí, no.
1: Sí.
0: Així tal com
1: això també ho has viscut.
0: M'ha passat, de veritat.
1: Vaja.
0: No? Clar, llavors dius, a veure, primer, la persona que ha de decidir si ho faig bé o no ho faig bé és la gerència. Això per començar, estic
1: exactament,
0: una empresa, no?
1: Exactament.
0: I que una persona totalment desconeguda a mi, que només una persona que és un client, et vingui amb això, dius, home, és allò que llavors dius a la línia que et sortiria dolenta, dir, no li contestaràs d'una cosa de barruera, de dir, pues fes el favor de... Però sí que l'únic que li vaig dir, jo puc contestar, perquè no cal d'això, és dir, perdoni, jo pensava que vostè tenia una miqueta més d'educació.
1: Ben dit, no? I es va acabar així. Sí? Algú vol fer una rèplica o vol contestar o donar la seva opinió?
2: Bueno, afegir alguna cosa que Laura ha dit coses que és molt important. Vull dir, tota aquesta trobada estàs aportant material valuós.
0: Gràcies.
2: I vull dir, la bondat, podríem dir sí, bondat de, en quant a l'empresa, a la relació amb els amics, bla, bla, bla, podríem parlar de moltes tipus de bondat.
1: De bondat.
2: Primerament és que la persona la tingui. Això és el més important.
1: Uh-huh.
2: Després, quan és un tema, per exemple, que pot ser una mica complicat, tipus de relació amb altres persones que t'hagin pogut fer alguna cosa negativa, aquesta bondat es pot reflectir, en lloc de contestar malament, en agressivitat, dir aquelles paraules que has de dir, però amb molta serenitat, mai agressiu, perquè hem d'escoltar sempre els raonaments que algú pugui aportar negatiu, l'hem d'escoltar sempre, perquè a través d'ells aprenem. Però oímos, però no escoltemos, quan algú dona un raonament en agressivitat, perquè ja no t'està aportant positivament, sinó que els seus conflictes te'ls està enxufant a tu. No.
1: Te'ls està enxufant, exactament.
3: No cal rebaixar-se a un nivell que no val la pena desgastar-te amb gent que no mereixen ni una pèrdua de temps. Absurda.
1: No. Perquè llavors tu com contestaries? Tu que ets d'una altra generació, vull dir, t'increpen i et diuen, vostè...
3: Tornem a l'altra quinta. Ja t'ho vaig dir l'altre dia. Jo lo d'estar en aquesta quinta és com una condena.
1: És una condena.
3: Perquè
1: bé.
3: Jo estar aquí...
1: Està bé, m'agrada.
3: En aquesta quinta, que és una generació pues que hay mucho hijo de papá, que no hi ha hagut respecte, se'ls ha donat la cosa molt feta.
1: Molt fàcil.
3: Ho han tingut molt fàcil. Escolta, que jo no arribo aquí, tranquilo. Ja vendrà mi papá.
1: I tu arreglarà.
3: Jo he estat a una escola privada i he vist de tot.
1: I has vist de
3: he
1: tot,
3: vist
1: no?
3: Hijos de papá, que bé, tranquilo, el niño no da pa más, pues no te preocupes que no lo vamos a hacer repetir, lo pasamos de curso y tira.
1: Però li fas
3: un flac favor a la persona.
1: Llavors, aquí aquesta persona no evoluciona, no madura.
3: No té cap...
1: Ho té tot molt fàcil.
3: Ho té massa fàcil i no potència.
1: I no potència.
3: El seu coneixement o la seva maduresa interior.
2: Iago,
1: Joan.
2: Perfecte, però aquí podríem dir el problema que és el fill o el pare?
3: No. El problema... A veure, el pare li pot donar unes directrius en el fill. Però el fill està disposat a escoltar? El fill està disposat a que aquestes directrius puguin entrar a dins el seu cervell? Quina predisposició té la persona?
2: En funció de la maduresa que tingui, perquè l'hagi viscut a casa d'ell, si té uns pares, que encara que siguin rics, no?, que tinguin tot el que vulgui, però són uns pares que tenen poder econòmic, però a més, tenen una certa educació, amb aquest nen el sabran cuidar a nivell material, però sense oblidar el més important, quina mena d'educació amb aquest nen. Aquella frase que havia de... com era? Niños, nini? Com era aquella frase? Però què es podien plantejar? Ja no és tant hijos ninis, és que poden haver papas nini.
1: També papas nini.
0: El concepte nini, Joan Aragosa, era ni treballa...
3: Ni estudio, ni trabajo.
0: Exacte, era això.
2: però el problema no són tant nostres fills, sinó el pare que ni es preocupa ni educa. Aquí està el nini.
1: Això, que el nini, el nini que refereix al Joan. Sí. Molt bona l'aportació. Aquí està agafant nivell aquesta tertúlia, amics i amigues, però no s'acaba aquí perquè tinc una altra pregunta pensada perquè la discutim o la reflexionem. Ara anem en plan positiu. De quines maneres concretes podem cultivar la bondat en la nostra vida quotidiana? Anem a rascar amb la cara de la moneda de la bondat i com la podem potenciar. Per la vostra experiència, eh? No dic de llibre, perquè jo tinc aquí un llibre molt maco d'un budista que parla, es diu La bondat. I m'encanta perquè aquest senyor argumenta totes les cares de la bondat, però no en parlarem, sinó que segons la vostra experiència, com podeu o com heu cultivat la vostra bondat?
0: Bueno, per posar-hi un exemple,
1: Sí.
0: Jo ja he tingut, i dic la sort, perquè tot i que va ser degut a que no tenia feina en aquell moment,
1: sí,
0: però vaig poder trobar doncs, gent gran amb qui... estava pendent d'ells, cuidar-los.
1: Ah, has sigut cuidadora de gent gran. Molt bona feina.
0: Sí. I la veritat que parlant de la primera experiència, les primeres persones que vaig cuidar, que eren dos, era un matrimoni molt maco de Mataró, i me'n recordo encara molt bé d'ells, doncs jo crec que allà vaig poder practicar, ja no dic perquè jo sigui com sigui jo, la meva personalitat, però dic que vaig practicar la bondat, perquè encara que fos una feina, perquè això sí, era remunerat, però com que era la primera vegada i no sabia com m'hi trobaria en aquest entorn, doncs puc dir que va ser molt positiu, que hi vaig trobar molt a gust, molt arropada, molt benvinguda, que ells de seguida doncs, me van fer com si fos una més de part de la seva família.
1: Veus?
0: Clar, jo, al ser la primera vegada, pensava, bueno, pots trobar de tot, no? Vull dir, clar, pot ser que no els agradi prou a la manera que tu els cuides, a la manera que tu els ajudes a anar a comprar una cosa tan senzilla com anar a buscar-li uns medicaments a la farmàcia, anar-los a comprar, arreglar-los algunes cosetes de casa, donar-los companyia, que en definitiva el que ells també volen
1: és companyia.
0: És companyia i conversa,
1: compartir.
0: Doncs aquí, diguem-ne que és on te vaig trobar en el conjunt de les tres persones individuals i diferents, totes nosaltres, doncs aquesta bondat, no?
1: Però de fet també és com contagiosa la bondat, no? Si trobes persones que són bondadoses, que vibren igual, tu també et pots convertir, o com si trobes persones... Sí.
0: I també te retroalimentes.
1: Llavors també passa amb la maldat, perquè la maldat, a veure, és la mateixa cara, sí, però també hi és. Llavors també conviure amb persones que són dolentes, o que són perverses, o que són persones molt crítiques, o molt autoritàries, o persones que et desqualifiquen. Esclar, aquí llavors et posen entre l'espasa i la paret. A veure, quina carta jugo? La de la meva bondat i marco aquests límits que deies tu, o la de la maldat i em poso a la mateixa alçada? A veure, això cadascú, no? Jo prefereixo marcar límits. No sé com ho veieu vosaltres.
3: Ja, però, a veure, quina carta jugo? A veure, aquí queda... Aquí tornem una altra vegada a la maduresa d'un mateix.
1: Ah, molt bé.
3: Poder saber decidir.
1: Molt bé, escolta, Iago.
3: Mira.
1: Sí, senyor.
3: És que aquest m'està dient... No. A veure, un moment. Jo tinc que basar-me en el que digui X persona.
1: No.
3: Jo no tinc el suficient criteri com per avaluar per mi mateix el que és el correcte. Que em puc equivocar, compte.
1: Molt bona reflexió.
3: Em puc equivocar, sí, però... Jo no tinc el suficient criteri que m'he de basar, que és molt de mal d'aquesta quinta, d'aquesta societat en general. No, què fa la majoria? Ah, no, és que la majoria diu això. Sí, però ens hem sentat a analitzar si això està bé o està malament.
1: Molt bé. En Joan està indicant que vol parlar. Digues.
2: Bueno, que ens queixem molt de la immaduresa que té la gent, de la seva forma agressiva i totes aquestes coses. Però abans de queixar-nos de com és el món, hauríem de preocupar nosaltres en el nostre món interior, com gestionem la teva vida.
3: No,
2: per tant, no ens preocupem tant de món extern. Preocupem-nos del nostre coneixement.
1: Però...
2: del nostre coneixement,
1: deies.
2: Volia dir, no podem donar la moneda que no tenim.
1: També.
2: Com podem donar bondat si no la tenim? I a partir d'aquí, la bondat la podem entendre sota dos grans paraules que són immenses, humanitat i humilitat. Aquestes dues paraules, en elles conflueixen totes les coses positives que una persona pot aportar a l'altra. Humanitat, en quan veure a l'altra persona amb el teu nivell, mai creure que ets superior de l'altra. Humanitat, escoltar, comprendre i tolerar. I humilitat, reconèixer simplement allò que fem malament, dir, ho sento, tant costa dir-ho, conya, però per poder-ho dir
1: no,
2: i hem
1: no,
2: d'evolucionar
1: no.
2: interiorment. Si no hem madurat, som incapaços de dir, perdona.
1: Perdó, m'he equivocat.
2: Perdona, jo dic, tinc costum de no dir perdona. Disculpa.
1: Disculpa, bé, és un sinònim.
0: Jo volia dir, perdona, Josep, sí,
1: endavant,
0: amb això de la maduresa estic d'acord, tant amb en Iago com amb tu, Joan, que és veritat, la maduresa te fa, de tot el que has après en la vida, doncs, a poder recapacitar i canviar, no? Si has començat, diguem-ne, amb mal peu o malament, doncs dir, tot això que he estat fent fins ara no és bo per la, ni per mi mateix, ni pel meu entorn familiar o amistats, vaig per mal camí. Però a el que me referia abans un altre cop, la debilitat, és que jo considero que hi ha persones que no arriben, doncs, diguem-ne, llavors que no arriben a madurar. No arriben a madurar mai. Estan acompanyats ja de cap edat, 15 anys, que és l'edat aquella doncs, que encara tu mateix no saps qui ets, què és el que vols en la teva vida, t'estàs replantejant moltes coses i tal, i malauradament t'ajuntes amb un grup de gent, d'amics, mal anomenats amics, que et porten per un mal camí, i si ell fos plenament conscient o hi ha algú madur, de dir, ui, jo anant amb aquests nois és que vaig pel pedregal, no? Vaig molt malament, vaig per mal camí, i els segueix, doncs jo crec que això és una debilitat personal que ell té de dir, bueno, a mi ningú m'ha tingut d'ensenyar, vull dir, si he de ser bo o malament. Jo estic veient aquestes persones que estan fent aquestes malifetes, que estan fent mal a la gent, que... i jo els estic seguint. I jo estic acabant fent el mateix que ells.
1: Vale, aquí tenim un problema de personalitat.
3: Aquí està.
1: Aquí tenim un problema de personalitat, no, Joan?
0: No, llavors potser la paraula que he utilitzat no l'he utilitzat la correcta. En lloc de debilitat vull dir personalitat.
1: No, però bueno, m'has fet reflexionar amb aquest fet. Jo he fet un afegit, digues, Joan.
2: Que les persones podem trobar-nos interiorment fent bondat o fent maldat. A partir de que és la personalitat de base. Per tant, no se li, allò que diu, no es poden demanar peres a l'olmo, no? Mm. Si una persona ja la seva personalitat de base és la que és, no massa gaire correcta, a lo millor fer-li que sigui correcta, li podrien crear un conflicte interior, inconscientment.
1: Ja, endavant.
3: Però a veure, bueno,
1: un segon.
3: Molta gent diu, no, és que això, les persones... A veure, hi ha coses que et poden passar a l'existència que et poden o no potenciar fets per ser un psicòpata o no. Bueno, jo me'n recordo en el seu moment, ja sé que no es poden dir noms de gent...
1: No, millor que no ho diguis, digues la tendència o...
3: El pintor austríac, si l'haguessin deixat entrar a l'escola d'arts escèniques,
1: sí,
3: potser no hagués provocat la Segona Guerra Mundial. Amb una simple entrada a les arts escèniques, en aquest senyor se li hagués tancat la jeta...
1: D'acord.
3: I tot allò... Així. No, és que la personalitat, no. Si ell hagués pogut entrar a les arts escèniques, ell hagués pogut fer la seva trajectòria
1: clar.
3: I no s'hagués destapat la pena de maldat que va destapar després.
1: Molt bé, doncs jo faré un pas més endavant. Sovint parlem de bondat cap als altres, però i cap a nosaltres mateixos. En podem parlar un instant? Què us sembla? Ens tractem amb la mateixa amabilitat o comprensió que podem oferir als altres? És més complicat o menys complicat? A veure, Joan, que ets la persona més madura evolutivament parlant, No, home, sí, deixa'm dir-t'ho.
2: Porfa.
1: Evolutivament parlant, digue'm. Sí, te la torno a formular. No, jo estava pensant amb la bondat quan ens l'apliquem a nosaltres, no? Ens tractem amb la mateixa amabilitat que podem tractar en els altres? Amabilitat, generositat, humilitat...
2: És un bon plantejament, però podríem dir, si una persona està bé en si mateix, no té per què plantejar-se res d'en quant amb ell. Des d'una corrent professional es diu, sí, perquè tenim de mirar el mirall, que sóc molt guapo, que valgo molt, bla, bla, bla. En principi, a mi, aquest raonament poden ser vàlid un sol segon de vida d'aquella persona, quan està emocionalment molt destruïda. A partir de que aquest plantejament de que maco, que maca, que quan val, ja per mi, ja no té cap valor.
1: Està bé.
3: Sí, és una cosa que... el que ha dit el Joan, no? En un moment quan una persona està dèbil, busca potenciar-se un mateix per aixecar el vol. Però un cop la persona ja ha aixecat el vol, a nivell emocional, no tens que estar tot el rato mirant-te el melic. A dir, no, és que jo sóc aquí... Jo soy guapo, soy rico y soy un gran jugador, que deia Cristiano. No, vull dir, no fa falta tindre que anar mirant i potenciant, no, que siguin els altres que et jutgin. Tan bé o malament. però que sigui les terceres persones que puguin dir, mira, doncs aquesta persona és una persona que és molt bé o és un tal.
1: Molt bé. Jo amb aquest fet em plantejo una cosa que el Joan en més d'un programa ens ha comentat, que és l'autoconeixement, no? És el conèixer-se a si mateix, no? Això Sòcrates ja ens ho va deixar dit en el segle IV, abans de Jesucrist, ja fa molts anys. Però ell insistia molt, coneix-te tu mateix. Però també hem de pensar que abans hi havia els déus, hi havia, doncs, el déu Apolo, l'Afrodita, potser ara barrejo déus, eh? Però que tot estava pensat, doncs, en el culte als déus. Però primer de tot deien, no, cultiva-te tu mateix, coneix-te tu mateix, valora com ets, valora les teves sombres, i entenem com a sombres aquelles parts que no acceptem de nosaltres i no ens agraden de nosaltres, no? Llavors, per mi és un fet important, no? És com, puc relacionar la bondat amb l'autoestima? Té alguna cosa a veure amb tot això? Què creieu? Una persona segura de si mateixa, confiada, una persona que es respecta, pot ser més bondadós o menys?
0: Jo penso que no necessàriament.
1: No necessàriament, no?
0: No, penso que no. No equiparo una cosa amb l'altra. Vull dir que pots estar molt segur de tu mateix, molt, però que això no
1: dona, no implica que siguis
0: no
1: més bo.
0: No implica resposta que siguis més bo.
1: Val.
0: És
1: val.
0: La meva opinió, també.
1: Joan?
2: Que l'ego aquí intervé.
1: Si perquè, intervé l'ego...
2: Perquè quan allà on intervé l'ego, destrueix la persona
1: tot.
2: Interiorment, sí, sí, i a més sí, a més sí. La relació social.
1: Sí, sí, sí.
2: L'ego.
3: No, és això, no? Vull dir, tornem al mateix, intervé l'ego. És que si està l'ego pel mig, ho destrossarà tot. Perquè la persona no té la suficient maduresa, la gran majoria, no hi ha la suficient maduresa com per deixar d'una banda l'ego. Perquè el ser humà és el defecte de l'ésser humà, l'ego.
0: No, és que aquest tipus de gent ja no veu més enllà de dues passes. Vull dir, són tant jo, per mi, jo, i només jo, els que sembla que dels voltants no n'hi existeixin, no? Vull dir, el seu és perfecte, el seu és millor, el seu és el top dels tops, i els altres és com si fóssim unes formiguetes allà que es poguessin trepitjar de qualsevol manera, i això és molt nociu i molt perjudicial.
3: Perjudicial per la
0: totalment,
3: societat.
0: Totalment, per la societat, inclús ja englobant-ho tot.
1: Escolteu una cosa, ara pensem un moment en les escoles. A veure, si la bondat es convertís en una assignatura obligatòria a les escoles, què creieu que s'hauria d'ensenyar?
0: Val, això potser deixo la resposta als meus companys, perquè jo tinc, he buscat informació de, sí, referent a això, Josep, a la tarda.
1: Endavant. Sí, si vols, comença tu, endavant.
0: Sí, val, jo faig aquest titular, diguem-ne, de preguntar si existeixen o no tipus d'escoles que ensenyen això de la bondat. Doncs me n'he assabentat que sí. Es veu que ho llegiré millor per si no deixar-me cap
1: paraula
0: tècnica.
1: Ah, no, perfecte,
0: i tal.
1: Perfecte.
0: El Dalai Lama, per treure de context religiós la pràctica contemplativa i portar-la a un nivell més quotidià, va proposar que les escoles s'ensenyés, i a la Universitat de Wisconsin els nens són introduïts a una barreja de jocs sensorials, cançons i històries que estan dissenyades per ajudar-los a enfocar-se més en les seves emocions. Es diu Kindness Curriculum, currículum de la bondat. I dir que, a més d'aquesta Universitat de Wisconsin, també es practica a una escola preescolar en un barri d'immigrants a Nova York. O sigui que el Dalai Lama ho va deixar anar com qui no volia la cosa, no per formalitzar-ho,
1: sí, sí.
0: I al final s'ha acabat practicant en diversos llocs d'Estats Units, i es veu que amb resultats positius.
1: Va funcionar amb resultats molt positius.
0: Així, diguem-ne, aquest jovent, a l'hora de tenir un problema amb un altre company, o fora, o a la casa pròpia, a casa seva, sap com controlar-la i com reconvertir-la de dolenta a bona, degut, diguem-ne, a aquestes pràctiques que
1: molt bé, ho aplaudeixo. No sé si ens donarà més temps. Res, unes paraules per contestar aquesta pregunta. Tu què afegiries? O una miqueta, què s'hauria d'ensenyar a les escoles quan parlem de bondat?
2: Justament, has fet la pregunta que tinc aquí anotada.
1: Ah, digue'm.
2: Una, ja tinc 85 i vers, que consti en acte.
1: No, encara els has de fer. Llavors, els 85, que m'ho vas dir l'altre dia.
2: Vale.
1: Tens 84.
2: Bé, llavors vull dir, quan era petit, ja fa una mica de temps, havia un llibretó que es deia Urbanitat.
1: Ah, sí?
2: S'ha perdut. Llàstima, sí. Perquè aquest llibret era la porta per la nostra humanitat, per nostres valors, per la forma de relacionar-nos amb els altres.
1: Amb els altres, sí, sí,
2: aquest llibre tan petit però gran amb el seu contingut s'hauria de recuperar. Urbanitat. I a partir d'aquí, el nen d'aquella època teníem altres valors diferents, no tant a barallar-nos i totes aquestes coses.
1: Molt bé, urbanitat, urbanitat. Iago.
3: Bueno, nosaltres a l'escola teníem una assignatura que era ètica. Ètica i valors.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, sí, nosaltres la teníem.
1: I què? Recordes positiu?
3: Sí, sí, jo tenia un record molt positiu d'això. És més, jo vaig trobar a faltar més hores.
1: Més hores d'ètica i valors.
3: Que no d'assignatures que no tenen cap utilitat. Que
0: doncs...
3: són per
0: omplir. Bueno, afegeixo amb el que diu en Iago, d'ètica, hi havia, bueno, a l'institut, on com vaig anar jo a Calella, a l'institut, hi havia per triar religió o ètica. Jo vaig triar ètica. I sí, el que dius, aquí s'aprenien valors, s'ensenyaven coses, i estava molt bé, i crec que és una assignatura pues, que hauria de tenir continuïtat.
1: Molt bé, doncs ho deixarem així, perquè el temps va corrent, sembla que no, però aquí a l'estona ens ha passat volant. Si en cas entrarem, jo ara li proposaré a en Joan que ens posi, 30 segons d'un tema que hem preparat d'en Joan Daussà, si el vols anunciar, perquè després vull entrar en el racó del conte.
4: I tant, i tant, i tant que sí, Josep. Doncs vinga, per tot seguit ens aproparem fins a Sant Feliu de Llobregat per escoltar la veu i la música d'en Joan Daussà, amb un tema de l'any 2018 corresponent al seu àlbum Ara som gegants. Aquest porta per títol La teva veu. Escoltem-lo, vinga, una estoneta.
5: Mai t'has preguntat

0: Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat...
1: Molt bé, aquest tema d'en Joan Daussà, la teva veu. Sempre m'ha encantat aquest tema, la veritat. Doncs mira, ara el que farem, amics, amigues, nois, noies, és entrar en el, bueno, en el proper capítol, que és el racó del conte. És un conte per petits i grans.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: L'expressió de la bondat. En un poble als peus de l'Himàlaia vivia un home anomenat Ananda. Era conegut per la seva bondat sense límits. Donava el que tenia als necessitats, sempre tenia una paraula amable. Un dia, un jove escèptic, envejós de la fama d'Ananda, el va desafiar. Tothom diu que ets bondadós, però no pot ser veritat. Ningú pot ser així sense un motiu ocult. Què n'aprens tu de tot això? Ananda va somriure i va assenyalar un riu proper. Veus aquest riu? El naixement a la muntanya és petit i fràgil, però a mesura que flueix, s'uneix amb altres rierols, s'eixampla i es fa fort. La seva naturalesa no és aferrar-se, sinó donar-se. No es queda amb l'aigua, sinó que la dona a la terra, als arbres, als animals i als humans. I en fer-ho es converteix en alguna cosa més gran i poderosa. No s'extingeix, es transforma.
3: El jove va callar, escoltant. La meva bondat no és diferent, va continuar Ananda. No és una estratègia ni un càlcul. És simplement la meva naturalesa. Com fluir és la naturalesa del riu. No ho faig per guanyar res, sinó perquè és qui sóc, però... en donar-me. No em dec a res ni a ningú. Al contrari, em torno més fort. Allibero el cor del pes de l'ego. Cada acte de bondat és com una ona en un estrany. El que es dona es propaga i tard o d'hora torna a la seva font, enriquint-la. L'únic que s'aprèn és que el que es dona es manté, el que s'aferra es perd. El jove es va inclinar amb el cor obert per primera vegada, enduent-se el regal més valuós, la comprensió que la veritable bondat és l'expressió més pura de la pròpia existència, un riu que ho neteja tot, començant per qui el deixa fluir.
1: Molt ben recitat, Joan. Cada vegada m'agrades més, quan llegeixes i recites contes. M'encanta, m'encanta. Molt bé, és un exemple de bondat, l'expressió de la bondat, no? Hem fet la metàfora aquesta. Jo pregunto, lliurement, com fins ara, que tot ha anat rodat. La veritat, no m'ho esperava tant, però ha anat molt rodat. La bondat té límits. És a dir, ja ho hem comentat, però és per concretar-ho. S'ha de ser bondadós amb qui no ens respecta, menysprea o critica? A veure, com podem reaccionar davant d'aquest fet o d'aquesta actitud? Hem de ser bondadosos igualment? Tu has fet un comentari a la feina,
4: sí,
1: de que amb educació vas contestar molt amablement, no?
4: Exacte.
1: Però, a veure, té límits la bondat?
4: A veure, si l'altra persona, a tu, a la teva persona, t'ataca i això t'afecta tant espiritualment com inclús potser de salut, compte. Doncs jo crec que aquí, amb aquesta persona, has de tallar, evidentment. Has de treure-te la teva vida. O no acostar-t'hi tu.
1: Llavors podem de contestar de forma assertiva. És a dir, jo dic i expresso el que penso i que sento amb respecte, però t'ho dic. I dic, mira, aquesta línia és vermella, no vull que la travessis.
4: Exacte.
1: O no t'ho permeto. Però jo dic el que penso i el que sento amb responsabilitat. Digue'm.
5: És una bona pregunta. Podríem dir, hem de ser, per principi, respectuós amb tothom.
1: Tant per principi,
5: que,
1: exacte.
5: Tant amb el que m'està agredint com el que vol ser amic meu. Aquest és el respecte que mai tenim de perdre. Límits de la bondat, podríem dir, el deixem en banda i es podem plantejar. Amb una persona que és incorrecta a mi, i no tinc cap dependència vers amb ella,
1: també,
5: què és el que faré? M'apropo o m'allunyo? A partir d'aquí el problema No és l'altre, sóc jo, però no tenir prou força per dir amb aquesta persona el respecte és impepinable, sempre. I a partir d'aquí, si no tinc dependència i he madurat proument, llavors amb aquesta persona estic al seu costat o bé m'allunyo.
1: Molt bé, llavors, la decisió és d'un mateix, doncs.
5: Però hi, però hi hem de creixer, si no malament podrem fer-ho.
1: No, no, no, i tant, i tant.
5: De l'altre.
1: Iago?
6: No, és això, és el que ha dit en Joan, no? Vull dir, no, és que aquesta persona, pues, m'ha contestat malament, o és una persona que... No, jo m'he de rebaixar el nivell d'aquesta persona. Jo tinc que demostrar-li que sóc més madur que ell a nivell emocional, a nivell...
1: I aquesta és la lliçó? És la lliçó que se li ha de donar a aquesta persona?
6: Jo m'he de rebaixar aquí, perdre el meu temps, gastar saliva.
1: Ja, ja, no? Ja. Sí, sí, sí, gastar saliva. Exactament.
4: Bueno, la frase lapidària, no perdre saliva per ningú que no t'estima ni t'apressi ni té bondat.
1: Ens quedarem aquesta expressió del Iago. No perdre saliva per lo que no ens convé, carai. Bé, doncs amb humor també les coses s'arreglen molt i molt bé, eh? Ah, que sí. No res, ens hem d'acomiadar. Ha estat una volada. Sembla que hagin passat 5 minuts, però n'han passat 55. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Joan, Laura, Iago, per les vostres aportacions. He disfrutat molt avui per la vostra saviesa i acompanyar-nos en aquesta tertúlia.
4: Gràcies a tots vosaltres i bones festes de Nadal.
5: No, que sí, no n'hi ha dret a que el temps passi tan ràpid.
1: Això no hi ha dret, no hi ha dret. Iago.
6: No, és una vergonya, tu, lamentable.
1: És lamentable, no?
6: Dues hores més, tu.
1: Dues hores més del programa. Bueno, hem de dir-ho a la direcció de la casa, a veure. Doncs esperem en una altra ocasió reveure'ns i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Joan Sánchez Fortun, la Laura Aragonès i en Iago Paricio, i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la bondat no és un negoci. La veritable bondat no espera res a canvi i mai no ha d'actuar amb condicions. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: A l'enemic, el dimoni o Satanàs que portem dins, ni volent se'l fa fora del tot. Al començament de tot el que coneixem, només hi havia el Pare Etern, però en hores baixes, deprimit, es qüestionava ell mateix. Havia arribat a la conclusió que basar l'existència només en si mateix no és bo, que tot pren sentit quan et dones d'alguna manera als altres. Però com que només hi era ell, donar-se, estimar, era quelcom impensable. Amb aquests pensaments es deprimia fins al punt de plantejar-se el ser-hi o no ser-hi, tal com també va dir aquell poeta. Però com que l'opció de no ser-hi era realment difícil, perquè demanava imaginar-se la buidor total, un estat d'abstracció que cansava només de tenir-hi, al final va decidir quedar-s'hi, ser-hi, però fent alguna cosa per poder-se l'estimar.
2: En allà hi havia el Pare Etern. Ben bé, no sé dir-vos si era gaire lluny, i tampoc sé dir-vos quan va passar tot això, perquè això de les distàncies i del temps és un concepte modern. Doncs bé, en allà hi havia el Pare Etern. I estava trist i capficat amb ell mateix, perquè en aquella foscor on s'estava, perquè res no hi havia, que només hi era ell, estava deprimit. Perquè el Pare Etern, que ho sapigueu, diu que és amor, donar-se als altres, que justament és això el que dona sentit a la pròpia existència. I la seva d'existència era molt trista, perquè només hi era ell i no sabia què podia estimar. I aleshores pensava, doncs, potser que t'extingeixis, però tampoc no sabia pas on anar, perquè no hi havia res més, i extingir-se és un concepte una miqueta estrany. I, de fet, l'extinció encara no l'havia inventada, perquè era ell l'encarregat de crear totes les coses. I crear les coses de zero costa, costa molt. Doncs bé, d'aquesta manera com estava allà capficat amb tota aquesta idea, va prendre la decisió de crear alguna cosa. I va començar a rumiar i a rumiar i a rumiar, i de cop i volta es va sorprendre ell mateix perquè tenia fred justament a dos dits. El que li havia passat és que, rumiant, allò que no te n'adones, que mires en el buit, sense adonar-se'n, s'havia ficat un dit al nas i havia fet una burilla, i amb els dos dits l'anava remenant, i vet aquí que quan allò se li va refredar és quan va reaccionar i va pensar: què estic fent, què tinc jo en els dits? Aleshores, amb l'altra mà, per poder veure allò que tenien els dits, va fer un gest que jo no sé ben bé quin era, i va crear una mena de sol, una claror, el que ara en diríem una estrella. I aquella estrella ho il·luminava tot. Bé, il·luminava el buit, que no hi havia res més. Només hi era ell i allò que ell volia veure. I ara, de cap de les maneres, amb la dreta, que és la mà de fer les coses, de crear-les, no puc pas tenir-hi això. Com que no sabia on llançar-la, es va posar la burilla a la mà esquerra, que era, mira, era l'esquerra. I va continuar rumiant i pensant, i rumiant i pensant li va passar exactament el mateix 7 vegades. I 7 vegades va ficar aquella burilla dintre de la mà esquerra, on la burilla cada vegada ja era més grossa, i quan va ser prou grossa que el va desestabilitzar. No podia pensar en una altra cosa i va penjar aquella burilla al davant d'aquella mena d'estrella que ho il·luminava tot. I ara l'estrella il·luminava la burillassa aquella. I mirant-la, ja va veure que no crearia res més, de manera que valia la pena aprofitar allò. I com que no li agradava, perquè a més s'estava tornant més d'una banda que no pas d'una altra, li va donar un cop i aquella burillassa va començar a fer voltes i a fer voltes i a fer voltes per no cremar-se tot d'una, sinó que s'anava cremant de totes bandes, com si fos un pollastre a l'as. I perquè això no passés, que era l'única cosa que se li havia acudit, l'única cosa que havia creat, va treure una mànega, vés a saber d'on, que això li va sortir tot sol, i va començar a omplir aquella burillassa d'aigua. I allò es va convertir en una gotassa blava, molt maca, en el mig del no-res. I això ja li va agradar. Va pensar, mira, no sé ben bé què és, però és maco. I les coses maques ja es fan mirar per si soles. Però tampoc no massa estona, perquè si només són maques, si no són interessants, també cansen. I quan va veure això, que la visió d'aquella gotassa blava i maca ja alcançava, el pare etern, escolteu ben bé, va fer... Oh. I aquesta alenada que li va sortir enmig del no-res, que és fred, fred, fred, va ser una alenada que es veia, aquell vapor que ens surt quan fa tant de fred. I va pensar, mira, una altra cosa que m'ha sortit. Va agafar aquella alenada i, sense dubtar-ne, la va llançar cap a la gotassa. I li va començar a donar noms, el primer que li va passar pel cap. Tu seràs tal. I va repetir aquesta alenada una i una altra vegada i una altra encara, de manera que va omplir aquell gotassa de ple d'éssers que a la seva manera havia creat. No els veia perquè es convertien en éssers just quan tocaven l'aigua. I en allà s'hi estaven, i anaven xerbotant, i es veia que aquella gotassa tenia vida. I això, amb ell, ja li va agradar. No sabia ben bé què és el que havia creat, però alguna cosa era, i es movia. De moment, ja en tenia prou.
1: Va crear la terra i hi va posar molta vida, però una mica la va avalar. Després de ben observar-la, va veure que no n'hi havia prou. Tota aquella vida donava vida, sí, però al cap de poca estona de mirar-la, com que no hi havia cap conflicte, perquè ho va fer tot de manera que res no hi faltés, aquella creació no l'acabava d'omplir. Era avorrida, perquè no el necessitava. Llavors va decidir crear alguna vida amb la qual poder-s'hi relacionar. I diuen que copiant-se a si mateix va aparèixer l'home. De seguida, però, va fer la primera correcció, perquè va pensar que, com que l'havia fet com ell, l'home segurament també acabaria sentint-se sol. Sembla ser que aquí va néixer el mètode d'assaig i error, que tantes vegades s'ha dit que fa servir l'evolució, o més ben dit, que també fa servir l'evolució. Com que el més fàcil no era fer-ne un altre d'home, sinó dividir el que ja tenia, i com que l'havia fet de fang, el va posar en remull, i quan allò va estar ben estovat, en va fer dues parts, la suma de les quals era l'home que ell volia. Així, tenint la perspectiva que dona el tracte amb un complementari, viure sempre seria més fàcil. Però la cosa no va anar com esperava. Aquelles dues parts es complementaven bé, però res més. Ell mateix ho havia creat tot de tal manera que, com que hi havia de tot, enlloc ningú creava cap conflicte. I, per tant, Adam i Eva, amb prou feina si es parlaven, no calia. El pare etern tornava a estar deprimit. Malgrat els esforços, tornava a sentir-se sol. Hi ha una dita que diu: la necessitat no té llei i fa espavilar. Crear cansa i costa, sobretot si es crea de zero, perquè no es tenen referents de res, com va ser el cas del pare etern. Va pensar que potser l'error havia estat posar l'home en el paradís i que segurament una mica de complicació l'espavilaria. Potser perquè ja estava cansat de tanta creació, li va semblar que aquella dita que contenia tanta saviesa era genial i va decidir enviar un àngel a la Terra per veure si, per segona vegada, corregia la seva creació. Es veu que va ser una feina fàcil. Només va caldre fer que l'home se sentís menys tingut per fer que comencés a mirar cap al cel buscant un pare etern del tot decebut. S'havia tornat a equivocar. L'home se li assemblava, però no era ben bé com ell. I això ja era més difícil de solucionar. Avui al programa tenim la sort de... o la mala sort, o bé... l'oportunitat d'entrevistar aquell àngel que el pare etern va enviar a la Terra. Endavant, Joan Carles, quan vulguis.
3: Sí, bon home.
4: És a mi?
3: Sí, sí, aquí mateix, sisplau.
4: Ah, molt bé, molt bé. De res, de res.
3: Que vol un got d'aigua?
4: No, i ara, de cap de les maneres, l'aigua espatlla camins.
3: Tenim un personatge gran, molt gran, que té molts més anys de vida que tots nosaltres junts. I no vull dir que tota audiència junta. Pot dir que tota la humanitat junta. Té un aspecte aparentment normal, fins i tot de bona persona. I ningú diria que tenim davant nostre el diable. Bon dia.
4: Per què bon dia?
3: Entenès. Com prefereix que li diguin? Dimoni? Diable? Satanàs? Lucifer? Belcebú?
4: Bé, miri, si vol, pot dir-me Àngel.
3: Perdoni, Àngel? No ho entenc.
4: Home, bé, és igual. Digui'm com vulgui.
3: Bueno, en quin moment decideix fer el mal?
4: El mal? Per qui? Jo? Pobre de mi, si jo sóc una víctima...
3: Víctima de què? Víctima de qui?
4: Ja veig que vostè no sap ben bé a qui està entrevistant.
3: Ai, doncs vostè em dirà... No tinc pas davant el dimoni, el diable, el paradigma del mal, i si no, què? A més, em diu que és víctima. I que li digui Àngel?
4: Sí, perquè ho sóc. Miri, ha de saber que jo no sóc el paradigma del mal. Jo no vaig fer res malament. Jo li vaig fer cas al Pare Etern, que em sembla que és qui ha anat escampant la meva maldat. De manera que ja ho veu. Justament, el Pare Etern és de qui jo en sóc víctima.
3: Vostè em vol aixecar la camisa a mi i a tota l'audiència? Encara ens farà creure que el Pare Etern té culpa d'alguna cosa, quan en realitat és guia de les persones que volen fer el bé.
4: No ben bé, i jo, que sàpiga que jo també el vull fer el bé.
3: Però, doncs resulta que vostè és, per tothom, la representació del mal.
4: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però, cregui'm, no és pas culpa meva.
3: Ai, miri, no entenc res.
4: Sí, ja ho veig, que no entenc res. I em sembla que és perquè deu pensar allò de la infal·libilitat. Sí, home, que el Pare Etern és l'ésser infal·lible. És això, oi? No faci aquesta cara, si l'entenc. I ara, a més, jo li dic que sóc la víctima justament d'ell. I, esclar, amb la fama que tinc... No, sí, ja... Si m'ho permet, m'explicaré. Tot va començar quan ell, veient tota aquella vida que havia posat a la Terra, es va sentir sol i va decidir posar-hi un altre ésser amb qui poder-s'hi comunicar. I, aleshores, va fer a l'Adam i a l'Eva. Quan va tornar al cel, ens va explicar a tots els àngels que havia fet un ésser justament com ell. Nosaltres, els àngels, tots vàrem arronsar el nas. Llavors va ser quan es va enfadar més encara. Va dir-nos que, com a gran creador, ell era infal·lible. I ai del qui digués una altra cosa. I, és clar, tots vàrem callar, però, com tothom sap, les coses, és difícil que sortim bé a la primera. I així va ser, però no li podíem dir res. Quan hi va tornar a la Terra, va veure que aquella parella no era pas com ell, que analitza i rumia totes les coses per treure'n l'entrellat. Ans al contrari, Adam i Eva eren el mateix que els altres animals. Menjaven, bevien i dormien i tant que i poca cosa més. Llavors, decebut, es veu que se'ls va mirar i va dir allò que no tothom ha acabat d'entendre. Me'n vaig, perquè no us penseu que sou les úniques ovelles que estimo. I sí, se'n va anar, això sí, però amb el temps va tornar a la Terra, sense admetre, això sí, res del que havia fet.
3: Què és el que no va admetre?
4: Que s'havia equivocat, que no era infal·lible.
3: Però tot això no té res a veure amb el que ha fet que vostè, el dimoni, sigui el paradigma del mal.
4: Bé. Escolti'm una mica més i ho veurà. Com que, efectivament, l'Adam i l'Eva eren una mica babaus...
3: Home!
4: Sí, una mica babaus. Deixi que li expliqui. Només pensaven a menjar i a dormir, i ja li he dit que poca cosa més. Doncs bé, en aquell paradís, com que ho tenien tot a mà, no calia rumiar gaire i en res més. Doncs això, com que eren una mica babaus, el Pare Etern li va fer vergonya haver-los fet com ell. I per mirar d'arreglar-ho una mica, em va venir a buscar per demanar-me que els anés a veure si els espavilava un xic, a veure si d'alguna manera aconseguia que miressin el món amb una mirada una mica crítica, com ell.
3: I llavors va ser quan se'ls va fer fora del paradís.
4: Això va ser una cosa inevitable, però la meva feina va ser ben feta. Evidentment, vaig fer el que el Pare Terra em va manar i ara comprendrà que, tal com li he dit abans, jo sóc la víctima d'ell, perquè després de fer ben fet tot allò que em va encomanar, he de callar i permetre que vagi escampant a tothom i per tot arreu que jo sóc el dolent, tot perquè va ser ell el que es va equivocar i no ho vol reconèixer.
3: Així la culpa és del Pare Etern.
4: M'agrada que hagi arribat a aquesta conclusió tot sol.
3: Em penso que sí que m'està aixecant la camisa. És ben cert que el dimoni té fama de convèncer de coses que no són veritat, d'enganyar.
4: Miri, pensi el que vulgui. Jo no sé com més explicar-li. Si li sembla que l'enganyo, me'n vaig, eh?
3: No, que encara tinc unes quantes preguntes per fer-li.
4: Doncs digui, aprofiti, que ara sóc aquí.
3: Els àngels són blancs i vostè negreja.
4: Sí, va ser ell el que m'hi va tornar negre. I acte seguit va crear aquella dita que diu «La culpa és molt negra i ningú la vol».
3: I què?
4: Home, i què? Doncs que dient això, com que ell havia dit allò altre, ningú en va voler parlar més, i així, d'aquesta manera, s'assegurava que ningú es creuria mai que ell s'havia equivocat, si és que jo ho arribava a dir algun cop. Ves, per això és que negrejo.
3: Bueno, podem començar l'entrevista que li volia fer?
4: Sí, home, sí, és clar que sí. No seré pas jo qui el vulgui convèncer de fer una cosa que vostè no en té ganes.
3: Ja. Escolti'm una cosa. Com s'ho fa vostè per estar a tot arreu?
4: Sóc a tot arreu perquè sóc a dins vostre, a dins de les persones. Perquè tots sou fills d'Adam i d'Eva. I amb Adam i Eva vaig fer molt bona feina, la que se'm va encomanar.
3: Amb això de que tots el portem a dins nostre, ja m'ha contestat totes les preguntes. Perquè si el portem a dins nostre, som nosaltres els que fem el mal i no vostè.
5: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.
2: Una vegada, el genial i savi dimoni va tenir una idea, que la seva manera era bona. Quan va veure que l'Adam anava a treballar, ell se'n va anar a veure a l'Eva i li va demanar un favor. Eva, si us plau, cuida'm el meu fill, que té una sèrie d'encàrrecs i feines per fer i no el puc cuidar, i necessita que algú estigui per ell. Eva de seguida li va dir que no, de cap de les maneres jo no puc, que ja tinc prou feina per culpa teva, i que per això, amb l'Adam, hem decidit que de cap de les maneres et farem cas. Però el dimoni, sabent que Eva ja era mare, va ser molt convincent i li va fer veure la necessitat de cuidar en el seu fill, encara que ell fos el dimoni. I Eva va entendre-ho i el va acceptar. Però escolta'm bé, vine a buscar el teu fill abans de que torni l'Adam, perquè si no ens barallaríem entre nosaltres i això sí que no ho vull consentir. El dimoni li va dir que sí, que és clar que no patís, i el dimoni se'n va anar. I evidentment el dimoni no va tornar abans que l'Adam. L'Adam va tornar primer, i quan va veure que el fill del dimoni era allà, amb la seva esposa, amb l'Eva, a casa seva, es va enfadar, es va posar que tu no vulguis. Va agafar el fill del dimoni, el va matar i el va enterrar allà mateix. Quan l'endemà l'Adam ja era fora, el dimoni va tornar i li va preguntar pel seu fill i Eva, tota compungida, li va dir «Ai, noi, mira, ha passat això. Com que no vas venir-lo a buscar abans de que tornés l'Adam, l'ha matat i ara ja...» I el dimoni, amb mig somriure en els llavis, li va dir «No t'amoïnis». Se'n va anar cap allà on hi havia el seu fill enterrat, va fer un sot i va allargar-li la mà en el seu fill, que de seguida va reviure i se'n va anar amb ell. Al vespre, el dimoni va tornar a demanar-li a l'Eva el mateix i li va costar una mica més, però va aconseguir convèncer-la i Eva es va quedar amb el fill del dimoni per segona vegada. I per segona vegada el dimoni va trigar molt i molt a tornar. I per segona vegada, l'Adam va arribar a casa seva abans de que el dimoni vingués a buscar el seu fill. I quan l'Adam va veure un altre cop el fill del dimoni a casa seva, el va agafar i va dir «Ara sí que no el podrà tornar a reviure». El va agafar, el va cremar i aquelles cendres les va enterrar. I quan el dimoni va tornar, amb el mateix somriure, li va dir a l'Eva que no s'amoïnés, que no passava res. Va remoure la mà i els aires li van portar les cendres del seu fill a la mà, que es va tornar a compondre i a la vida. I l'endemà al vespre, una altra vegada la mateixa història. El dimoni va anar a veure l'Eva i encara li va costar més, però també la va convèncer. I l'Eva es va quedar amb la criatura i l'Adam també va tornar abans que el dimoni tornés a buscar el seu fill. I aquesta vegada l'Adam va resoldre que de cap de les maneres el fill del dimoni tornaria a la vida. El va matar. El va cremar i de les cendres que en varen quedar li va demanar a l'Eva que en fes uns crispells i aquells crispells se'ls varen ben menjar. I l'endemà, quan el dimoni va tornar, va trobar a l'Eva plorant, plorant i plorant. Mira, aquesta vegada sí que no podrà reviure el teu fill, perquè el teu fill, de les cendres que em varen quedar després de cremar-lo, em varen fer uns crispells i ens els varen menjar i els tenim dins nostre. I el dimoni, amb un somriure que aquesta vegada no podia dissimular, es va mirar l'Eva i li va dir: «Tranquil·la, Eva, no passa res. El meu fill és just allà on jo volia que fos».
0: Ràdio Arenys.
3: I manté una bona relació amb els àngels?
4: No, ni ganes, perquè tots són allò que vostès en diuen uns pixafredes. Jo sóc l'únic àngel amb criteri, cregui'm, l'únic. Per això el Pare Etern em va encomanar aquesta tasca. I per això he caigut en desgràcia, perquè vaig fer massa bé aquesta feina. I el Pare Etern, quan es va adonar que s'havia equivocat, ja se'n va cuidar prou bé de que cap més àngel fos com jo. I ara tots els àngels li riuen les gràcies. I a mi em gira la cara perquè jo no li ric cap gràcia.
3: Escolti'm una cosa, i vostè no es cansa de fer sempre el mateix?
4: De fet, sí que m'encanso, sí. A mi m'agradaria estar tranquil, però miri, no puc, perquè sempre he de viure la realitat i no el que em volen fer entendre. Tothom vol que sigui un xai, i jo de xai no en sóc. Miri, jo estic cansat que em vulguin aixecar la camisa. Vostè no ha sentit mai aquella dita que diu que massa bo vol dir ser tonto o babau?
3: Veu, vostè m'està dient que vostè és dolent.
4: No, jo li estic dient que jo sóc realista.
3: Bé, veig que no estem arribant enlloc amb aquesta entrevista. Canviant de tema, també té vostè una vessant artística, perquè cada Nadal va pels teatres del país representant els Pastorets.
4: Just a la fusta, sí, senyor. I aquí és on es pot confirmar allò que jo li deia, que els àngels són uns pixafredes. I al seu darrere, una mica tothom també ho és. Com pot ser que es consideri que és bo tot el que diu Sant Miquel, l'arcàngel, aquell que surt en els Pastorets? El fill pròdic el convenç que el millor que pot fer és fer el que no té ganes de fer. Viure amb el pare i el germà, no divertir-se. Fer el que se suposa que la seva mare volia que fes, que en realitat no recordava perquè era morta de feia temps. És una cosa horrorosa el que s'expliquen allà en els Pastorets. Horrorós. I també és horrorós com em deixen a mi en aquella obra de teatre. I això fa evident que la meva feina encara en aquest món no s'ha acabat. I faig molta falta en aquest món encara. Molta. Si vol, li explico per què.
3: Vol que li digui? Em sembla que val més que no. De la manera que em parla, ja me'n vaig fent una idea. I una altra qüestió. De vivències, tots sabem que n'ha tingut tantes que ens faria falta moltes vides només per saber-ne la meitat. Però ens podria explicar alguna que li cridi especialment l'atenció?
4: Sí, miri, l'última. Darrerament, el que passa en el món em preocupa molt. Com pot ser que quan apareixen persones que saben el que volen, gairebé tothom se'ls hi posi en contra? Com pot ser això? On s'entén? Com és que no els fan servir de model de comportament per tots?
3: Qui vol dir?
4: Sí, home, aquell rus, aquell americà, aquell jueu i uns quants d'altres, no gaires, no masses, dissortadament. Aquests són els models a seguir. Però que no ho veu? Ja sap de qui li parlo, oi?
3: Sí, sí, i tant, i tant. El que jo veig és que el món és ple d'injustícies.
4: Ai, bona paraula, aquesta. Justícia, bona paraula i estranya.
3: Per què?
4: Perquè és mentida. La justícia no és una cosa natural, és una cosa inventada. Que no veu que tots els que diuen que són justos s'han de reprimir d'allò més?
3: Però llavors tot seria un caos.
4: Però tot seria natural.
3: Bé, miri, se'ns està acabant el temps de l'entrevista.
4: Ja veig que té por d'alguna cosa.
3: Amb el pròxim convidat mirarem de fer les paus amb l'audiència.
4: Ai, no m'ho digui, que convidaran el Pare Etern. Que tinguin sort, a veure si el troben, perquè ell, molt bo, sí, però no se'l veu mai enlloc. No ve gaire, no. Jo ara sóc aquí, pregunti'm a...

0: A Radio Arenys en tenim un.
1: De què?
0: D'aquests cercles.
1: Mentides, mentides i més mentides.
2: Els dilluns o a l'hora que vulguis, al podcast.
3: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar a l'hora de fer el vermut. Fins llavors. Adéu-siau.
4: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Una de les regles bàsiques de l'univers és que res és perfecte. La perfecció simplement no existeix. Sense imperfecció, ni tu ni jo existiríem. Stephen Hawking.

0: molt bona nit, un dimarts més. Estem aquí les Imperfectes per parlar de coses interessants que han passat i que bueno, a veure, avui són poquetes, no?
1: Sí, ja pots anar apuntant totes les faltes.
0: Totes les faltes de les que falten. Avui, escolta'm, que us heu posat totes d'acord per anar vestides?
1: Totes fosques. Si encara no ha arribat la, bueno, ha arribat la primavera, però encara no hem fet el canvi d'hora. Bueno,
2: encara, el nostre armari encara no
1: hem fet el canvi.
0: Tenim ganes, per això.
2: Ai, sí. Tenim moltes ganes.
0: Molt bona nit, Judit Puig.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Sílvia.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Soler.
3: Bona nit.
0: Bona nit, Manzans.
2: Bona nit.
0: I una servidora, Esther. A veure, la gent que ens escolta, poden escoltar-nos per quines xarxes?
1: Totes, no?
3: Facebook, Twitter, no?
1: Instagram.
3: Això també.
0: Instagram.
1: I el Twitch, que això no sap el que és, però que la Marta sempre ho explica, no? Que ens ha de fer molta il·lusió.
0: Sí, ens ha de fer molta il·lusió, la veritat és que sí. I per l'emissora de Ràdio Arenys 91.2. Noies, aquest cap de setmana, com ha anat la setmana, per cert? Com ha anat?

0: setmana o al cap de setmana?
1: Bueno, al cap de setmana
2: us veig una mica esgotades a tot.
3: Jo, jo dic que la setmana em va anar molt bé perquè estava de vacances. Que la meva falta de setmana passada suposo que està justificada, eh?
0: Sí.
4: Que avui pensava en tu, avui pensava en tu, Judi, perquè t'has lliurat també d'una bona, perquè està caient una grossa, sí, ja, eh? Vull dir que vas arribar, vas tornar just al...
2: De fet, ja patíem, ja la vam avisar, no?
4: Sí, però encara quan... ha sigut pitjor de quan... Sí,
3: no? Haig de dir que quan que una mica sí, com l'episodi aquest de la ventada que ens van tancar a casa que, i les escoles l'altre dia aquí, no?, a Catalunya, doncs una mica sí que va ser una mica això. Vam començar a rebre whatsapps de gent d'ahir, com esteu, que, no?, podreu tornar, tindreu el vol anul·lat, i la veritat és que nosaltres no érem ni conscients que estava passant, no?, que a les Canàries doncs havia...
2: Llavors han posat quan estàs de vacances no mires la tele.
3: I llavors han posat les notícies de la televisió canària i llavors vam començar a veure que, doncs, que l'accés al TID estava tancat perquè havia nevat, el Roque de los Muchachos també, i que totes les illes anaven com... i van suspendre, nosaltres estàvem a Fuerteventura i van suspendre les classes dijous tarda i divendres, i hem de dir que dijous tarda i divendres doncs ni va ploure, almenys les zones que nosaltres vam estar, ni va ploure ni va fer excessivament vent, perquè allà fa vent sempre, per tant no feia més vent que els altres dies, i el divendres, que va ser el dia que marxàvem, anàvem amb Maria Corteta perquè veia molta calor, molt de sol, i els vols no havien anul·lat cap vol, ni dijous ni divendres. Sí que hem vist ara per les xarxes que el cap de setmana la cosa va empitjorar i ens han sortit, doncs, això, no? Pobles de, arran de costa, doncs, que les onades han fet destrosses al passeig de mar, que algun barranc que havia plogut molt, molt comparat amb el que plou allà, perquè miràvem les quantitats i aquí plou més, no? Però no estan acostumats a pluja, i això, doncs, algun barranc que havia baixat aigua, bueno... Però res, no? Però nosaltres no vam fer vida normal cada dia.
0: Vam tornar bé.
3: Sí, millor. Vam tornar amb mitja hora de retard, però perquè el vol de Barcelona a Fuerteventura ja va arribar amb retard, i llavors a les arribades ja arribava amb retard, per tant, el mateix avió, no? Què fan les companyies? El buiden, el netegen una mica i el tornen a omplir. Per tant,
0: el buiden i l'omplen.
3: Sí, nosaltres pensem que entre mig fan una mica de baldeig, no? Però res, molt
2: bé. La setmana tranquil·leta.
3: Home, tranquil·litant, tranquil·leta.
2: I vas acabar les vacances.
3: Clar. Avui fa una setmana anava amb màniga curta i
4: s'ha espanyat.
0: Ja veus. Et
5: vas banyar?
3: Sí, em vaig banyar. No molt, perquè el tema de vent, no? Però sí, a la piscina i a la platja.
0: Molt bé.
2: Sí. I al cap de setmana, doncs, acabar-ho de rematar, no?
3: I al cap de setmana amb totes vosaltres, no? Que és el millor,
2: no?
3: Sí,
2: no parem, eh?
3: Clar, no?
2: No parem. Això de les festes dels 50.
0: No, i això, mira, som tots tot dels mateixos anys, no? I anem fent de 50 en 50 i tiro perquè me toca.
2: Clar. Encara ens en queden uns quants, eh?
3: I com que qualsevol cosa, no? L'important és estar junts i celebrar coses, exacte, doncs...
0: La vida s'ha de celebrar, que són 4 dies. I si és un número rodó, encara més. Doncs pues aquest any... Bueno, ja venim de l'any passat, eh?
2: I de l'altre.
0: Bueno,
2: de fa dos anys.
0: Sí.
5: Un parell de 3 d'anys, no?, que anirem tenint.
3: I l'any que ve seguirem amb alguns 50, no?
2: I aquest any encara ens queden uns quants, i l'any que ve...
0: El potent va ser l'any passat i aquest...
2: Que
0: si és
2: el
5: 75-76.
2: Sí, els que celebres més. Que ara ens toquen una setmana seguida.
3: Nosaltres 77. Vosaltres l'any que ve, no?
2: Però això està bé, perquè s'imagina que haguéssim de celebrar-los tots el mateix any.
3: Sí.
0: Una mica de...
2: Jo el diumenge no tenia veu.
5: Mira, jo just divendres tinc sopar a Tossa de la Quinta.
2: Sí, veus que guai.
5: De la Quinta del 76, que fem 50 aquest any, i som quasi uns 30, eh?
2: Molt bé.
5: Potser fa temps que no
2: us veieu.
5: Molt, amb alguns sí, però amb d'altres fa molts anys.
3: Us heu organitzat, a nivell de poble.
5: Sí.
3: Molt bé, això, hi ha hagut generacions aquí d'anys que ho han fet, que han fet algun sopar de nascuts a un any en concret. Vull dir que... Bueno, doncs...
5: Ja us explicaré el dimarts que ve.
0: A veure, exacte.
5: Què tal.
2: Bueno, no cal el dissabte.
5: Bueno,
0: la gent que ens escolta
5: estarà intrigada.
0: I doncs... moment, i la Soler no diu res, però sí, aquí també...
4: Sí, jo vaig arribar ahir la matinada. He dormit molt poquet aquesta nit. Però bé, he estat a Nàpols, bueno, 4 dies, però realment a Nàpols només vaig estar un dia. Després vaig fer l'endemà Costa Amalfitana, que realment us recomano, perquè té unes vistes, uns poblets molt macos. I el tercer dia a Capri, volta, o sigui, la illa de Capri, que està, bueno, davant, vaig agafar un ferri des de Sorrento, que és des de la costa i tal, volta a la illa, molt xulo, un barco, tot el dia a Capri, i a l'endemà vam fer Pompeia, que també és espectacular.
0: És molt xulo,
4: no? Sí. A més, em va agradar molt perquè tenia entrades, bueno, ha sigut un viatge que jo dic, semblava una agència de viatges, semblava jo, perquè ho tenia tot tan organitzat, aquest dia, aquesta hora, aquí, tots els busos agafats, tots els bitllets, tal. L'últim dia això va ser Pompeia, que vaig trobar entrades a les 9 del matí, i que és a la primera hora, però estàs allà i entres i estàs sol.
3: Clar.
4: O sigui, tens la ciutat de Pompeia, o sigui, la vam descobrir mentre anaves caminant i no hi havia ningú.
3: Aquella hora després, els turistes encara no havien arribat.
4: Vam estar unes quasi 4 hores fent Pompeia, i llavors quan marxàvem estava ja molt ple de gent, però vaig pensar, ostres, dic, per aquesta plaça he entrat i no hi havia ningú i ara està plena de gent. Però, bueno,
3: per tant, recomanes anar-hi a primera hora?
4: Recomano anar-hi d'hora, perquè així tens les hores que tu vols, i si vols audioguia i vols aprofundir molt, nosaltres tampoc vam aprofundir, vull dir que...
3: Home, Déu-n'hi-do, 4 horetes.
4: Sí, però és que te podries estar-hi 7,
3: Ja. Yeah.
4: Vull dir, si vols veure tot, és que tot és com... és molt gran, i és molt espectacular. I després la guindilla, que es diu, la cirereta, va ser pujar al Vesuvi, després al migdia... vam agafar un autobús i vam anar, aviam, pujar al Vesuvi. Real, és un volcà que està en actiu, però realment no és una gran excursió ni res, perquè et deixa molt a la falda. O sigui, em sembla que fa 1.300 i et deixa 1.000. Al final només fas uns 200 i poc de desnivell. I arribes a dalt, que és un caminet molt senzill, o sigui, és pista, vull dir que no té...
2: Podríem anar-hi totes, no?
4: Sí, no té cap dificultat.
2: No,
4: a més, la meva filla portava el turbo, vam arribar en 15 minuts, estàvem a dalt, pràcticament, i llavors sí que anar allà dalt fas fotos, perquè veus tot el cràter, bueno, fas com mitja volta en el cràter, i a part de l'espectacularitat del cràter, que també treu fum i tot, és molt guapo veure, és bastant impressionant. També a l'altre cantó tens totes les vistes de tota la Baia de Nàpols, i des de, clar, trobar-te a 1.300 d'alçada amb tota la costa, tens unes vistes molt, molt maques. I res.
0: Quatre dies,
4: però pam. Bueno. Dormint a hotels diferents, en plan el check-in online, parlant amb la gent en anglès per WhatsApp.
0: Bueno, això ja et mato per això.
4: Sí,
0: que
4: sí.
0: També era una mica així.
4: Bueno, a vegades també passo nervis, de que tot quadri, perquè els autobusos... Bueno, va haver-hi un moment a la tornada a Costa Amalfitana, que els autobusos... Clar, en aquesta època no hi ha ferris. No, ara comencen els ferris en època... d'allò, no? Però ara no n'hi ha, i vas amb autobús, i anàvem bastant plens, vaig haver d'agafar al final a l'últim, saps, era fos, dius, hòstia...
0: Però els bitllets de l'autobús també els portaves comprats?
4: No, aquests no.
0: Ah.
4: Aquests no.
0: Perquè entenc que és un autobús
4: de
0: línia normal.
4: Sí, és un autobús de línia que, de fet, la gent que viu allà també els agafa, però també agafen els turistes. Però tenia les entrades de lo que són Pompei,
0: vale, tot això,
4: sí. Sí, totes les entrades d'altura amb el barco per Capri també, tot això.
0: I entres
4: també en la Gruta Azul, que és una turistada i val diners per lo que és, però la veritat és que és guapo, perquè entres en una gruta que t'has d'ajupir tot per entrar, i el que et porta en el barco, sí, t'has de jupir, ho tinc gravat. I entres a un d'allò que està tota l'aigua blava, perquè el reflexe del sol fa que deia... I és una turistada absoluta, però...
3: Aquestes coses,
4: dius, ja que estàs allà, ho pagues. Ho vam passar també amb la Júlia, que vaig dir, mira, està ben pagat, saps? Ja. I ja està, estàs aquí i ho fas.
2: Molt bé.
4: I l'aventurilla. I això que, perdó, que dèieu de l'avió, em va passar ahir la nit. Però jo vaig veure sortir la gent i tal qual sortíem, entrava amb nosaltres. Vull dir que això de la baldejada, no?
0: La baldejada, bueno.
4: Jo ahir no ho vaig veure.
0: Però el teu avió no va tard, ahir no.
4: Bueno, 20 minutets.
0: Ah, vale, no vas arribar tard perquè ja el vas agafar tard.
4: Sí, és que, a més, han estat 4 dies des de les 7 que vam agafar l'avió el divendres a les 22:25 d'ahir la nit. O sigui,
3: sí, 4 dies complets.
4: 4 dies sencers.
3: La ben aprofitats.
0: Ben aprofitats.
2: Molt bé. Doncs, noies, avui tenim una entrevista, jo crec que molt interessant.
3: Doncs vinga,
2: que dona per molt, i podríem donar-li la benvinguda, a veure si en Juanito ens la connecta. Molt bona nit, Gemma de l'Ofeu Villanueva. Què tal? Ai.
1: Molt bé, molt bona nit. Us estava escoltant aquí, em fèieu molta enveja. Jo m'he quedat aquí. Bueno, també celebració, però no tan bé. Bueno, molt, molt contenta d'estar aquí. Gràcies per convidar-me.
2: Estàs recuperada tu, també?
1: Tinc una veu així com, no? Avellotada.
2: A veure, Gemma de la Feu Villanueva, licenciada en psicologia, sexologia i teràpia de parella i especialitzada en salut mental i discapacitat intel·lectual. Mare meva, quantes coses. És correcte?
1: Sí, bueno, i no he parat de formar-me, no? Sí, sí, la veritat és que la meva feina és una espècie de limbo en què des de la sexologia no s'aborda el que és la discapacitat o la diversitat funcional, o des dels estudis de discapacitat no es parla de sexualitat. I llavors és com aquesta terra de ningú, no? On bueno, doncs jo sí que he trobat que era com molt necessari, no? Doncs fer moltes accions i fer, doncs, això, molts projectes relacionats amb entitats, amb famílies i amb les pròpies persones amb discapacitat que estaven bastant abandonades en aquest sentit.
2: Vale, i segurament sempre, bueno, una de les preguntes que segur que et fan és per què treballar amb persones discapacitades, Gemma? Què és el que bueno, et va portar?
1: Jo diria que no ho vaig triar. De fet, quan estava fent la carrera de psicologia, o sigui, m'interessava molt tot el tema de violències masclistes, m'interessava molt, no, les qüestions de les dones, i per desconeixement, perquè bàsicament jo crec que sobre el món de la discapacitat intel·lectual no tenim uns imaginaris molt concrets, ni a nivell de vides, ni de referents vitals. Jo només tenia al cap síndrome de Down, no? Que són les cares, no, sindròmiques que surten a molts anuncis, sobretot a la caixa, però res més enllà d'això, no? Llavors sí que quan vaig acabar la carrera vaig començar, sí que tenia la formació de sexologia i teràpia de parella, i vaig començar a treballar amb una entitat de discapacitat. Que en aquell moment només et demanaven bona voluntat, no? Això també passa molt en aquest sector. I al veure que no es treballava res de sexualitat, ni amb les famílies, ni amb les persones, ni amb els professionals, doncs vaig engegar un projecte des de Badalona. I fins al dia d'avui, que no m'han deixat parar. Jo crec que m'han triat ells a mi, eh? No ho he triat jo directament, i ja no marxo. Jo, de fet, amb les persones neurotípiques ja fa temps que no la... Neurotípiques vull dir, no?, intel·lectualment... que estan a la norma, doncs no, ja no hi treballo des de fa molts anys. O sigui que molt, molt feliç de poder aportar granet de sorra.
2: Home, i tant. I Gemma, has escrit dos llibres, no? Dos.
1: Bueno, en realitat vaig escriure un amb una companya, amb la Clara Clos, que es deia Sensuales, relatos de sexo y afecto en la discapacidad. Ara ja té uns anyets, eh? Però sí que era més un relat de casos, de situacions que es trobaven, doncs, bueno, diferents tipus de discapacitat, no? Autisme, discapacitat intel·lectual més greu, relacions de parella, aplicacions especialitzades, el tema del treball sexual, és a dir, com que obríem uns quants melons de temes que no estaven com resolts. I va tenir molt d'èxit, la veritat és que és com una eina divulgativa, no espereu trobar un gran llibre d'assaig, però sí que, bueno, intentàvem com exemplificar, doncs, les situacions, no?, que ens trobem els professionals i com d'un abordatge i visibilitat, no?, aquest tema, que és la sexualitat, que si ja està, no?, una mica, hi ha desinformació en tot aquest aspecte en general, doncs amb ells, doncs, encara una miqueta més. I després, guies de lectura fàcil. Lectura fàcil és un format per entendre d'una manera més accessible, doncs, temes que potser, doncs, no són de fàcil comprensió per les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, pues un pòster que es diu Jo me masturbo o altres de salut sexual, doncs, que he anat fent per adaptar-los i que ho poguessin entendre també.
2: Molt bé, déu-n'hi-do.
3: Gemma, bones, sóc la Judit i jo volia una miqueta com preguntar-te per què, o sigui, si el tema de la sexualitat ja és un tema que, no, que ja segueix sent tabú, no? I nosaltres que som generació 50 anys encara ens costa parlar-ne i parlar-ne amb els fills o perquè els nostres pares no ens en van parlar, no? Almenys a casa, jo crec que el meu cas, i ho comparteixo amb les de la taula, encara perquè és molt tabú, no?, amb el tema discapacitat i sexualitat, no? És un tema encara com més fosc, com més opac, o no sé si comparteixes aquesta opinió.
1: Sí, clar, sí, en general, no? En el tema de la sexualitat en general, jo trobo tant amb les persones que treballo, però també per amistats, no?, i amb la gent que m'envolto, que és veritat que el tema de sexologia tampoc, bueno, doncs continua sent tabú, perquè hi ha molts temes que no es parlen sobre el tipus de relacions o desatenció en temes de salut sexual, com podríem parlar de la menopausa, el climateri, el sol pelvià, pornografia, creences sobre com han de ser les relacions sexuals. O sigui, hi ha molt desconeixement, perquè bueno, no ens donen aquesta informació, llavors cadascú fa el que pot, no? O el que rep també de la família, allò que es parla, allò que no, els silencis que es fan, les converses incòmodes, canviar el canal... No? Si no et pregunten, potser llavors tampoc expliques. Però clar, tot aquest tema al final també ens porta a aquest desconeixement que bueno, ens posa en risc en algunes situacions i sobretot en persones amb discapacitat aquest és el, no? Com a, el que ho fa encara més difícil, no? Doncs perquè hi ha totes aquestes falses creences, però a més la por de les famílies moltes vegades de que si, bueno, si oferim oportunitats o donem informació, ahí ves doncs, que es pot complicar la situació. Sí, hi ha molts mites, sobretot al voltant de la sexualitat i la discapacitat, no? O que són molt nens, o que no saben controlar... Bueno, tot això són creences errònies, no? Perquè al final són persones com la resta, amb desitjos, amors, desamors i maneres d'estimar, no? I bueno, no hi ha la nostra sexualitat i la d'ells, eh? O sigui que... No estem tan lluny.
3: I és un tema que no sé si... que ens ha arribat potser a través del cinema. Jo menys tinc la sensació que d'algunes pel·lícules en concret, no facis els títols ara perquè ens faltaria aquí la Soraya, que és l'entesa del cinema, però sí que... que, no, que hi ha alguna pel·lícula on el protagonista o un dels membres de la pel·lícula té una discapacitat, s'enamora, no, vol posar en pràctica la seva sexualitat, i jo crec que a través del cinema ens ha arribat potser una versió molt romàntica d'aquest tema.
1: Sí, bueno, jo tampoc és que hagi vist... Estaria molt bé, així, com fer un recopilatori
3: sí,
1: de...
3: Sí, ara pensava de buscar-les, sí. Perquè...
1: Sí, perquè no surten a les grans pantalles o molt poquet, o com algo anecdòtic, com el cinema d'autor, no? Però és cert que, en general, el que he vist que està molt vinculat amb, sobretot al treball sexual i la discapacitat intel·lectual, o sigui, surt com molt això de que han d'anar a treballadores... Bueno, això potser un altre dia ho explico, però vull dir que no té... L'assistència sexual són professionals que accedeixen o t'ajuden a accedir al teu propi cos, no? Però no hi tens relacions sexuals. Però com hi ha hagut com molts temes així com més morbosos que s'ha tret, però en canvi no s'ha parlat de, doncs, això, de les relacions que tenen les persones. Sí que a nivell informatiu, si us ve de gust, hi ha dos documentals que vam fer amb Sense Ficció a TV3. Un es diu Jo vull sexe i l'altre és Amors tutelats. Uh-huh. I parla sobretot d'aquest dret a... Bueno, perquè es vulneren molts drets, o sigui, a part dels mites que estàveu ara, no?, que ho comentàvem, el dret a, per exemple, pues, poder decidir si vull parella o no. Doncs molts cops no es deixen. O si a la llar o al pis vull dormir amb la persona que m'estimo, tampoc els deixen. O sigui, és com que han de passar tota una sèrie de, no?, de condicions... I llavors, doncs, això, no tenen informació, no tenen intimitat i bueno, en realitat és un... No, bueno, els hi treuen els drets a poder decidir, no?, sobre el seu cos i sobre les seves relacions. Per tant, estaria molt bé que hi haguessin pel·lícules i llibres, no?, que parlessin també de persones amb discapacitat intel·lectual.
5: Uh-huh. I, Gemma, exactament, no?, la teva feina una mica en què consisteix? O sigui, fas xerrades, fas assessoraments, tallers... Com ho enfoqueu?
1: Sí, bueno, jo treballo com professional autònom. Sí que va haver-hi molts anys que vaig estar amb una entitat que feia psicòloga de les llars, que feia, bueno, temes de lleure, ocupacional... Però sí que vaig veure que a través de la Federació Catalana, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual es diu DINCAT, aquí a Catalunya, i engloba més de 500 entitats del territori de Catalunya. I conjuntament amb ells doncs, vaig començar a iniciar... Doncs, projectes a les diferents comarques. I actualment, doncs, bueno, vida nòmada, no? És a dir, sí que això que dius tu, faig formacions a molts centres, a moltes entitats, faig tallers dirigits a les persones amb discapacitat, també tallers dirigits a les famílies, i també assessoro a fer bones pràctiques des dels centres, no? Que a vegades diuen, ostres, Gemma, nosaltres ens hi volem posar, però no tenim ni una guia de bones pràctiques, no tenim ni un protocol, no ens posem d'acord, perquè uns pensen que si un noi es toca és que vol masturbar-se, i l'altre pensa que ho fa perquè s'avorreix. Estic posant una anècdota, perquè és un clàssic, no? De que a cadascú se li projecten les seves idees sobre la situació, no? I, bueno, doncs és una forma també d'ajudar-les a treballar des de l'evidència, des de la professionalitat, no des del jo personal o el meu jo moral. I, doncs, bueno, és una feina que no se m'acaba. Jo pensava que estaria un temps i que això... Però sí que hi ha cada vegada més sensibilització i, per tant, doncs es demanen molt més aquest tipus d'accions, no? Però amunt i avall...
2: Sí. Quants anys portes, Gemma, treballant amb això?
1: Jo crec que uns 25, des que vaig acabar la carrera. Clar, diuen, és que et coneixen... Clar, em coneixen molt perquè, mm-hmm. perquè no paro de currar, no? Però també és que hi ha pocs especialistes que facin el que faig jo. I també, en concret, treballo amb agressors sexuals que tenen discapacitat intel·lectual o autisme. Llavors, són com també parts de la població oblidades que s'han de treballar perquè, si no arreglem la part de l'agressor, doncs tornarà a reincidir, no? I bueno, són tot de temes que encara es necessiten com professionals que puguin estar resolent, no?, una miqueta aquesta part.
0: Gemma, sóc la Marta, que una pregunta aquí. Més que la gent discapacitada, que tu ja ho has dit, però més, poder més assessorament a les famílies, no? Perquè, clar, la gent discapacitada, al final, tenen els mateixos desitjos, sentiments que nosaltres, per exemple. Però no, les famílies deuen pensar o pensen, no? Ai, pobret aquest, com que és així, doncs no pot fer el que sigui, no es pot enamorar, no es pot posar al llit amb alguna altra persona. I això crec que és, no, més que ells també, però les famílies són els que deuen necessitar com més ajuda, poder?
1: Sí, bueno, perquè moltes vegades també són famílies que s'han hagut de volcar molt i amb aquests fills, i també hi ha com una idea fusional, no?, que costa veure'ls com adults, no?, i que són autònoms. I llavors, molta por. Molta. De fet, una de les coses que si treballeu amb famílies o amb persones amb discapacitat, algunes famílies ara va canviant, perquè hi ha un model d'atenció a la persona amb discapacitat que ha canviat molt, però et deien, el dia que em mori jo, que es mori el meu fill o filla darrere. Perquè de la por de que pateixi o que no estigui ben atès, no? Vull dir, aquest tipus de drama, no? Les famílies necessiten molt suport. Pensem que també el sistema de la dependència que tenim aquí és bastant minso, vol dir que quasi tot ho paguen les famílies i quasi tot el tema dels diagnòstics, van d'un servei a un altre... Bueno, estan molt victimitzades pel sistema. Llavors, bueno, ara després els dius parlem de sexualitat i et diuen com dius?
2: Perdona? No?
1: Sí, o sigui...
4: Pues, és un tema afegit, no?
2: Clar, és un tema més. Clar,
1: però no és un tema que ells et trauran, saps? Yeah. Per exemple, si parlem de disfuncions sexuals, una disfunció sexual en molts casos pot ser la falta de desig sexual. Doncs a la població general, doncs sí que he tingut persones que em venen a mi, bueno, abans tenia desig, ara no, pot ser per diferents motius, podem valorar-ho, però mai, mai ha vingut una família d'una dona amb discapacitat intel·lectual que em digui, Gemma, que la meva filla no té desig sexual, vaja problema, vinga, ho podem solucionar?
5: Clar, potser per ells no és un tema prioritari, no?
2: Exacte, bueno, però per certa por, clar, és no... En certa manera, els sobreprotegeixen molt, no? I llavors, clar, això costa.
1: Costa deixar anar. Però bueno, ja et dic que per això és molt important.
4: Bueno, que si ens costa parlar de la pròpia sexualitat,
2: exacte.
4: Imagina't de la dels nostres fills que no tenen discapacitat, imagina't d'un fill amb discapacitat. Clar. Vull dir, és una cadena, no? Suposo, Gemma, que vull dir que no parlem de sexualitat i tothom té sexualitat. Llavors, si hi ha amb aquest tipus de gent, ja els hi neguem com el dret, no?
1: Sí, clar, clar, la llei del silenci, no?, sobre el que no parles, no... Però és això que dius tu, m'agrada molt aquesta idea, no?, de, bueno, si ja ens costa a nosaltres parlar d'aquests temes, que no sigui des de la broma, no?, mm-hmm. o des de lo dramàtic.
2: O des de la imatge que veus, no?, a la tele, i estan els teus fills allà, no?, i dius, no?
1: Clar, continuem sent molt reactius, en el sentit de que només expliquem si ens pregunten alguna cosa. Però, bueno, els fills tampoc no, depèn, no? Si no tenen discapacitat, tampoc ens acostumen a preguntar gaire cosa, no?
4: No.
1: I nosaltres, potser com a pares, tampoc, perquè entenem que és el seu espai d'intimitat. Però, bueno, ells, en aquest cas, potser tenen canals i recursos per buscar les coses, però sí que és un tema que et posa els teus propis tabús allà sobre la taula, de dir, vale, i ara què li explico al meu fill o filla? Si a mi no m'ho han explicat, ara què explico jo?
2: Sí, clar, però també n'hi ha que no anava a dir, es busquen la vida, no? Però que també s'interessa, no? Perquè a mi, a vegades, en el meu cas personal, Gemma, quan era més jovenet, veies una imatge o no sé què, i tot jo me'l mirava, i jo li deia, saps el que és? I em deia, però tu què et penses, mama? Que jo, i jo, ui, saps? Que vull dir que ells també es busquen la vida, en certa manera, no t'ho preguntaran a tu com a mare, perquè els hi... Bueno, en el cas de nosaltres no els hi preguntàvem als nostres pares perquè tampoc ells no ens havien explicat mai res, però tu, en aquesta època, sí que jo els explico les coses, intento, però que a vegades hi ha coses que dius, bueno, a veure, i ells et fan saber que no són tontos, no? Que també s'interessen.
3: Però tenen els recursos de les xarxes, els amics, l'entorn escolar,
2: clar,
3: no?
2: Això ho teníem nosaltres.
3: No? Segurament que no hauran tingut les típiques xerrades d'escolaritat als clar, instituts.
2: A la nostra època no hi havia xerrades, no hi havia clar. Res, ni als instituts ni enlloc.
3: Llavors, això posat no? En l'àmbit sí, de les discapacitats, no, Gemma? Segurament que, no? Que hi ha pues, aquestes més, encara es noten més aquestes mancances, no? Aquesta diferència, no? Perquè no sé si... Suposo que les escoles d'educació especial d'alguna manera també han de treballar la sexualitat de la mateixa manera que es treballa als instituts, però, no? Segur que hi ha...
1: Oh.
3: No?
1: Haurien,
3: no?
1: Bueno, en general, a la... en els instituts ordinaris i així, no és un, o sigui, es demana que sigui obligatori, però no, de vegades et diran que no tenen els recursos o que no se senten còmodes amb determinada informació. Jo sí que vaig a alguns instituts d'ordinària a fer xerrades sobre sexualitat, però sí que és veritat també que és algo transversal, és a dir, quan parlem de sexualitat també hem d'entendre que no només és el sexe i el coit o una penetració o algo heterosexual. I que, per exemple, la sexualitat té a veure amb la intimitat, amb els desitjos, amb l'amistat, amb la higiene, amb l'anticoncepció, però també amb les oportunitats de conèixer el meu cos. És a dir, que hi ha molts... Clar, quan dius, vine a un taller de sexualitat, tothom, immediatament, vosaltres potser no, però... perquè sou molt decents, però la gent pensa de seguida en penetració i en sexe, no? I aquesta idea és molt, molt prefixada de que sexualitat és sexe. Jo parlo de sexualitat i moltes vegades no parlo de sexe. O bé perquè no els interessa, o bé perquè no ve el cas, o perquè és que estem parlant de l'enamorament, estem parlant de habilitats socials, de sí o del no desig, perquè també hi ha moltes persones que no tenen desig i això també s'ha de normalitzar. No tothom té interès en tampoc en tenir parella o en masturbar-se. Vull dir que la sexualitat va molt més enllà de tots aquests conceptes com peon, no? De com seqüencials, no? La sexualitat té a veure amb això, però pot sí o pot ser no, però també té a veure amb moltíssimes altres coses. I amb ells sí que és veritat que es parlen aquests temes més transversals, no? Però sí, són assignatures que incomoden, ja dic, i costa que els propis professionals o bueno, els mestres que estan a l'escola, a l'institut, s'animin a fer. De fet, diuen, bueno, això que vingui la Gemma i que ho faci i ja. però sí, bueno, també s'educa amb actituds. Potser els vostres pares, no sé si us van explicar molt o no, però això, no, del que es parla, del que no es parla, també de manera indirecta amb les cançons, amb els llibres, amb la música... la que s'avecina. És que a mi sempre em surten amb el... D'on traieu informació vosaltres, no? Parlant amb les persones amb discapacitat. No? La que s'avecina o... sí, lo del pinchito. La que... Jo és que no la veig, saps?
0: Salami. Però...
2: Salami.
1: Sí, bueno, doncs, treuen de la que s'avecina, parlo en general, Disney i porno. Pues si fem una fusió d'aquests tres...
0: No? Sí, eh? Disney. Com és Disney?
3: L'amor romàntic, suposo, no? Disney, no? Sí. Totes les pel·lícules de Disney... De... No? Del Disney, del canal, eh? Del canal, no.
0: Sí. És que m'he imaginat el Mickey ja.
1: Sí, però fixeu-vos, no? Ara va canviant també aquest model. O sigui, quan parlem, per exemple, de sexualitat, parlem dels estereotips de gènere, parlem de la violència masclista, parlem dels mandats que, no?, quan t'identifiquen com a dona, que se t'exigeix o les expectatives de rol que hi ha, no? I, bueno, a la feina, a casa, vull dir que això també són temes que jo parlo molt amb temes de sexualitat, el sexisme. Però dic lo de Disney també en aquest sentit com de l'amor romàntic, no? Que jo he vist poques pel·lícules de Disney que la persona acabi soltera i feliç, no?
0: Sempre es casen, no? I tots. Sí, és que és veritat.
3: Clar.
1: No? Com aquest model més tradicional, que està bé, però com que costa veure altres realitats, no? I potser moltes persones amb discapacitat diuen, ostres, doncs jo per ser normal doncs m'he de casar, he de tenir fills, perquè és el que s'exigeix per norma social. Però a la vegada no em deixen. I tenen allà com un oxímoron, saps, que se m'exigeix com a home o dona, però si tinc discapacitat, justament, doncs tot el contrari, no?
4: Gemma, bueno. Jo justament et volia preguntar, perquè abans has dit això de no em deixen i m'ha cridat molt l'atenció i ara ho has tornat a comentar, del no em deixen. Llavors jo El que et vull preguntar, si vosaltres, quan feu tallers i tot, eduqueu en, el, en la llibertat de, d'escollir, és que és això de no em deixen, diu, jo sóc amo de la meva sexualitat, i vosaltres suposo que els hi dieu els límits, o sigui, per exemple, de lo que és quan es diu, quan l'altra persona diu que no, o que és un abú, o fins aquí, o fins allà, si els eduqueu en aquesta llibertat.
1: Anna, sí, en aquesta llibertat i en aquesta responsabilitat, no? Perquè també quan, per exemple, parlem del consentiment, que moltes vegades hi ha aquesta idea com desdibuixada, és que jo et pregunto si vols, l'altre diu sí o no, o no és com només una pregunta introductòria, i per això no dona un marge per negociar, per comunicar, per canviar d'opinió. Llavors, per exemple, jo el que treballo molt amb ells és aquest tema del consentiment, que és algo que ha d'estar present des de l'inici al fi de la, del que compartim amb aquella persona, ja sigui una pel·lícula, un menjar o una abraçada. No? Igual que fem en el restaurant quan anem, això ho explico moltes vegades, no? Que abans triem la pel·lícula, el menú, triem el lloc, triem amb qui anem, després durant el menjar decidim què compartim, què no compartim, què ens posem a la boca, si no m'agrada ho deixo, potser només aquell dia tinc, ho vull tot per mi perquè tinc gana. És a dir, hi ha un diàleg constant sobre el que vull i el que no vull, no? I finalment doncs, segurament diré si m'ha agradat o no m'ha agradat i si vull repetir o no vull repetir. I en tot aquest procés, això és el consentiment. És un procés de comunicació de principi a fi. I això no ens eduquen així tampoc, en general. Llavors és com, vale, doncs anar-te assegurant que les dues parts estan còmodes. No? No només una pregunta de sí o no al principi, sinó estem a gust, estem satisfets al llarg del que sigui, de la trobada que tinguem. Això ho treballo molt. I ho faig amb role-playing, amb modelatge, ho faig de manera molt, molt pràctica. No? És una mica teatralització. No, no és un PowerPoint ni conferències així avorrides, però aquesta part del consentiment és superimportant. I després, un altre superimportant per la prevenció és el que diguin que sí o que no. Però clar, què ens trobem, o què em trobo jo molt? Que jo, no? Tenir la sensació del sí és dir alguna cosa que m'agrada molt i que vull que continuï, i tenir la sensació del no al cos és alguna cosa que no m'agrada i que vull que pari. Però clar, molts d'ells no els hi pregunten si volen o no volen les coses. Estan educats una mica en la submissió i en la fes cas i no la liguis, no?
4: Per això, sí.
1: I llavors, clar, els priven d'aquesta autonomia, no? I llavors diuen, bueno, que en una situació sexual sàpiga dir que sí que no. Dic, ostres, però, i en les altres? Li estem donant l'oportunitat per dir sí i no? És el meu cos, les meves relacions, em vull depilar o no em vull depilar, o vull anar amb aquesta persona o no vull anar amb aquesta altra, no? Si no donem aquest context d'aprenentatge en altres àmbits, difícilment ho podran fer en un altre. Per tant, per mi és molt important això que comentes, que sobretot això, fomentar l'autonomia en les decisions sobre el propi cos, i també en aquesta idea del consentiment, no? Com un diàleg amb l'altre de manera continuada, no?
3: I, Gemma, ara, per la teva experiència, els centres residencials de persones amb discapacitat o els pisos de tutelats, així, hi ha un canvi de mirada, hi ha un canvi amb la mirada i amb el model? O sigui, amb això hem evolucionat els últims anys i, per tant, es permeten doncs, aquest contacte, aquestes relacions, aquestes vivències, o creus que encara hi ha molt de camí per recórrer?
1: Doncs jo diria que hem fet un canvi cap a positiu, però clar, hi ha molts espais, bueno, per exemple, hi ha el que són els pisos d'autonomia a la pròpia llar, que són pisos on viuen de manera independent amb un suport professional puntual. Aquí, en aquests espais, més o menys està bastant garantit. On ho tenen més fumut és a casa els pares, que a vegades doncs, continuen tractant-los com adolescents crònics, i on el que són llars residències i residències és on potser està canviant més la situació, no? De poder dir tenen un espai d'intimitat, encara que comparteixi habitació amb una altra persona, però doncs que pugui fer-nos, clar, com jo què sé, jo compartir habitació amb les meves germanes, no? O ara amb els meus fills, i bueno, doncs has de buscar els teus moments d'intimitat, no? Llavors jo crec que, bueno, això sí que ha anat canviant. En algunes residències, per exemple, doncs han fet com l'habitació de la intimitat. Entenem també que intimitat no només és per tenir sexe i masturbar-se, sinó per tenir un espai propi que ningú molesti, no?
4: Íntim.
1: Exacte, no sé vosaltres si teniu espais d'intimitat a casa vostra.
3: Costen,
1: tenim o no?
3: Costen, bueno, sí, però va, no? Home, la nostra habitació, no? Però és allò que quan tens fills, no? Costa trobar...
2: El... Un dia estarà a la cuina.
3: Clar, no?
4: Clar, la situació de cadascú.
3: Però sí, sí, entenc que si a nosaltres ens costa una persona que està vivint en un espai, no? Tutelat o vigilat o acompanyat per, no? Per uns professionals que estan allà 24 hores, encara ha de ser molt difícil.
1: Clar, davant de la por, el que fan és restringir drets, no? Clar, bueno, per por de que passi algú, llavors, clar, jo moltes vegades dic que les coses poden passar igualment. De fet, si no afavorim espais d'intimitat, a vegades tenen conductes de risc al parc, o al centre especial de treball, o no toca. Clar, si no oferim l'alternativa bona, per dir-ho així, hi ha coses que no es faran correctament. Per això també, no sé si ho coneixeu, ara fa poquet, bueno, potser ja fa un any i pico, però han nascut com iniciatives com ara el Dinder o sí. Ràtio.
4: Sí. És que de fet en vam parlar, ah,
5: sí,
4: una
5: sí,
4: vegada.
5: Nosaltres vam entrevistar a la Marta de Ràtio.
1: Ah, molt bé.
5: Sí. Perquè és d'aquí d'Arenys.
3: I ens va explicar l'experiència que justament a Barcelona.
4: Sí.
1: Clar, que fan aquestes trobades. Jo amb Ràtio treballo moltíssim, no? Perquè, bueno, doncs perquè tenen aquests espais de trobades presencials, doncs això. I després Dinder és com una aplicació que ha fet una adaptació del Tinder convencional, val? Però que no, és exclusiu per persones amb discapacitat intel·lectual. Bueno, doncs mentre no oferim alternatives, doncs continuaran connectant-se a plataformes determinades, potser no les més apropiades, si no donem una alternativa, no? Com a societat o com a sistema. Però aquest de la intimitat, ja dic, de la seva informació, que a vegades parlen de la seva vida com... No els respectem la seva privacitat, de les seves dades. S'explica tot a tothom, s'expliquen masses coses a la família. Dius, ostres, té 40 anys. Ja. Si vol, ja ho explicarà ell, no? Si és gay o si li agrada una cosa... No? Vull dir que a vegades també ens hi posem com molt amb la seva vida, no? Que han de ser com perfectes.
3: Perquè ara tu que has posat l'exemple de no, és gay, ara no, hem de sortir a la pregunta de si és difícil el tema de la sexualitat amb la discapacitat, l'homosexualitat ja deu ser, no, una dificultat afegida, no?
1: Clar, està com molt llegit com que està la persona confosa, que no entén, que és com una etapa, no? I justament, no? És a dir, de fet, les persones amb discapacitat intel·lectual i a la majoria, la prevalença és la mateixa que la població típica, no? Llavors, per tant, és un tema que s'ha de pagar. No tothom se sent identificat com a home o dona, no tothom té l'orientació heterosexual, no? Llavors, totes aquestes realitats també s'han d'anomenar. I en concret, jo que treballo molt amb autismes i amb neurodivergència, la majoria estan fora de la norma, és a dir, la majoria de persones autistes i neurodivergents justament no són ni heterosexuals, ni tenen atracció sexual o no se senten identificats amb el gènere binari home-dona. Per tant, crec que és algo que també s'està capacitant els professionals per entendre-ho i per tenir aquesta mirada. Dius, igual jo com a persona no he rebut aquesta informació, però com a professional sí que has de tenir aquesta mirada, perquè si no pots deixar molt, molt de banda algunes realitats.
2: Déu-n'hi-do,
5: És que és un tema molt,
2: molt interessant,
5: no? Pots treure aquí, vamos, podríem estar parlant tota la nit.
1: Bueno, si voleu de referències de tema LGTBI, sí que hi ha alguns documentals, i després des del Centre LGTBI de Barcelona fan una trobada al mes, a través de ràdio també, que per persones amb discapacitat intel·lectual, LGTBI.
3: Per donar-los un espai de trobada i un espai de confiança, vols dir, és una... No? Aquesta trobada mensual és per això, eh?
1: És per crear suport, eh? No és per tenir cites, eh? El centre LGTBI el que es fan és, igual que el centre LGTBI es fan trobades, no? Doncs això, per crear comunitat, no? Perquè realment moltes persones amb discapacitat no entren als serveis comunitaris o als serveis, no? Com per exemple, doncs, per exemple, en temes de violències, el que són els FIATs o CIATs, que són centres d'atenció a les dones amb recuperació de violències, no els volen atendre moltes vegades perquè no els entenen. Els PACIS, que són els centres de salut sexual i reproductiva, no arriben perquè els professionals pensen que no tenen pràctiques sexuals i ja no cal que hi vagin. L'LGTBI, com que pensa que no hi ha cap persona amb discapacitat LGTBI, doncs tampoc arriben, no? Vull dir que estan fora del sistema,
2: I en aquestes trobades... clar, jo crec que potser també van sols o també van alguns pares, no entenc? O no?
5: Home, doncs sí.
2: No ho sé. això ho pregunto. Perquè, clar, si hi ha pares que ja tenen...
3: No són cites,
2: són trobades.
3: És un espai de trobada, de compartir.
2: Que pot ser que hi hagi pares que vulguin acompanyar els fills també per enterar-se, no?, o donar-li suport en aquest cas, no...
1: Clar, són grups d'ajuda mútua, com el meu fill ha sortit de l'armari, no?, doncs necessita un espai de suport, normalment a vegades autogestionat, i vull dir que a Ràtio fas el que són trobades o cites, però això de LGTBI ho fan també amb la Judit de Ràtio, que és la que ho porta i organitza, però l'objectiu sobretot té a veure amb aquestes trobades mensuals al centre LGTBI de Barcelona, amb suport de l'Ajuntament, doncs perquè persones amb discapacitat intel·lectual tinguin també el seu espai. Perquè, clar, què passava? Que anaven a les trobades LGTBI de les persones sense discapacitat, ningú els parlava, els acabaven marginant, se'n reien d'ells, saps? O sigui que dintre del mateix col·lectiu LGTBI, doncs també es... No?
3: Sí,
1: i altres.
2: Sí.
1: També hi havia discriminació, o com a mínim no tenir consideració, no?, a la persona amb discapacitat.
3: I això deu passar també amb persones trans, no? També dins del col·lectiu trans, no? Les persones amb discapacitat que fan una transició també segurament no deuen encaixar ni amb un col·lectiu ni amb l'altre, no?
1: Totalment, eh? És el que dius, és com aquesta terra de ningú. I de fet els especialistes, per exemple, a Trànsit, no?, que és el centre referent
3: a Barcelona,
1: sí, que ara la Rosa Almirall ja és jubilat, però sí que al principi, ostres, jo coordinant-me amb ells, deien, bueno, tenim dubtes, no?, perquè, clar, persones amb discapacitat, i sí, no?, hi havia com més por i més temor. Però sí que jo, per exemple, moltes vegades sí que he fet acompanyament en trànsit amb persones amb discapacitat intel·lectual, i, de fet, el que hi ha molta prevalença és de persones trans autistes, neurodivergents. Llavors, bueno, aquí sí que ha anat canviant això, eh? Però sí que és com, bueno, d'una persona amb discapacitat o que és trans, se la posa molt més en qüestió i molt més en dubte, això segur.
3: Clar.
2: Molt bé.
4: Bueno, no sé, és que penso que estàs ocupant... O sigui, tens una professió que estàs ocupant un buit supernecessari, no? I que potser, no sé quantes professionals o quants professionals us dediqueu a això, però que no sé, que és un espai que esteu fent una feina superimportant en aquest sentit. Molt bé.
1: Gràcies. Sí, bueno, crec que també hi ha pocs professionals. També el nostre sector, el de la discapacitat, és un sector molt empobrit, no? Vull dir que sí que hi ha molta necessitat, però poques realment, ajudes. Sí, molt poques ajudes. A mi normalment em contracten a través de subvencions, vull dir que no és algo... Jo no estic en cartera, no? Bueno, de fet, els sexòlegs no estem a la xarxa pública. No, moltes vegades quan em preguntaven, dic, ostres, dic, no, els psicòlegs, poquets, no?, clínics, a la pública, però sexòlegs, que són molt necessaris, com els dentistes, i no estem... No estem a dintre de la xarxa pública, i això fa que moltes vegades es cronifiquin coses amb la població en general també, eh? Jo crec que també és un recurs que a vegades persones sense discapacitat m'han vingut quan ja estava la relació molt trencada, no?, de parella, és a dir, que dius, ostres, a vegades podem, no?, intentar ajudar amb els conflictes, doncs... Vull dir que són professions que encara estan una mica denostades, jo crec també, no?, que, ostres, anar al terapeuta... costa, jo penso, ostres, i...
3: Costa dir-ho, també. Costa anar-hi i costa dir-ho, no? Dir-ho que estàs anant al terapeuta, no?
1: Sí, tenim aquesta sensació. Jo crec que
4: cada vegada menys, perquè...
3: Cada vegada menys, però segons quins entorns, en un entorn laboral, per exemple, potser no ho explicaràs, o explicaràs en un entorn més d'amistat, però el terapeuta, si és un psicòleg, sí, però si és un psiquiatre, ja no.
0: Exacte.
3: Ja, si la...
0: Lo del psicòleg sí que jo crec que ara, hi ha tanta gent que hi va... que jo trobo que ja és com més normal.
3: Sí. No? O portar que els teus fills vagin al psicòleg també.
0: Jo ja a la feina,
3: no?
0: Jo vaig al psicòleg, jo no sé quantos, sí. O sigui, això és com una cosa normal, però només psicòleg.
3: Clar, la resta, que passes a psiquiatria ja no, eh?
0: Ja crec que no.
4: Clar, i dic que...
1: Sí, l'estigma, no?
5: Ja. Sí. O que fas teràpia de parella.
3: Tampoc.
5: tampoc és una cosa, no?, que vagis explicant
3: no,
5: molt.
3: I que, vagis al sexòleg perquè la teva parella té una disfunció, tampoc, és una cosa que anem a... això tampoc, no?
1: Però, bueno, a mi no sé, jo la meva professió també a nivell d'anècdota us he dit que, clar, jo ja ho explico poc que treballo amb la sexologia, perquè, clar, jo no sé que si ho explico massa, la gent comença a ficar problemes sexuals. I doncs, va, doncs tampoc necessito saber-ho tot, no? Aprofita-li i diuen, bueno, com l'advocat, no? L'advocat, i ara li preguntaré.
3: Sí, però, ara sí, que et veig, no? Com... Ara et pregunto per això, no?
1: De 0 a 100 m'expliquen coses sobre el seu penis. I doncs, pues, ara mateix no m'està venint de gust, això. Escoltar, però sí, crec que són feines que, bueno, potser que són peculiars, no? I al final també estan cobrint, doncs, bueno, i sobretot jo amb la discapacitat, doncs que no, bueno, perquè jo crec que hi ha un estigma també encara, no? O sigui, quan en relació a la salut mental, també la discapacitat, no? No se'n parla gaire, o no tenim amics o amigues, o costa dir, té discapacitat, no? Sembla com que estàs dient alguna cosa, bueno, hi ha un estigma sobre, bueno, que ets algú que no està a l'alçada, no? de moltes coses. A mi justament és el que més m'agrada, treballar amb persones amb discapacitat perquè possiblement et fan com de mirall de, ostres, quantes coses diferents, no? Ens podem... Vull dir que no tothom que estigui a la norma, no? De fet, molta gent està a la norma i està amargada. Doncs, bueno, potser està bé perquè ens donen una lliçó de, bueno, potser una mica més de llibertat, no? Encara que no els hi deixin, però en essència, no? Molt més lliures.
2: Doncs, Gemma, doncs moltes gràcies, eh? Vull dir, ha estat una entrevista molt interessant. Molt. Sí. Segurament hi haurà, no? Podríem quedar més endavant i parlar de més coses perquè no s'acabaria.
3: I tant.
2: I res, donar-te les gràcies per atendre'ns, per tenir la paciència d'esperar-nos que aquestes expliquessin els seus viatges, eh? Que jo vaig dir les 9 i 5 i pobreta. I ens veiem, bueno, ens veiem pel poble o per on sigui. I moltes gràcies perquè ho has explicat de veritat superbé. La gent que ens hagi escoltat segur que de moltes coses no en tenia ni idea.
3: I les portes obertes a venir imperfectes quan vulguis.
2: Home,
3: i tant.
2: Sí. Podries venir un dia aquí al plató.
3: Sí.
2: Al plató. A l'estudi, al plató.
1: Bueno, us felicito molt pel programa i perquè, a més és un esforç, no?, també intentant conciliar, no?, totes les coses, o sigui que, bueno, felicitats.
2: Bueno, els nostres dimarts ja vam fer-ho per això, eh?, per marxar a la casa, eh?
5: És el nostre moment.
2: És el nostre moment.
1: Vale.
2: No ens vèiem, però en dient de fer un programa així els dimarts, una horeta ens veurem. I vam fer-ho així, no tenim molt d'esforç amb això, home. Vull dir, que s'espavilin els marits, saps?
1: Molt bé, doncs una abraçada molt gran. Gràcies.
2: Igualment, moltes gràcies. Adéu. Molt bé.
1: Adéu.
2: Déu-n'hi-do, que interessant. Sí. Bueno, sí, perquè hi ha coses que no, clar, que no hi penses, no? I tampoc no
4: perquè si no et toca, potser...
3: Clar, si no et toca de la vora, és un tema que segurament hi ha molt de desconeixement, no? Que les famílies que s'hi troben ha de ser un tema que jo crec que els ha de preocupar moltíssim.
2: Perquè clar, sí. jo per això deia, comentava que si nosaltres com a mares ja patim els nostres fills i... Saps? Entenc també que s'han de deixar que facin les coses, que n'hi ha que fan, que coneixem i tal, però també entenc la preocupació dels pares.
3: I la sobreprotecció, no? Que no hi ha com perquè no els hi facin mal, perquè no...
5: I la fan del grau, també.
2: Clar, sí,
4: clar,
2: totalment.
4: L'autisme, bueno, ja ho diuen, no? Que és l'aspecte autista, però més aviat és això, no? De que quan són nens, van... fas la inclusió i tot, però quan arriba un moment que és l'adolescència, que
2: complicat.
4: Clar, ells també tenen sentiments, sexualitat. M'agrada molt el que ha dit, no? Desig i no desig. Vull dir, també la sensació de voler estar sol i no tens per què que t'agradi ningú.
2: I valdre's per ells mateixos.
4: Tot el ventall, no?, que contempla la sexualitat, i és molt interessant tot el que has explicat.
3: I molt interessant el que ha explicat això de que si no, ells no aprenen a dir que sí o que dir que no, o el també, que volen, en altres àmbits de la vida, llavors com han de poder triar o decidir si allò els agrada o no els agrada, quan no... Aquest, no? Vull dir,
5: estan acostumats
3: a fer-ho, no? El criteri, no? El criteri de... Sí, l'esperit crític d'això m'agrada, això no m'agrada.
4: Sí, no? Clar,
3: això també s'aprèn. És una cosa que també s'aprèn amb l'edat, no? I amb l'experiència.
2: Totalment. Sí, sí. Molt bé. Hem d'anar informant els nostres oients.
5: De què?
2: De que la setmana que ve nosaltres fem com les escoles.
5: Ah, sí, fem vacances.
4: Fem vacances de Setmana Santa.
5: Divendres, aquí, agafa festa ja.
3: Sí, qui fa vacances?
5: A veure, jo i aquí
4: les mestres.
5: Aquest trimestre ha sigut llarg i feixuc i estem en un moment reivindicatiu.
4: També és veritat.
5: Ens hem vaga aquesta setmana, eh?
0: És veritat.
5: I, bueno, a veure si...
2: Dos dies.
5: Si els depenen coses.
3: Que no era bona, perquè Barcelona...
5: A petar.
3: Molt...
2: Unes imatges superxules,
5: molt
2: eh?
5: Molt bé, la veritat és que va anar molt bé, molta gent, molt bon rotllo. Bueno,
3: ara falta que el departament us escolti.
5: Sí, al principi dijous em sembla que hi ha una reunió. A veure si traiem alguna cosa, perquè realment ho necessitem, eh? Necessitem més recursos, necessitem més inversió, tot el tema que ara estàvem parlant ara, no? De l'inclusió, de nens cada vegada doncs, amb més dificultats.
4: Necessitats diverses, sí.
5: Sí. I, bueno, doncs això, necessitem recursos, més gent i poder atendre
2: perquè
5: els nens
2: a tots. Perquè gent ha d'haver-hi, no, Sílvia? Gent titulada.
5: Sí, clar,
2: bueno,
5: que
2: n'hi ha d'haver-hi, no?
5: Sí. Però bueno, és que, clar,
3: i ràtios més baixes,
2: i ràtios més baixes, que ens n'anem a...
5: Sí, que després la gent et diu, però si quan nosaltres estudiàvem eren 40, sí, però les coses no eren igual que ara.
2: Ja, exacte.
5: Vull dir, érem 40, estàvem asseguts, no ens movíem de la cadira,
2: exacte.
5: I ja està, i ara...
4: I érem tots del poble o del voltant,
5: sí.
4: I ara hi ha
5: ara
4: molta
5: no funciona així,
4: gent de fora.
3: Bueno, o qui no podia quedava enrere, no? I, i era igual si quedava enrere, no? Si ho entenia bé i si no també, no?
4: Adéu.
3: Ara...
2: A repetir. Sí, sí. Però bueno, noies, doncs ho deixem aquí.
5: Bona setmana més,
2: bona setmana.
5: Bona setmana santa.
2: Ens tornem a retrobar.
5: Dimarts dia 7
2: d'abril. Mira, ja haurem canviat el mes.
4: Sí,
2: veus? Ja està el bon
4: passa
2: temps.
4: Passa molt ràpid.
3: Ja passa un trimestre de
4: l'any passat, eh?
2: Molt bé.
5: Doncs vinga, que vagi molt bé.
3: Bona setmana.

0: imperfectes.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost, el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: ¿Dolerme los dedos?
1: ¿Qué te ha dicho eso?
0: De verdad, es que...
2: Doncs anem a parlar ja amb el David perquè ens expliqui una miqueta com va ser aquesta estrena i com va veure la pel·lícula. David, què tal? Quan vulguis.
3: Hola, Joan. Bueno, estic aquí una setmana més. Al final acabaré sent col·laborador fixe del programa.
2: Ja, i tant, i tant.
3: Bueno, vinc a parlar d'Aida i Vuelta, la pel·lícula que s'ha estrenat aquest darrer divendres als cinemes i que només el primer cap de setmana ha aconseguit ja més de 220.000 espectadors i ha recaudat ja més de 1,6 milions d'euros. Una brutalitat. O sigui, s'ha convertit en el número 1 de la pel·lícula als cinemes d'Espanya. I jo vaig estar a la premiere de la pel·lícula el darrer dimarts. Vam estar allà, va omplir els cinemes Callao de gent de totes parts, de programes de televisió, celebritats de diverses, influencers... Bueno, va ser una bogeria i va ser molt divertit, perquè vam tenir els protagonistes allà presents que van dir unes paraules, sobretot va parlar el Paco León i la Carmen Machi, no?, que van parlar de com havien aconseguit fer aquesta pel·lícula. Com va ser tot, perquè com a curiositat tot venia de que uns directius de Mediaset van coincidir un esdeveniment amb la Carmen Machi i van dir algo tenemos que hacer juntos, no? I la Carmen Machi va dir lo que tenemos que hacer es la película de Aida. I clar, es van quedar bojos perquè amb el que ella va amb tota la polèmica que va generar quan ella va voler sortir de la sèrie, doncs clar, els va sorprendre que la seva proposta fos fer una pel·lícula d'Aida. Però bueno, així va acabar sent. La condició que va dir Carmen Machi era que Paco León fos el director de la pel·lícula, com ha sigut, finalment, i doncs al final ha sortit aquest producte. Com ha sortit? Doncs en format pel·lícula, fent referència a la sèrie, però què? Què fent què? Que és mostrant com el davant de càmeres i el darrere de càmeres, no? O sigui, els propis actors fan el personatge d'Aida i a ells mateixos. Em sembla molt interessant això perquè al final el que han aconseguit fer és, en comptes de fer una pel·lícula d'Aida com si fos una continuació, perquè era una mica complicat, per què? Perquè ja fa molts anys que va acabar la sèrie i doncs hi ha molta gent que ja no se'n recorda de la sèrie o que no té clares les trames, no?, en aquests moments, o que no, directament que no va veure la sèrie, que clar, era complicat doncs fer una continuació. Llavors, d'aquesta manera han pogut fer una pel·lícula en la qual les persones, hagis vist la sèrie o no l'hagis vist, la pots veure perfectament. És una pel·lícula que combina l'humor, el seu humor, fer autocrítica també, perquè fan autocrítica d'ells mateixos, però amb el seu peculiar humor, polèmic també, i també hem carregat de nostàlgia. Una cosa que a mi m'ha agradat molt perquè es fan referències que hi ha moments que aconsegueixen tocar el cor, no? Però bueno, sobretot molt d'humor i crec que es passa ràpid. És una pel·lícula que evidentment no és una gran producció, no? on s'han invertit molts diners, però hi ha molt d'humor i passes una bona estona. Així que res, això us dic, us mando un petonàs enorme i a seguir. Us segueixo com sempre. Un petonet.
2: Doncs David Montufo, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi. Ja ho has dit tu al principi, aviat ja et fitxarem perquè el tenim aquí gairebé cada setmana, moltes vegades, al programa. Avui amb el David hem volgut parlar de l'estrena d'Aida i Vuelta, aquesta pel·lícula que doncs, ens torna a l'univers d'Aida. Vinga, continuem.
4: La Caixa Tonta.

Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: I avui tenim amb nosaltres un artista que està donant molt de parlar. Fusiona ritmes i cultures amb una naturalitat que enamora. I el seu nou single, Gatina, és una autèntica celebració de les arrels, de la diversitat i de la passió per la música. Parlem ni més ni menys que de l'Aina da Silva, una veu que arriba per quedar-se. Aina, benvinguda al programa, com estàs?
1: Ai, molt contenta, molt feliç d'estar aquí a la Caixa Tonta i explicar-vos tots els secrets de Gatina.
0: Primer de tot, gràcies per venir aquí als estudis. Ja vas venir l'altra vegada, però, de nou, gràcies per desplaçar-te aquí als estudis de la ràdio.
1: És que a mi m'encanta, i a més, aquest univers de la ràdio m'apassiona, la veritat.
0: Tu estàs més acostumada a les càmeres, no?
1: Jo estic més acostumada a les càmeres, a tallem, al plano, il·luminació, però crec que la ràdio té la seva màgia, no?
0: Com tot, no? Jo crec que sí. La ràdio és diferent. No et veuen tant, aquí sí, perquè també tenim el format de vídeo, però la ràdio té aquesta màgia de la veu, no? De que et quedes amb la veu de la persona. Escolta'm, quin temasso, no? Quin temasso que has tret, no? Com ha anat això? Com ha anat? Mira, mira.
2: Oh, per favor, quin tema.
0: Explica'ns una mica el perquè de Gatina.
1: Doncs,
0: un tema preciós, per cert.
1: El perquè de Gatina neix de la meva voluntat de voler fer música. Jo crec que el més important és música que m'apassionés i que jo voldria escoltar. D'aquella que tens a la teva playlist, que la vols escoltar cada dia, doncs, sota aquesta premissa, jo ara fa un any, després de sortir d'Eufòria, de concursant, començo a anar a l'estudi i començo a treballar en aquest projecte.
0: Mira, estem també veient el videoclip. Un videoclip que té unes imatges molt boniques i on s'ha cuidat molt el color. Per mi s'ha cuidat moltíssim el color i l'estètica. On està gravat i per què aquestes imatges, Aina?
1: Doncs mira, aquest videoclip que l'he dirigit jo mateixa està inspirat en els videoclips dels anys 2000, aquells videoclips on veiem aquesta estètica urbana, aquest color, aquest toc vintage. A mi sempre m'ha agradat molt la moda dels anys 2000 i per mi la cançó, que és un R&B, doncs necessitava un vídeo potent, amb coreografia, amb una estètica forta i ha sigut tota una aventura fer aquest vídeo, Juanito?
0: Tot un repte, no? Perquè, clar, aquí veiem lo guai, no? Però també hi ha d'haver, doncs, la part més complexa d'organitzar-ho tot, de preparar-ho tot, de que tot estigui perfecte, no? Perquè tu sé que ets molt perfeccionista.
1: Molt. A més, em preguntaves on s'ha gravat això. Això ha estat gravat a Barcelona. Aquestes imatges que veiem a l'exterior són al Fòrum de Barcelona, les altres són a 400 Studio. I sí, ja, jo he cuidat molt l'estètica d'aquest vídeo. Per mi és molt important a nivell artístic, no només com sona la música, sinó com arriba el missatge, i crec que el vídeo és el que empeny a que la cançó s'entengui, no? D'altra forma o de forma estètica.
0: Aquest nou tema combina influències brasileres, catalanes i espanyoles amb aquests tocs d'R&B, com tu has dit. Com sorgeix aquesta barreja tan rica i com la vas treballar al procés de creació?
1: Ai, Juan, i tu saps què passa? Que jo sóc el resultat d'una barreja, clar.
0: Ja ho sé, però per això m'agrada, perquè m'ho expliquis.
1: Doncs mira, per qui no ho sàpigues, jo sóc de pare català i mare brasilenya. Aleshores, jo, al meu pare li agrada molt el jazz, he crescut a una casa on s'escolta jazz, R&B, però també s'escolta pagodi, samba, funk do Brasil, i al final crec que aquesta cançó és el resultat de qui sóc jo. Aleshores, clar que tenia aquest toc en portuguès, el títol Gatina, però que crec que la gent d'aquí també l'entén perfectament. I, evidentment, el català, que no el perdo.
0: Que no el perdem, eh? I darrere d'aquesta energia i ritme hi ha també un missatge molt humà de celebració de les arrels i la identitat. Què t'agradaria que el públic senti quan escolti aquest tema?
1: Uah, quina pregunta tan xula m'acabes de fer, perquè crec que és el fi, no? Tu fas la música, però com li arriba a les persones i què li fa sentir? Sens dubte, vull que la... Tu saps quan t'aixeques al dematí i dius, va, avui tinc un dia que avui serà un dia amb molta feina, moltes coses, però tens aquell moment de posar-te la teva cançó preferida, que és quan t'arregles, abans de sortir al carrer, abans de començar el dia, jo vull que la gent escolti Gatinya, no, en tot el dia no, però en especial en aquest moment, quan s'estigui preparant per sortir, com dic jo, a darlo todo.
0: A darlo todo, Aina da Silva.
1: Sí.
0: I escolta, ens ha encantat saber que la teva tia Maria participa a la cançó. Com va sorgir aquesta col·laboració tan especial i què ha significat per tu afegir aquest toc familiar al projecte?
1: Doncs qui em coneix sap que una cosa que per mi és molt important, un dels meus principals valors o el que més m'agrada és la meva família. Crec que són les persones que més em donen suport en aquesta carrera que és tan complicada, i aleshores jo volia un vers en català a la cançó de Gatinya. I dic, uah, com introdueixo aquest vers? De quina manera? I tenia aquesta frase en la que jo dic, i si no ho entens, tranqui, t'ho dic en català. I jo moltes vegades m'ha passat que quan he parlat català la gent diu, hola, parla català. I jo, clar que sí, i li vaig dir a la meva tia, què et sembla si vens a l'estudi i graves aquesta frase que diu, ara s'escolta, s'escolta, s'escolta.
2: Neta parla català.
1: Yeah!
0: Just, és que ha anat ni pintat, això, eh?
1: Doncs sí, brutal. Sí, és que anem en sintonia, tu i jo, Juanito.
0: Brutal, brutal.
1: Aquesta frase que grava la meva tia Maria i que ha quedat icònica, perquè ella és icònica.
0: És brutal, la tia Maria.
1: Ah, ella és tot, la veritat,
0: abans... A més, és que jo l'he vist al vídeo, que podeu entrar a les xarxes de l'Aina, i veure-la, que hi ha aquest vídeo una mica com ho es va fer, una mica el previo, no?
1: Mm-hmm.
0: I escolta, ella, és que ho fa amb una naturalitat. Què he de dir, nena? Què he de dir?
1: Exacte.
0: I la tia allà, escolta, com si ho hagués fet tota la vida.
1: Com si ho hagués fet tota la vida. Jo crec que la meva tia està en una edat que ella ja diu, pues venga, lo que venga por delante y vamos.
0: Clar, que sí, el mundo por montera, que deien aquelles folclòriques. I clar, i ella, pues, ho ha donat tot.
1: Ho ha donat tot, i et diré una cosa, perquè ara que la cançó porta fora uns 3 o 4 dies, em fa molta gràcia perquè tothom m'està dient aquesta frase, i la Moreneta parla català, i jo no m'esperava que la gent se'n recordés tant d'això.
0: Doncs mira, ja ho veus, s'ha quedat, però en la memòria de tothom.
1: Sí.
0: I escolta'm, el videoclip, que és el que estàvem comentant fa un moment, fa un homenatge als anys 2000 amb coreografies i estètica molt marcada. Què t'ha inspirat d'aquella època i com ha estat el procés per portar-la al teu univers musical?
1: El procés i què m'ha inspirat? Doncs mira, m'ha inspirat els... Jo recordo tot... ja de petita, mira aquells videoclips de la Beyoncé, de les Pussycat Dolls, de la J-Lo, però a mi m'agradava mirar els antics, els que havien sortit abans de que jo naixés.
0: Correcte.
1: Perquè m'encantava aquelles robes, m'encantava. I aleshores, ja et dic, el procés de dirigir i produir el videoclip ha sigut una feinada tremenda, perquè són moltes coses que s'han de tenir en compte. Crec, Juanito, que aquest últim any que he estat fent tele he après molt, també. De plànols, d'il·luminació... Clar que és important rodejar-se dels millors professionals que m'han ajudat en la creació d'aquest vídeo, no?, de forma estètica, però, per exemple, perquè us feu una idea, els que esteu escoltant, nosaltres arribem al fòrum i jo ja tenia la meva llibreta màgica, l'escaleta i l'ordre de rodatge. Això és una cosa que jo he après en tots els rodatges que he estat. Aleshores, primer li deia al Marçal, primer gravarem el primer pla. Aleshores, el segon. I l'últim, la coreografia. Saps per què, Juanito?
0: Per
1: tira un secret.
0: A veure, per què?
1: Clar, perquè quan balles, comences a suar i el maquillatge no està tan perfecte.
0: Clar, això és veritat.
1: Aleshores, el primeríssim primer pla, que és aquell de la cara...
0: Sí, que és guapíssim.
1: Aquest, el primer de tot. Això ho vam fer, jo crec que va ser al febrer... I un fred que van passar.
0: Nena, és que surts tremenda, eh?
1: Ai, gràcies.
0: Bruta. És que està molt bé, a més... M'agrada perquè està molt cuidada la imatge.
1: Molt. M'ha ajudat el Yanis, un amic meu, que és estilista, m'ha ajudat a fer tot el tema de la roba, no? I aleshores, per exemple, si t'hi fixes, també el cabell canvia...
0: Sí. El vestuari, m'encanta. Aquest estudi on t'està feta una de les fotografies del single,
1: sí.
0: És tremendo.
1: Aquest estudi que és, ja et dic, 400 Estudio, que el vaig estrenar a l'estudi.
0: Imagina't.
1: Perquè just l'estaven obrint aquella setmana i em van dir, vinga, seràs la primera artista que trepitgi
0: aquest estudi. Aquest set, que guai. Doncs t'ho dic de veritat, la llum fa molt. O sigui, és tan important la llum, tu saps. Depèn d'on enfoqui, et dona una sèrie d'ítems, no?
1: Exacte.
0: I a més és que et dona una una com es diu, una cercania, no?
1: Exacte, la il·luminació és molt important. En el món dels vídeos es diu director de fotografia, que és el que s'encarrega del tema il·luminació, i s'ha de tenir molt en compte, perquè, mireu, perquè es feu una idea, jo m'he enterat que, per exemple, la Mariah Carey o la Shakira tenen dobles de llums i elles sempre porten les llums que volen. O sigui, elles no trepitgen un escenari o un plató i els hi diuen la temperatura de la il·luminació, perquè la il·luminació té temperatures, per ser més càlida, més freda. Llavors, tenen tot estudiats. La imatge d'aquesta gent està molt, molt cuidada, no? Evidentment, Aina da Silva no està a aquest nivell. A mi, en tal que es vegi bé en el vídeo...
0: Ja arribaràs, tranquil·la.
1: No.
0: Ja veuràs, nena.
1: Crec que mai seré tan tiquismiquis, no? Des d'aquí una abraçada a la Shakira i a la Mariah. Però bueno, mira, tot cuidadet.

0: Doncs seguim a l'especial de la xarxa de la Marató de 3Cats i tenim l'honor de tenir nosaltres el presentador, el mestre de cerimònies d'aquesta marató, que ja n'ha viscut uns quants i que el tenim aquí avui amb nosaltres. Ramon Pellicer, com estàs? Benvingut.
1: L'honor és meu de ser a l'Aixal. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Ramon. Què és per tu, de nou, estar al peu del canó davant d'una marató com aquest enguany, també dedicat a lluitar contra el càncer?
1: Doncs es veu que no he après res, perquè ja ho vaig fer el 2004. Vaig saber que era estar tantes hores en directe en solitari i ara hi torno. No sé si és que no n'he après o que potser em va agradar i per això ho he volgut repetir. En qualsevol cas, és indiscutible que està al servei d'una causa com aquesta, que és intentar que el càncer deixi de ser la malaltia mortal que és, a través de la recerca i de l'ajut de tothom que participa amb els seus donatius, és una causa excel·lent de la que és molt difícil no voler formar-hi part.
0: Sens dubte, sens dubte. I, escolta'm, faràs marató com els antics? Perquè abans, la marató, que tu havies viscut, o sigui, els presentadors estàveu allà al peu del canó gairebé tot el programa. Tindràs més relleu aquest cop o tu ets a la vieja escuela i diràs, vinga, va, tope?
1: No, jo estaré des del començament. Bé, a la ràdio comença una mica abans,
0: sí,
1: el
0: Roger
1: Escapa, i després, a partir de les 9, des de la Torre Bellesguard, allà estaré jo ja tot el matí fins a l'hora del Telenotícies migdia. Després, a la tarda, ja reprenem des del que era el plató de l'Eufòria i que ha estat canviat per poder acollir la Marató i tot el seu públic, i les actuacions, i la banda, i tot plegat. Després del TN migdia fins al TN vespre,
0: sí.
1: I després del TN vespre ja sense parar fins a les 2 de la matinada, ben bé. Són 17 hores en les que no estaré sol, perquè aquesta és una marató de treball en equip.
0: I tant, i tant.
1: Però no només en equip, entre els professionals de la casa, que estaran tots disposats, repartits pel territori, fent connexions en directe o participant en reportatges i en petits vídeos que ja han enregistrat, sinó és un treball en equip de la gent que se la fa seva, la marató. Pensa que hi ha unes 3.000 activitats,
0: sí, sí,
1: amb més d'un milió de persones vinculades. Que si això no és un equip, què seria un equip, no?
0: Què seria?
1: Doncs em sento absolutament aixoplugat. Encara que jo estigui aquí donant la cara, doncs darrere tinc, darrere i davant i per tot arreu, un munt de gent per acompanyar.
0: Com cada any també parlem amb el Lluís Bernabé, el director de la Fundació. Realment, el que ha aconseguit aquesta marató és una cosa totalment titànica. S'ha aconseguit que formi part ja de la vida social de tot un país i que ha transcendit a d'altres països. Ramon, creus que la marató... Bueno, jo crec que ja el lema el diu molt de tu, ja ha traspassat fronteres, ja diu molt de tots i diu molt de tot un país, no?
1: Sens dubte, perquè aquest és el mèrit. La gent, la marató de 3Cat, de TV3 i de Catalunya Ràdio, és justament singular. No hi ha cap altra marató enlloc que tingui un teixit associatiu, que tingui aquestes ganes mostrades per tots aquests voluntaris que des de la base, des de baix, s'organitzen, fan coses, i a més ho fan absolutament reglamentats amb les normes que marca la marató, i tiren amunt. És a dir, que és una direcció insòlita en les altres teletons i les altres maratons que es fan arreu del món. Aquesta és una característica per sentir-se orgullosos, no només de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que fa molts anys que hi aposta, sinó molt i especialment del país que tenim.
0: Ramon, per anar acabant també, jo crec que la Marató és un dels programes que és l'emblema ja de la casa, no? O sigui, és 3Cat, TV3, ja és la Marató, no? Per tu, realment, quan la primera vegada que t'hi vas posar al capdavant, què va suposar i què està suposant per tu ara de nou agafar aquesta regna amb la marató?
1: Sempre a nivell professional és un privilegi. Pensa que quan estàs fent telenotícies, durant molt temps fas telenotícies, que és un format concret. quan fas programes de reportatges, doncs és allò que t'ocupa tot l'espai i tot el temps. Si fas un magazín, tres quarts de mateix. Què passa amb la Marató? Que és una síntesi de diferents gèneres. I a dintre pots participar en els reportatges, pots fer entrevistes, entrevistes que són noticioses amb un metge, amb un expert, entrevistes en profunditat amb personatges que t'exposen la seva vida i que et fan sentir absolutament petit veure el que han estat capaços de fer per lluitar, per exemple, contra una malaltia tan greu com és el càncer. Tot aquest garbuix de sensacions i de coses a nivell professional et dona un gran enriquiment, però a nivell personal encara més, per totes aquestes experiències que vius en primera persona i que formen part ja del teu bagatge històric, vull dir que t'ho emportes posat i que segurament que et serveix després en el futur per afrontar nous reptes.
0: Sens dubte, sens dubte. I Ramon, aquest any hi haurà alguna novetat que es pugui explicar o a nivell tècnic? Suposo que seguirem veient els directes de totes les activitats que s'estan fent. No sé si ens pots explicar alguna coseta així ràpidament.
1: El mecanisme és pràcticament el mateix. Està basat en els testimonis. Aquest és un dels anys on hi haurà més nombre d'entrevistes i, per tant, de testimonis per la gran quantitat de casos diferents. Pensa que hi ha 200 tipus de càncer diferents, per exemple. Nosaltres, evidentment, no els podem tocar tots, però sí toquem els més importants, els més prevalents, els que tenen un impacte social més gran. Però a banda de totes aquestes entrevistes, que probablement es batrà un rècord, hi ha actuacions que són de primer nivell en col·laboració amb tots els que han participat en el disc de la Marató. I també hi ha algun moment per relaxar-se un palet i per donar pas a l'humor.
0: També va bé.
1: Sí, pensa que ens n'enfotem una mica de nosaltres mateixos.
0: Això és guai.
1: Aquesta Marató.
0: Sempre,
1: això passa, ja veuràs.
0: Sempre va bé. Jo només volia dir-te que la Marató és molt més que un programa de televisió. Jo he tingut la possibilitat durant molt de temps d'agafar telèfons a la centraleta i precisament en un dels maratós dedicats al càncer recordo una trucada d'una nena de 8 anys que em va trencar una guardiola d'un porquet dient-me que aquests diners els volia donar perquè el seu avi es curés, perquè tenia càncer.
1: Genial.
0: Això és brutal, Ramon.
1: Això vol dir que s'ha entès el missatge. Vol dir que, entre tots, potser tenim la solució dels problemes que ens apreten. I la solució passa per la recerca. La recerca és l'únic que ha donat garanties d'enfrontar-se amb energia al càncer i sortir-se'n. A banda de la detecció precoç, que és l'altra qüestió que hem de tenir molt, molt present, i les mesures de prevenció nostres, en els nostres hàbits diaris, uns hàbits que han de ser saludables.
0: I tant.
1: Amb aquestes tres eines i amb aquest esperit d'aquesta nena que em dius tu,
0: sí,
1: que trenca
0: sí,
1: el seu
0: sí,
1: portet,
0: sí.
1: I que dona el que té,
0: és
1: per,
0: fort,
1: justament
0: sí, sí.
1: Per això, per la investigació i per la recerca. És un exemple excel·lent del que és i del que pretén
0: ser. I els valors que transmet, també. Uh-huh. Ramon Pellicer, ha sigut un plaer parlar amb tu avui, en aquest especial. Esperem que sigui tot un èxit, que ho serà, perquè la Marató és molt més que un programa de televisió. Som tots, i que entre tots doncs, puguem fer que un any més aquest marcador pugi per lluitar contra una malaltia que tots, malauradament, hem patit o patirem en algun moment de la nostra vida. Una abraçada ben forta i a tope amb la Marató.
1: Moltes gràcies. Una abraçada gran.
0: Abraçada, Ramon. Gràcies.
2: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
0: I acaba d'arrencar una nova edició de GH Duo, Gran Hermano Duo, que està, jo crec que, al rojo vivo, que diuen. I com sempre, tenim amb nosaltres el nostre col·laborador, el David Cano, el Gato Encerrado, que podeu entrar a la web de Telecinco i seguir el dia a dia del que passa a la casa, a la casa de Gran Hermano, i en aquest cas a aquest GH Duo. David, explícanos cuando quieras cómo ha ido este inicio de GH Duo.
3: La cuarta edición de GH Duo está llena de personajes míticos, viejas glorias que verán reverdecer el esplendor de sus mejores épocas. Un Olimpo de figuras que están en nuestra memoria colectiva y que no bajan de los 50 años, lo cual digo sin ninguna connotación negativa, sino todo lo contrario. Entre ellos hay un auténtico desconocido en España, participante en varias ediciones del Supervivientes Mexicano, y un pequeño grupo de jóvenes, en su mayoría procedentes de la Isla de las Tentaciones, que ha venido a ser sustituto de mujeres y hombres y viceversa a la hora de nutrir de concursantes a otros realities y de personajes al universo Mediaset. Dicen las malas lenguas que el dúo es una versión de GH que gana siempre una ex concursante de la Isla de las Tentaciones, que además concursa en trío y lleva el pelo corto. Se refieren a Lucía Sánchez y Marieta Sola, ganadoras de las dos últimas ediciones, a las que podríamos añadir a la ganadora del último GH VIP, Noemí Asensi, aunque esta lleva el pelo largo. La candidata sería esta vez Anita Williams, que cumple todas esas condiciones. Espero que no se cumpla la profecía, aunque venga esta de una afirmación con mucho más fundamento que aquello que dijo Gary Lineker sobre que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. En realidad, con este GH Duo, los que vamos a ganar somos los espectadores. De momento se masca la tragedia, aunque observamos lo que podríamos denominar como calma chicha. A Sonia Maddock no la soporta nadie, aunque todavía se están aguantando casi todos. Solo ha explotado Cristina Peayet, que también tiene media casa en contra. Y ha sido un chispazo más que otra cosa. La veo a punto de dar el petardazo, igual que a Belén Rodríguez, autora de la mejor frase dicha por un concursante antes de comenzar el encierro. «Me caen mal todos», dijo Belén, lo cual es francamente prometedor. De Carlos Lozano, ganador moral de GH VIP en 2016, y de John Guts, el mexicano, me espero cualquier cosa. Aunque más expectativas tengo, si cabe, con el dúo que yo califico como de la sobredosis. Es el dúo que forman Antonio Canales y Raquel Salazar, y digo eso porque destilan veneno los dos. El caso es que el casting es prometedor y tanto la promoción previa como la gala de presentación creo que han sido mejores que en el reciente y fallido Gran Hermano 20. Con todo, los que podemos fallar esta vez somos nosotros. Lo haríamos, creo yo, si damos la espalda a un formato que nos ha dado tanto y tanto durante un cuarto de siglo. Todo lo demás pinta tan bien que algo me dice que va a funcionar. Tiene que salir bien. O eso espero, amigo Joan.
0: Pues opino lo mismo. David Cano, el Gato Encerrado, que podeu seguir a la web de Telecinco amb les seves cròniques. Larga vida GH, i esperem que aquest GH Duo sigui un èxit, perquè ens agrada. Així és. Seguim.

0: El primero. Durante.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

0: gran música.
1: Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
0: Primera en música.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una barbacoa amb els amics.
3: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Ràdio Arenys.

0: La primera en música es diu Radio Arenys.
1: Just like you, such a

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
0: Escoltant Ràdio Arenys.
3: Sabies que...
4: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són, en realitat, persones petrificades per una maledicció.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
5: Un, dos...

0: Rosa.
1: Pues...
2: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
3: I de la sang del drac en sortí un roser.
4: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
5: De bon grat, accepto el vostre present.
6: Ei, Àlex.
7: Ei, Anna, com estàs?
6: Bé, i tu?
7: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
6: I tant que sí.
7: Saps quin és?
6: Suposo que la rosa.
7: Efectivament, la rosa.
2: Museu particular.
7: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
6: Uau.
7: Però abans de començar, no, hem de fer una miqueta d'història. No? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
6: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
7: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
6: Sí.
7: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
6: Vale.
7: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
6: Explica-m'ho.
7: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
6: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
7: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor. Que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus que els tingués doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. Gràcies a aquesta, no?, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
6: Uau.
7: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
6: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
7: Una miqueta de discreció, no?
6: Sí.
7: Però bé, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
6: Que no faltin les roses.
7: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, doncs entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui, s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt gran al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Si has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que sobre
6: el Joaquim Fènix.
7: Que no és ben bé, no, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmasó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món. De cada varietat que existia en el món, ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega a un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
6: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
7: Ai.
6: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
7: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments no, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia, però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
6: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
7: Ho podríem parlar.
6: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
7: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
6: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
7: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
6: 800?
7: De...
6: 800? 400?
7: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
6: Una.
7: Bueno, doncs prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes una. Que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
6: Què dius, ara?
7: Venent roses i això.
6: Quatre dies.
7: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles no perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
6: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947. I ell va treballar molt sobre la figura de Bach i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh!
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció del silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn. Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies, jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia, i una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que el nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement, i en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te passes la pel·lícula o la novel·la esperant-les i no
1: es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no?, tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Sinó...
0: I algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
0: Però...
1: Jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig. Perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un gran símbol, un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
1: Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar. Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó on?
0: A la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, era així més tatuatge. Això
1: no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem la Isabel, va acabar esdevenint no ella el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena. I que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Efectivament, al centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim... Només el centre de lectura o més espais? Sí,
0: el centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina tenia molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i de més. I és com això, com una fira... de novetats, també.
1: Recomanem, sí, sí. No?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara al tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va sortir. I fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu, és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset. Amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algo que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix.
0: Tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó, no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la C32, registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i de la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels drets sense descartar no registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Com estem? Són les 9 i 3 minuts. Arrenquem, com cada dia, des d'ahir fins al proper mes de juliol, si tot va bé, de dilluns a divendres, de 9 a 11, a la ràdio, amb la voluntat de, com cada dia, fer aquesta mirada aranyenca a l'actualitat de la jornada. Per cert, i enllaçant amb el que explicaven ara aquí els serveis informatius de la xarxa, sembla que ahir va ser el dia, no sabem què va passar. Parlem d'apunyalaments a Manresa, parlàvem també d'aquest incident a l'Hospitalet de Llobregat. Ahir també va haver un apunyalament a Arenys de Mar, ara us ho explicaran els serveis informatius, apunyalament amb un ferit greu portat a l'Hospital Germans Tires i Pujol de Badalona, a la zona de l'estació. Sembla que seria una baralla, en tot cas ara ho explicarà l'Oriol i mirarem d'ampliar-ho al llarg del dia amb el que se sàpiga, ja que està sota secret d'investigació per part de Mossos d'Esquadra. Coses. Una de les qüestions que aquest estiu ha ressonat i ahir va tornar a ressonar amb força i que sembla que serà dels temes que aniran repetint-se al llarg d'aquesta propera tardor és la necessitat de tornar a instal·lar peatges a les autopistes. Des del govern s'afanyen en dir que no seran peatges com els que coneixíem, perquè serà probablement un altre tipus de peatge, més semblant a la vinyeta que fan servir a França, per exemple, o un impost, que, o un tipus impost com el que es paga a Alemanya o a Holanda. Però, en tot cas, el que està clar és que per circular per les autopistes del país, com a mínim del país Catalunya, perquè aquest debat a Espanya sembla que de moment no hi és, com passa sempre, s'haurà de pagar. S'haurà de pagar i, per tant, doncs recuperarem no pas aquelles casetes taronges que eren presents a la nostra vila, sinó un altre tipus d'impost. Malgrat tot, han fet un grup de treball amb en Lamiel per veure com es pot aplicar, quins beneficis, quins problemes, etcètera, etcètera. Per cert, la zona de peatges d'Arenys, que cada cop s'assembla més a un pàrquing solar, com es va anunciar que es faria, es va anunciar quatre vegades, i finalment sembla que així serà. S'estan acabant de posar ja les plaques solars, que en principi a finals d'aquest mes de setembre haurien d'estar ja instal·lades, no sé si en funcionament, però sí com a mínim instal·lades en aquesta antiga zona de peatge de l'autopista. Clar, en aquest debat de si cal tornar a posar peatge o no cal tornar a posar peatge, s'utilitza, jo penso que de manera molt perversa, el terme de col·lapse i d'ús de les autopistes del país, perquè, clar, no pot ser, la gent la fa servir, la P7, la C32 també, hi ha un increment de trànsit important i, per tant, cal fer que... I el seu manteniment és molt car i molt costós i la fa servir tothom i totes aquestes coses. Bé, posem-hi dades en aquesta utilització exagerada que s'està fent, en aquest cas, de l'autopista C32, que és l'autopista que ens afecta a nosaltres i que passa pel nostre vila, pel nostre nucli urbà. L'autopista C32, quan es va ampliar l'any 1990-92, és a dir, any olímpic, per aquesta autopista viatjaven diàriament entre Mataró i Arenys entre 20 i 30.000 vehicles. Entre 20.000 i 30.000 vehicles. Diàriament passaven per aquesta autopista i entre Mataró i Montgat passaven entre 30 i 40.000 vehicles. Per tant, el tram, diguéssim, més conflictiu seria Mataró-Montgat, passaven entre 30 i 40.000 vehicles. L'any 2020, any de la pandèmia, i any encara en peatge en funcionament, el tram Mataró-Montgat passaven entre 75.000 i 85.000 vehicles. És a dir, el 92, quan s'amplia, fins a Mataró viatjaven uns 40.000 vehicles per la banda alta i a l'any 2020 viatjaven i passaven uns 80.000 vehicles. Entre 75 i 85, uns 80.000 vehicles en aquest mateix tram. El tram Mataró-Arenys, 92, entre 20 i 30.000, a l'any 2020, entre 60 i 70.000. És a dir, triplicant la quantitat de vehicles que passaven a l'any 1992. Però és que el 2026, postpandèmia, 6 anys després, de Mataró-Montgat passen aproximadament uns 100.000 vehicles diaris. Dels 80.000 fins al 2020 hem passat als 100.000 aquest 2026. I a la zona de l'Alt Maresme, és a dir, de Mataró amunt, circulen diàriament entre 60 i 80.000 vehicles per aquesta, uns 60.000 vehicles, per ser justos, per aquesta zona. És a dir, l'increment de vehicles entre l'any 92 i aquest any, i aquest any 2026, ha estat de més d'un 50%. Més d'un 50% aquí a la comarca del Maresme. Però és que, diuen, els cotxes, què passa amb la gent? Doncs el creixement demogràfic no s'ha quedat curt. El Maresme ha crescut entre el 91 i el 2026 en un 40% la seva demografia, un 40%. Però és que el parc automobilístic ha crescut en un 70%. En un 70% entre el 92 i el 2026. Sabeu quin és l'increment quina ha estat l'ampliació de capacitat de l'autopista C32 entre el 92 i el 2026? Zero. Cap. Ni un. Entre que s'amplia l'autopista el 92 i l'any actual, les úniques obres que s'han fet a la C32 han estat ampliacions de carrils, però i modificacions als

0: tota aquesta reflexió, i és el deteriorament del transport públic del país. Mentre la gent ha anat a viure cada cop més a la comarca del Maresme, reitero, ampliació de més d'un 50% de la demografia 92-2026, el servei de Rodalies Renfe ha estat cada cop més deplorable, deteriorat, trist i denunciable. I si no, només cal tirar a principis d'aquest 2026 i mirar tota aquella situació que no s'ha arreglat. És a dir, que segueix estant al mateix lloc. El que passa que, bueno, els periodistes, no sé per què, ho hem tret de les portades dels diaris, suposo que perquè ens hem cansat d'explicar-ho, però no perquè la situació a la xarxa de Rodalies hagi millorat, que no ha millorat, no perquè hi hagi trens nous, que no n'hi han, no perquè s'hagi fet una inversió revolucionària, que no s'ha fet, i no perquè s'hagin eliminat els endarreriments o les anul·lacions, que ni s'han eliminat ni han deixat d'existir. Segueixen havent endarreriments i segueixen havent essencialment anul·lacions. El que passa que els periodistes, mira, ens hem cansat d'explicar-ho i, per tant, sembla que ja no sigui notícia. Però segueix existint exactament igual que a principis d'aquest any. Per tant, tenim més gent vivint, un transport públic més deteriorat, una més cotxes circulant i una via que l'administració no ha estat capaç d'avançar-se a la realitat i, per tant, redimensionar a les necessitats de la gent que hi viu. I ara proposen posar peatges. És la solució. Com sempre, que el ciutadà pagui. Bueno, doncs veurem quina capacitat tenim els ciutadans de resistir aquest autoritarisme polític que ens afecta, que ens toca viure per part de totes les formacions i que al final acaba decidint penalitzant el ciutadà per la seva ineptitud a l'hora de preveure coses tan fàcils de preveure com la pujada demogràfica. Per cert, i com a dada curiosa, Arenys de Mar, en concret, entre l'any 91 i l'any 2006 ha augmentat significativament el seu nombre d'habitants. Hem passat de 11.039 habitants que teníem a l'any 1991 als més de 17.400 que hi ha en aquest 2026. El creixement més gran es va produir entre el 2000 i el 2010, on Arenys de Mar va passar dels 12.600 habitants als 14.680, és a dir, un escreix de 2.070 habitants. Va ser el creixement més gran registrat per aquest municipi i que, d'alguna manera, va molt en la línia del creixement que ha tingut la comarca del Maresme, totes les poblacions, en aquests darrers anys. Si voleu, en podem parlar. I ho farem al llarg dels propers dies aquí a la ràdio, evidentment amb convidats i gent que ens en pugui ajudar a entendre encara una miqueta més totes aquestes dades. Són les 9:14 minuts, arrenquem.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

Vinga, què farem avui? Avui parlarem amb la gent de l'Ateneu, que ja ens visita. De fet, els tenim per aquí. Parlarem amb ells aquí uns minuts per saber com serà aquesta temporada 2026-2027. Els cursos, els viatges, l'aniversari... Bé, totes aquestes coses que sempre són interessants de conèixer. Parlarem amb la Ubica, la Mireia, que se'n passarà pels micròfons de la ràdio per fer-nos 5 cèntims de... Bé, com ha anat aquest estiu 2026? Ahir precisament en parlàvem, en temps de tertúlia i en entrevista amb l'alcalde, no? Que s'ha triplicat la població. És una dada que tothom va dient. Després veurem, i és segurament el que cerquem, com es reflecteix aquesta... Aquest triplicar aquesta població, si és que la dada real, en el món del comerç. I què més? A partir de les 10 del matí ens acompanyarà en Ramon Vinyes, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya, i ho farà reprenent les entrevistes polítiques que tornarem a fer aquesta temporada, si tot va bé, tots els dimecres de 10 a 11 del matí, com sempre amb línies obertes per part vostra, amb preguntes i propostes, al 93 7.

0: 95 79 12. Per cert, ahir va passar pels micròfons l'alcalde Estanis Forns i parlàvem dels problemes d'arbrat que hi havia a Lourdes. I explicava que el carrer no s'obrirà fins que els arbres no siguin segurs.
1: Nosaltres hem enviat en el patronat, doncs hem pogut contactar amb el patronat i nosaltres obrirem el carrer en el moment, no tan sols que està, que no hi hagi perill amb la que hagi entelat tot l'arbre, sinó que algú entès amb la matèria ens digui que els arbres que hi ha al cantó no pot tornar a passar el mateix. Per tant, nosaltres obrirem el carrer en el moment que tinguem la seguretat que no pot tornar a caure cap arbre.
0: Doncs bé, sembla que això es va poder fer al llarg de les darreres hores del matí i migdia i, per tant, ahir la tarda aquest carrer ja era obert al trànsit i a la circulació de persones. Per tant, sembla que s'ha pogut mirar la situació d'aquests arbres, dels que queden dempeus i que, de moment, no fan tema perquè pugui haver una caiguda. D'això en parlarem, evidentment, al llarg dels propers dies i intentarem saber què és el que ha passat perquè s'hagin produït aquestes dues caigudes d'arbre, un fet poc habitual, en un espai tan curt de temps. Cop d'ull a la previsió del temps. Puja les temperatures. Si avui heu pogut dormir frescos i tal, si ahir estàveu allò, bueno, escolta, em sembla que això ja comença a pintar còmode, doncs no us relaxeu perquè d'avui fins diumenge, temperatures amunt. Quim Serra.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Hem començat el mes de setembre com si estiguéssim pràcticament al mes de juliol pel que fa a temperatures. Tot i que ahir les màximes van baixar una mica, vam tornar a tenir valors de 32 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 28-29 a prop de la costa. Si els mapes no fallen, sembla que anem cap a un cap de setmana realment molt calorós. Podríem tenir l'última patacada càlida important del que ha estat aquesta temporada, podríem dir estiu i ara ja inici de tardor meteorològica, amb unes temperatures que dissabte podrien superar els 35 graus a l'interior del Maresme i fregar-los en alguns punts molt propers a la costa. Per tant, la calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a la setmana vinent, a mitjans de la setmana vinent, les temperatures experimentarien un canvi significatiu, es normalitzarien i això de retruc ens podria portar també un gir en quant a precipitacions que es podrien començar a materialitzar a partir del dimecres vinent. De moment, i mentre això no arriba, el que toca és passar calor i continuarem amb domini del sol. Avui, amb alguns núvols prims, poc importants, els vents fluixos aquest matí, també aquesta tarda, del sector sud-sud-oest, situació marítima dominada bàsicament pel marejol, mar arrissada, marejol, per tant, una situació marítima tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb temperatures màximes una mica més altes, i divendres ja pugen més. Ja puntualment cap a l'interior de la comarca es podrien fregar els 35 graus. Sembla que seria dissabte, quan tindríem el pic de calor, amb aquests valors que, com ja hem dit, superarien els 35 a l'interior del Maresme i els 33-34 graus a prop de la costa. Tot això amb un temps que continuarà estable i sense precipitacions pel que queda d'aquesta setmana.
3: L'actualitat a la ràdio.
0: Un quart i cinc minuts a 10 del matí. Sembla que ahir va ser un dia molt complicat pel que fa referència als successos, perquè, com explicaven a la xarxa, diferents apunyalaments al país, a Hospitalet, Manresa, i no s'han fet resoldre el d'Arenys de Mar, que també en va haver un. Oriol Leo, bon dia, benvingut.
4: Molt bon dia.
0: Sembla que, malauradament, ens hem afegit en aquest caixonet de l'actualitat, eh?
4: Doncs sí, sí, va ser ahir pels vols de 6:45 del vespre un apunyalament a la zona de l'estació de Renfe. La policia local va rebre l'alerta per la presència d'un home ferit al costat, més o menys, de l'àrea per gossos, del Pipicán, perquè ens entenguem. Segons les primeres investigacions, unes investigacions avançades per La Vanguardia, la víctima i l'agressor es coneixien i cap dels dos és resident a Arenys de Mar. Per raons que es desconeixen, van discutir i un li va clavar una punyalada amb un objecte punxant. Els testimonis que en aquell moment eren a l'estació van poder explicar que l'agressor havia fugit amb tren. La víctima es va traslladar a l'Hospital de Mataró, pronòstic greu, i per això doncs, faltava doncs, falta la seva recuperació perquè pugui donar més dades per facilitar la investigació als Mossos d'Esquadra. S'estan visualitzant, això sí, les càmeres de seguretat de l'estació per mirar de localitzar l'agressor. Fins a lloc dels fets, s'hi van acostar, la gent ho va poder veure, policia local, Mossos d'Esquadra, ambulàncies del SEM, i els Mossos d'Esquadra són qui porta les diligències.
0: Doncs aquesta és això és el que sabem fins ara, ho publicava el diari, ho han confirmat també la policia, els cossos policials, i en aquest sentit, si hi ha algú que fos present o ens pugui aportar alguna dada o pugui explicar doncs, com ho van viure, no? Doncs 93-7-95-79-12, 93-7-95-79-12, era un moment on l'estació era molt concorreguda, probablement doncs és una experiència desagradable de veure.
4: Segur.
0: I en aquest sentit, si algú vol compartir-la, doncs estarem encantats d'escoltar-la. Estaria bé que... està molt bé que investiguin la procedència i tal, i no sé què, però... veient el que està passant darrerament al país, estaria bé que els Mossos avancessin en alguna cosa, perquè ells diran, no, ens avancem en moltes coses. Sí, no, això ja ho sabem. Però vull dir que tenim una situació delictiva realment molt, molt complexa i que sembla que no donem a l'abast, que no arribem a tot arreu, i potser és, no sé si és perquè falten agents, si perquè estan mal dirigits, si perquè falten mitjans, però la veritat és que la situació és, certament és preocupant.
4: No, i com ara deies al principi, ha coincidit amb diversos casos similars a diversos llocs del país.
0: Sí, no, i a més, parlàvem de les agressions sexuals, per exemple, que han estat també un motiu de notícia aquest mes de juliol, o, per exemple, totes les agressions amb arma de foc que hi va haver el mes de juliol, i de la qual ara se'n parla poc, però tampoc no en sabem gran cosa, de qui va matar aquella nena de 15 anys, o qui va disparar aquella nena de 15 anys al barri de Sant Roc de Badalona, o com ha acabat tot el tema del que van matar de la comissaria de policia al carrer Balmes, o els diferents incidents amb trets que hi va haver a zones lúdiques i de discoteca. Tot això al final anem parlant dels peatges de les autopistes i així ja no se'n parla. Doncs estaria bé que se'n fes seguiment també d'aquestes qüestions. Què més, Oriol?
4: Vinga, temes més agradables.
0: Va, vinga.
4: Va, et porto un parell d'actes culturals que explicarem a l'informatiu. Mira, un d'ells és una exposició que fan a la Vocalia de Jubilats, una mostra de creacions en diamond painting de l'aranyenca Marta Agulló. És una manualitat, una manualitat que consisteix en omplir un patró amb peces petites, reflectants, brillants, per crear quadres o imatges, això, que són brillants. Això ho podreu veure a la Vocalia de Jubilats a partir d'avui, a partir d'avui, cada dilluns i dimecres, de 5 a 7 de la tarda, a la Vocalia, que està al carrer Duedes, número 22, i teniu temps, fins al dia 7 d'octubre.
0: Molt bé.
4: I després una altra proposta per aquest vespre, a la Biblioplatja, de nou activitat, en aquest cas concert. Concert sí. De combo de l'Escola de Música d'Arenys. Un concert que porta per títol Collita del 2026, amb regús llatí i dels anys 70. És un repertori que sorgeix de les peces que han anat assajant aquest 2026, però això és la collita del 2026. Cada dilluns es troben a les seves trobades musicals a l'escola, assagen, i les peces que els han agradat més són les que interpretaran en aquest concert d'avui. Són de diferents estils, per tant, tot el públic assistent podrà trobar-hi una cançó o un estil que li agradi més que l'altre. Podem escoltar a Montse Miró, que és integrant d'aquest combo de l'Escola de Música.
3: Una tria de les cançons que hem anat tocant així és que se'ns ha anat picant durant tots aquests mesos, i clar, com ho podem ajuntar-ho això? I vam dir, mira, farem la collita del 26. Que és tot el que hem estat assajant aquest 2026. I llavors, dintre d'aquesta collita, hi ha una mica de boleros, uns quants boleros, també hi ha blues, unes de pop, fem una de Supertramp, i vàries de funk. I simplement són les cançons que hem dit, mira, ens faria il·lusió, aquesta cançó ens agrada. A un li agrada més un estil, a l'altre li agrada més un altre, i mira, així es vam anar fent.
4: Doncs un concert que es fa a la Biblioplatja a 2:15 del vespre, ara que torna a fer calor, i ja ens diuen que torna a venir la canícula. Sí. Doncs mira, un concertet a la platja que està molt bé. I mira, si vols no ens movem de la platja, perquè també hi podem parlar d'esports, podem parlar d'atletisme, perquè el dia 7 de setembre, la setmana que ve, la penya Panemi inicia la temporada d'entrenaments i ho fa a la platja de la Picòrdia. Són sessions que faran els dilluns, els dimecres i els dijous, de les 6 de la tarda a 2:15 quarts de 8 del vespre i són obertes a tothom que vulgui iniciar-se en la pràctica de l'atletisme. Sant Tomàs, el president de la penya Apanemi, ha explicat que durant el setembre la pretemporada la fan a la platja i a l'octubre ja pugen a pistes. Ara seran entrenaments sobretot orientats a agafar resistència de cara a la temporada de crossos que arrenca a finals d'aquest mes.
5: Bàsicament, aquí treballem més el tema doncs, de una mica la resistència, una mica la força, una mica la mobilitat. O sigui, quan fas la pretemporada no et centres només en una prova en concret, sinó que fas una preparació general. Més que res serà una preparació general per després, sí, ja centrar una mica més aquest primer trimestre, doncs, fins Nadal, amb el tema de la resistència, pel tema dels crossos.
4: Doncs, de nou, la temporada de cross arrenca al setembre amb una primera prova a Canet. Per tant, això us obliga a concentrar i intensificar la pretemporada. Els entrenaments a la platja, per cert, els hi van bé, de cara a la musculatura.
0: Home, i tant. Per recuperar to muscular i, bueno, una mica recuperar la forma. Per tant, apunteu-vos a la penya Apanemi, igual sou una Marta Mitjans en potència.
4: Per què no?
0: Vull dir
4: això,
0: que...
4: Si voleu ser una Marta Mitjans en potència, us heu d'apuntar de petitons, eh?
0: Sí.
4: A les nostres edats ja no hi som a temps.
0: Bueno, apuntar-vos de petitons, entrenar molt, ser molt rigorosos, tenir molt bona actitud... Bueno,
4: moltes coses, fan falta moltes coses.
0: Bueno, escolta'm, que per provar-ho no quedi.
4: No, això és veritat.
0: I si no, escolta'm...
4: Si no, un llançament d'una javelina o de pes, això encara ens hi veuríem en cor,
0: no? I si no, córrer sempre és bo, córrer sempre entreté i diverteix, home.
4: Jo, si no tinc un lleó de darrere.
0: Ja, tu ets una mica com en Reixac, que corres de covards.
4: Sí,
0: però
4: no és...
0: Està bé, és una bona... Mira si hi ha gent que ho fa. Tu te'n vas allà al camí del colesterol i està ple de gent que va corrents amunt i avall.
4: No, dic que no ho faci gent, jo dic que jo no ho faig.
0: Bueno, doncs a tu t'ho perds. Gràcies, Oriol, que vagi bé. A reveure.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Marta.
9: Ei, hola, com estàs?
8: Superbé, cada dia em sento millor.
9: I el secret?
8: Doncs ho tens ben a prop.
9: Sí?
8: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
9: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
8: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
10: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Ràdio Arenys.
0: Són 2:15 de 10 del matí. Ahir, en temps de tertúlia i prèviament parlant amb l'alcalde, hi ha una dada que es va dient que si la diuen és perquè és veritat, tot i que a alguns ens costa creure-la, que és la població Arenys a l'agost es triplica. Altra cosa és que aquesta suposada triplicació de la població es tradueixi amb més vendes a les botigues, més beneficis pels bars i restaurants, més bueno, una millora, no?, dels serveis i de l'economia global del municipi. Mireia Cassan, porteu de la Ubica, bon dia, benvinguda.
12: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Doncs bé, moltes ganes de saber com ha anat comercialment el que portem d'estiu, que encara no s'ha acabat, però bueno, sí que el més gros ja, això ja ho tenim pelat. Sí. Com ha anat això, Mireia?
12: Doncs bé, tal com tu bé deies ara, no sabem si està triplicat o no, però el tema és que el comentari general sí que és aquest. O sigui, molts comerços, ja sabeu que hi ha comerços més tipus botiga de producte, hi ha serveis, que ara també en tenim molts, des de dentistes, fisios, advocats, perruqueries... Llavors, clar, tot això clar que es nota. O sigui, tots el que diuen és que hi ha persones estrangeres, persones que no són d'aquí, persones que venen a passar... Llavors, tota aquesta gent doncs, té un dia mal de queixal, un dia es vol tallar el cabell i un dia li passa alguna cosa, no? Mm. Llavors, això les botigues sí que ho noten positivament. Mm. I això fa que... Clar, és una mica una doble, no?, una doble cosa, perquè molts serveis, a lo millor tanquen, per exemple, ens comentaven alguns que han tancat la setmana de Sant Roc, no?, que ha sigut la setmana com més fàcil per tancar, però que la resta d'agost, ja no et dic juliol, però que la resta d'agost ha sigut fort, sí, sí. Per totes aquestes casuístiques, que et dic que les persones al final necessiten coses i necessiten serveis, necessiten productes i per tant acudeixen al que tenen al costat, que és el comerç, els restaurants, els serveis que tenim Arenys.
0: Per tant, comercialment ha estat un bon estiu, s'ha pogut vendre productes, s'ha pogut oferir servei, és a dir que...
12: Què ha passat? Que ha fet molta calor. No, que ha fet molta calor. Llavors, aquesta calor inusual, perquè el que ha fet és un canvi d'horaris. Perquè, clar, no corria ningú a les hores del migdia ni a les hores aquestes. Llavors, què passa? Que la gent surt molt més tard. Mm-hmm. Llavors, el comerç, que s'adapta una mica i veu que a les 5 de la tarda no hi ha ningú, doncs el millor és veritat que ha de tancar a les 9 de la nit perquè realment la gent surt al carrer a les 7. Llavors, això sí que s'ha notat també, i també ens ho comenten, doncs, més cafeteries o així, que la gent surt més tard. Surt més tard perquè fa una calor terrible. És que ha sigut un any una mica estrany, no? Bueno, no sé si sempre serà així.
0: Diuen que sí, malauradament. Però, escolta'm, això és el següent que et anava a preguntar, i és cada cop... com era allò que deien fa uns mesos? El clima de Màlaga... El clima de Barcelona serà el clima de Màlaga de fa uns anys.
12: Clar.
0: Per tant, els horaris sembla que tendeixen cap aquí. Aquest estiu passava com
12: a
0: Andalusia.
12: Sí, jo crec que ens haurem d'adaptar.
0: La gent sortia a les 9, 8, 9 del matí, a les 11 es tancava a casa i fins les 6, 7, 7 de la tarda no sortia. Per tant, el comerç haurà d'obrir de 7 a 9, de 7 a 10...
12: Clar, potser és potser això és un tema que ens haurem de plantejar, que ja ho havíem comentat alguna vegada, igual que ens plantegem que els horaris, a vegades, canvien molt en un poble com el nostre a l'època d'hivern, no? I a l'època també de que està canviant la població i els hàbits, perquè nosaltres, al final, potser som un poble que la gent ve quan ha plegat de treballar i, per tant, potser hem de tancar més tard i obrir uns dies o unes hores adequats en aquest públic. Però, clar, tot això què passa? Que tot això va doncs amb les famílies. Ja sabeu que molts comerços són famílies.
0: Sí.
12: Llavors, també, això no tenim un personal rotatiu que ens pugui fer tots els horaris del món. Llavors, una mica anem fent trampejant. Anem trampejant amb aquesta doble cosa de dir, bueno, som persones i som famílies, tampoc no volem treballar fins a les 10 de la nit, però ens hem d'anar adaptant. I aquest tema de la calor serà, sens dubte, un tema important de cara a les properes temporades. I és una cosa que parlarem amb els socis de la Ubica, però també parlarem amb ajuntaments, suposo, i que parlarem perquè ens hem d'adaptar. Mm. I perquè és el que dius tu. És que a Andalusia tu vas a les 12 de la migdia i no corre ningú, perquè és que no es pot caminar pel carrer.
0: Ara m'explicaven que a Alemanya, per exemple, hi ha comerços que obren a les 7 del matí. per poder servir els seus clients. I ara recordava també que hi ha zones de Catalunya, a la Franja, per exemple, a la zona de la Vall de l'Ebre, on les temperatures són altíssimes, i a les 11-12 de la nit veus nanos, veus canalla jugant als parcs infantils, els joves fent partits de futbol a les pistes públiques, els comerços oberts i són quarts de 12 de la nit.
12: Jo crec que aquest any ho hem viscut en pròpia persona, no? Vull dir, fins ara tot eren teories, però és que aquest any ha sigut tan evident que no es podia circular i que era, bueno, per marejar-se, gent que es trobava malament, vull dir que ja no és una cosa de dir, no, mira, fa una mica de calor i tal, no, és que és una cosa tan evident, aquest any ha sigut tan fort que inclús jo pensava algunes festes majors, perquè alguns gegants de les 6 de la tarda era horrorós de dir, però què estem fent, que d'anar a les 6 de la tarda, que els nens se'n desfaran, ja no et dic els geganters, pobres, vull dir que hi ha moltes coses que potser ens haurem de plantejar a nivell general de tema horari, no? El que dius tu. I és important que hi pensem, perquè això fa que l'afluència de públic canvi molt, a segons quines coses. És que jo el comentari que més he sentit aquest estiu ha sigut, és que no ve de gust ni anar a la platja.
0: Sí, sí.
12: Perquè tenim la platja fantàstica, tenim un mar aquí, i la gent no vol anar a la platja perquè té massa calor, no?
0: I tant.
12: I, ostres, potser haurem de fer zones d'ombra, haurem d'adaptar-nos. Doncs, i el comerç, sí, i els serveis, evidentment, els restaurants. Jo crec que també la gent, quan va tan acalorada, el que vol és seure en un lloc fresc, veure's una cosa fresca, no? I amb això ho tenim guanyat. Vull dir, tenim l'avantatge que amb això... I, a més, el que tu has dit, que hi ha molta més gent que no és d'aquí, per tant, tenim més públic, més gent que vol gastar diners i més possibilitats, doncs mira, fantàstic.
0: Escolta'm, doncs, en tot cas, aquesta... Veurem, obrim aquest debat i el anirem seguint al llarg d'aquests dies. Sé que a l'UBI que esteu tancant campanya d'estiu, si et sembla, recuperem aquesta conversa d'aquí un parell de dies i parlem de bueno, d'això, aquest final de campanya, d'aquests sortejos, d'aquestes qüestions que queden encara pendents.
12: Sí, el que farem el divendres, aquest divendres que farem i que no havíem fet mai, és una mica una botiga al carrer, que farem el divendres dia 4, que fem un forestocs. Llavors, per què? Perquè també veiem que és una bona temporada. Hem anat provant, però clar, amb la calor també havíem provat altres dates, era impossible, i ara sembla que al setembre serà una mica més fàcil i que moltes botigues l'han engrescat més a fer-ho aquest divendres, que és un dia laboral normal, encara no hi ha escola, però sí que pot ser una bona oportunitat per treure't els estocs, les coses que t'han quedat a l'estiu, i amb uns preus bons, i llavors les botigues que vulguin de la part baixa, com sempre, des del Calissai fins a l'Ajuntament, podran posar paradeta, podran treure tot el que els ha quedat, o inclús se conèixer... també estem notant aquest fenomen, clar, també d'algun comerç nou que també vol despuntar i vol dir ei.
0: Doncs escolta'm, si et sembla, truquem divendres i fem el recordatori. Mireia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
12: A tu, gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia. Doncs aquesta és l'experiència que té l'UBICA. Què tal, Mireia Saurí? Bon dia, benvinguda. Com estàs?
13: Bon dia.
0: Com
13: molt
0: va
13: bé,
0: això?
13: Gràcies. I tu?
0: Bé, home, experiència d'estiu... Que millor no explicar-la.
13: No,
0: millor no preguntar. No. Fet un estiu així com... Anaves a la platja i et senties un galet. Era com si et posessin una olla de caldo bullint, saps? Et posaves al mar, escolta'm, només faltava que et posessin un tros de xoriço al costat.
13: I devia semblar una sopa xinesa,
0: sí,
13: amb les meduses per allà ballant.
0: Sí. Bueno, sí, sí, no hi havia gaires, aquest any. No, per no bé, no han hagut ni meduses, o sigui, ni les meduses han vingut aquest any. Ni els mosquits, que ara venen tots aquí a fer-nos acompanyar. Què tal, Joan Pagès? Bon dia, benvingut.
14: Bon dia,
0: com estàs, president?
14: Gràcies.
0: Com va tot?
14: Molt bé.
0: Sí?
14: Intentant superar aquest estiu com puguem.
0: Home, ara teniu aquella marquesina i tal, que, bueno, escolta'm...
14: Sí, però fa calor, eh? Fa calor també, fa calor.
0: Sí, sí, ja, és, bueno, s'intentava, era un lloc que es podia combatre, però...
14: Jo sóc d'aquells del que parlaves ara amb la Mireia, sí, de que no he anat a la platja ni un dia,
0: no?
14: Perquè no, jo amb aquesta calor és impossible, prefereixo quedar-me a casa, apalancar-me allà i...
0: Sí, sí.
14: No anar-me a tornar a la platja.
0: Hem de veure, i és una dada que ja he vist per algun lloc, però la quantitat de puzzles, jocs de taula, i que s'han venut aquest estiu, rotllo això, eh? Mm-hmm. Que foto a casa tot el dia, bueno, tot el dia, fins la tarda, doncs mira, farem puzzles.
14: Farem un joguet.
0: O jugarem al Rumicup, o farem coses d'aquestes. Mm-hmm. Escolta'm, Mireia, Ateneu Aranyenc, de fet l'Ateneu no és que comenci, l'Ateneu és que continua. Mm-hmm. El que fa és reprendre les activitats.
13: Els cursos,
0: i els cursos, mm-hmm. però de fet és una continuació de
13: sí, més de 100 anys d'història. I a més tot l'estiu hi han hagut activitats, mm. L'última va ser a Sant Roc, mm-hmm. i amb el del simultani, sí, d'escacs, etc. Però ara mateix el que és notícia, mm. és que el 18, divendres 18 d'aquest mes,
0: sí,
13: a les 7 del vespre, a la sala d'actes, hi haurà la presentació de cursos. Llavors, convidem a tots els socis que tinguin ganes de venir-hi, i amb una novetat, i és que aquesta vegada, en aquest mateix vespre, es podran ja matricular.
0: Va, molt bé.
13: Així ens avançarem moltes cues i coses així.
0: Bueno, mm-hmm. i la gent que ja ho té clar, no? És a dir, perquè fer-los esperar, si ja sabem.
14: Sí, gent que ja feia el curs l'any passat, doncs, si té clar que vol continuar, doncs s'apunta allà mateix i tots anem perfectes.
0: Clar. Per tant,
13: divendres
0: 18.
14: A les 7 de la tarda.
0: 7 de la tarda, que és una mica l'hora de les activitats a l'Ateneu dels divendres, quan mm-hmm. hi ha conferències, quan hi ha aquest sí. tipus d'actes, normalment solen ser a les 7 de la tarda, doncs a l'hora es fa la presentació dels cursos i, per tant, hi podreu apuntar-vos-hi al mateix moment aquells que estigueu interessats. Mm.
13: Encara no ho tenim tot ben lligat, uh-huh. però d'aquí dues setmanes, que serà el 16, sí. si em deixes tornar a venir, llavors ja podrem tenir-ho tot ben posat.
0: A mi, pel cap baix, m'agradaria que vinguessis cada 15 dies, pel cap baix. Per tant, ja hi pots comptar que sí que ho tindrem molt lligat. Però vaja, per garantir uns mínims, tindrem idiomes, tindrem llengua, tindrem segurament alguna cosa d'història i de cultura en general, uns mínims, de...
13: Exacte, correcte. I les tertúlies literàries, com has dit tu, els cursos d'idiomes, com sempre, filosofia, fotografia, en fi, un munt de coses, com cada any, superinteressants. Una cosa que...
14: Em deixes dir una cosa, Mireia? Simplement, és exactament el mateix que l'any passat, amb tres o quatre coses que hem afegit de nou, que si un cas serien les que podríem ara, si vols, si et sembla bé,
0: sí,
14: doncs,
0: si us sembla, sí.
14: remarcar una miqueta. No? Mm.
0: Aviam, quines són aquestes, Joan?
14: Vinga, tindrem un curs d'anglès de primer nivell que no el teníem... Uh-huh. Que serà dos dies a la setmana. Vale? La persona que imparteix aquest curs creu que el primer nivell o es fa així o és impossible, doncs, que puguis agafar coneixements amb un cop a la setmana. Per tant, serà dos dies a la setmana i serà els dilluns de 4 a 5 de la tarda.
0: Per tant, dos cops a la setmana.
14: Dilluns i dimecres.
0: Dilluns i dimecres, de 4 a 5 de la tarda, dues hores a la setmana, uh-huh. un curs de primer nivell per a aquells que doncs ja ho heu assolit un coneixement i voleu fer un pas endavant encara més.
14: Vale. Llavors, tindrem també una... en podem dir tertúlia literària, Mireia, en anglès.
0: Oh, molt bé.
14: Una espècie de tertúlia literària en anglès. Uh-huh. Allà a l'anglès serà, doncs, 100%. Vale? També tindrem un curs d'aquarela creativa. Uh-huh. Això és nou de nou, no teníem cursos d'aquest estil, serà nou. I el que estem acabant de lligar, que és probable que també el fem, és un curs de la història de la ciència. Vale?
13: Que ja l'havíem fet amb en Rafael Mollà,
0: molt bé.
13: Que va fer una pausa i aquest any doncs, té ganes de tornar-hi. Sí.
14: I en quant a cursos, res més, el que sí que m'agradaria, potser, si em permets, és remarcar també que els dijous de 8 a 11 farem jam sessions cada 15 dies. Vale? Mm-hmm. Això és una cosa que es feia al Celler del Rial. Vale? El Celler del Rial ha tancat, sí. ens han vingut a demanar si nosaltres estàvem disposats a fer-ho, i anem a fer la prova, a veure com ens va, tant amb ells mm-hmm. com a nosaltres, a veure si ens surt, si és interessant. Jo crec que és interessant perquè ve gent diferent de la que nosaltres tenim, i això també ens interessa, i a part de que muntes una activitat que jo crec que un lloc com l'Ateneu hauria de tenir.
0: Per tant, de 8 a 11 de la nit, els dijous, jam sessions...
14: Cada 15 dies.
0: Cada 15 dies a l'Ateneu Aranyenc, per als amants de bueno, la música jazz, la música soul, el blues, una mica, aquestes jams que sempre
14: toques
0: són...
14: Toques música, doncs vés allà, que tindràs el teu espai doncs, per clar. Posar la... la teva cullera.
0: Fantàstic. Per tant, tenim potenciació de l'anglès, incorporació de l'aquarela, millora amb qüestions de caire de divulgació científica, història de la ciència, i aquest toc musical, cultural, creatiu, com són aquestes sessions, com a millora de tot el que ja fa l'Ateneu amb cursos i amb exposicions i amb activitats. No?
13: Exacte, correcte. També vull recordar que hem dit el divendres 18 sí. a les 7 a la presentació de cursos, sí. però el dijous 17, per tots els que van anar d'excursió o de viatge, més ben dit, cap a Irlanda,
0: i, tant, sí.
13: I els que no i tinguin ganes de veure-ho també són convidats, Joan...
14: Sí, sempre fem un sopar en el qual doncs, passem un vídeo que es fa doncs, a nivell... particular, i el sopar el fem en un restaurant.
0: Sí.
14: Aquesta vegada anem a fer una cosa diferent. Ho anem a fer tot a l'Ateneu, a la sala d'actes.
0: Molt bé.
14: Primer passarem la pel·lícula Belfast. És una pel·lícula que els que hem estat a Irlanda hem viscut una mica tot el que allà han passat i que encara estan passant, evidentment. I varen, per tant, passarem la pel·lícula Belfast, soparem una mica de pa amb tomàquet allà entre tots i farem la tertúlia.
0: Molt bé.
14: I després passarem el vídeo aquest que es fa a nivell particular, que ens recordarà una mica els moments que hem passat allà doncs, divertits. I ho farem tot aquest any doncs, a la sala d'actes
0: de
14: l'Ateneu. Obriguem, o sigui, primer donem la possibilitat de que la gent que va venir al viatge s'apunti.
0: Doncs, sí.
14: Vale? Obriguem també a altres socis, vale? I el preu de l'entrada, perquè evidentment hi ha un sopar i així serà de 15 euros.
0: Molt bé.
14: Per tot el vespre una mica divertit.
0: Per tant, un recordatori del viatge, que va ser molt celebrat per la gent que s'ho va passar molt bé, molt bé, em consta, i que bueno, podrem recuperar, reviure, gràcies a la pel·lícula Belfast i a aquest vídeo, aquestes imatges que s'han recollit, es van recollir en el moment i que s'han muntat. En aquest per motiu d'aquest sopar.
13: Exacte. Bé, per acabar, podríem recordar que tenim l'escoleta de tenis taula.
0: Home.
13: I que les inscripcions començaran el 21 de setembre i que són per a nois i noies de 7 a 18 anys. I bé, penso que és una activitat que és divertida, que és sana i que doncs, si ho tenim en compte a l'hora de fer extraescolars, doncs això és de els dijous de 6:15 a les 7 i els dissabtes de 11:15 a les 12.
0: Molt bé. Per tant, si voleu jugar a tenis taula, ping-pong, doncs teniu aquesta escoleta per nanos d'entre 7 i 18 anys. I, per tant, és una activitat molt completa perquè requereix de molts reflexos, requereix d'una velocitat molt explosiva, però que s'ha de sostenir en el temps, per tant, hi ha d'haver un fons físic. I tot és un esport que jo crec que no el tenim prou ben considerat, i que, a més, diverteix.
13: És divertit i és molt complet.
0: Sí. Escolta, una tarda de tenis taula, fots unes suades de tres parells de nassos, ja pim-pam, pim-pum, si no que els expliquin a la gent que s'hi ha trobat.
13: Digues. I ara, no, per acabar, només diem que aquest any el curs comença el dilluns, dia 5 d'octubre.
0: Molt bé.
13: Perquè normalment començàvem a l'1, però aquest any l'1 és dijous i és...
0: Dia lleig a començar.
13: Pues sí.
0: Sí, és un dia... No. No, per tant, comencem el dia 5 d'octubre.
14: Sí, no, potser caldria doncs, remarcar una mica que fem canvis, anem fent canvis a l'Ateneu, hi haurà modificacions de preus, i hi ha una cosa que sí que penso que la gent ha de saber, i és que sí que hem apujat bastant el preu de la gent que fa cursos que no són socis.
0: Molt bé.
14: Vale? A part de que les quotes es podia pagar doncs, fraccionat, no. Les quotes es pagarà doncs, amb un sol
0: pagament
14: i el que volem és que la gent es faci soci i per tant, el no soci, el castiguem d'alguna manera, entre cometes, vale? a pujar bastant els cursos. I a partir d'aquí, doncs, esperar doncs, que la gent s'apunti, que la gent s'animi, que la gent torni a participar de les activitats de l'Ateneu, que, en fi, el cap és el que pretenem tots plegats.
0: Més de 700 socis, sou a l'Ateneu.
14: En aquest moment som 726, si no m'equivoco.
0: 720, déu-n'hi-do, és una massa social.
14: Sí, i ara ja... el que sí que estem intentant pensar, doncs, tipus de quota diferent per intentar captar aquell soci que ens falta, que és soci jove, soci de mitjana edat, soci... Bueno, estem donant voltes per intentar, doncs, allò... buscar, que evidentment si busques aquests socis també els hi has de donar
0: clar,
14: activitats, vale?
13: Bueno, i que és el futur i per tant no?
14: Hem de pensar en ells, hem de pensar en ells i no tenir-los abandonats.
0: Home, jo crec que el fet d'afavorir la gent que és sòcia per davant de la gent que no és sòcia, crec que és el que toca. És que si pràcticament és el mateix, doncs per què t'hi has de fer soci, no? Malgrat que sempre hi ha un petit estalvi...
14: Sí, a més, hi ha una concepció que penso que és errònia. Vale? Hi ha molta gent que diu no, jo no em faig soci perquè no faig cursos. Ja, però és que si no et fas soci, no existirà l'entitat. Per tant, tampoc podrem organitzar cursos. Clar. Vull dir, fes-te soci, col·labora amb l'entitat i tindràs... És que, a més, la veritat és que els cursos et surten no a la meitat de preu, sinó molt menys que a la meitat de preu. Vull dir, val la pena fer-te soci i col·laborar amb l'entitat, una entitat de 142 anys.
0: Clar, no, i a més, que per cert, feu l'aniversari la setmana vinent, no? És el 9 de... No és el 9 de setembre, no?
14: El 9 de setembre és el setembre, però no recordo exactament ara.
0: Bueno, aquest mes que hem començat.
14: Portarem ja 143. 142.
0: Sí, és igual. Sí.
14: Por ahí.
0: Un munt d'anys. No, a més, com moltes vegades, no és allò de que ha passat en tantes i tantes activitats que s'han fet ara anys, no? Jo recordo el que passava amb el cinema del Casalet, no? Que quan van deixar de fer cinema tothom, oi.
14: Llavors ens lamentem.
0: Clar, hòstia, és que tanquen el cinema. Ja, però quants cops hi has anat? És a dir, tu quants cops hi has anat? No, bueno, és que a mi no em anava bé per hores. Ja, bueno, però llavors, clar, al final, si anaves a veure una pel·lícula i érem tres, però tres som tres, un, dos, tres, doncs és evident que arriba un dia...
14: Això ara també passa amb els comerços. Els comerços de tota la vida que hem tingut, que tanquen, i tothom diu, home, però aquest comerç tanca, si és de tota la vida, que no sé què... Ja, però tu quantes vegades hi vas a comprar? O te'n vas a Mataró a comprar, o no sé quantos...
0: És
14: una cadena.
0: Sí. Per tant, és important... implicar-nos a les entitats de la vila, fer que puguin subsistir, que no subsisteixen gratis, és a dir, subsisteixen a canvi d'oferir-nos uns serveis. Vull dir que tampoc no estem dient aquí que siguem una ONG en potes, eh? És que feu-vos socis de l'Ateneu i fareu viure l'entitat, però a més, doncs podreu doncs, anar a jugar a tenis taula, o anar a jugar al billar, o anar a fer concurs d'escacs quan us vingui de gust, o no ho sé, o anar a veure el futbol... ara que sembla que és tan divertit veure'l i perquè juguen tant i tan bé, doncs anar a veure el futbol allà en un espai doncs, habilitat per poder-lo veure còmodament. És una mica del que es tracta.
13: I sobretot sociabilitzar. És la clau. En lloc d'estar-se a casa sol, potser mirar la tele o el que sé jo, doncs anar a l'Ateneu, trobar-se amb gent... poder parlar amb els cursos de tot, doncs poder seguir-te formant.
0: Bueno, això passa molt a gent gran, però la veritat és que hi ha gent jove que cada cop també... Bueno, anava a dir, els passa més, saps? Que és, bueno, doncs això, socialitzar, no? Estàs a casa o surts de la feina, surts d'estudiar o surts d'on sigui i dius, hosti, vaig a fer un cafè...
13: Exacte.
0: On vaig, no? Doncs, bueno, a l'Ateneu saps que...
13: Algú trobaràs.
0: Trobaràs algú, no? Llavors, ja et poses a parlar del que arregles el país, arregles el poble, arregles l'equip de futbol, o espatlles tot, no ho sé, fas el que vulguis, però tens algú amb qui compartir, no?
14: Sí.
0: I això
14: sí, és així.
0: Té un preu que és prou contingut i que us l'explicaran si aneu a l'Ateneu a informar-vos amb horaris d'oficina una mica, eh?
14: Matí i tarda.
0: Matí i tarda, sí, sí. Aneu a l'Ateneu.
14: Sí, a l'estiu no, però a partir d'ara ja és matí i tarda.
0: I a més, doncs, escolta, moltíssimes activitats. No hem parlat del... Això ja parlarem en el moment, eh? Però els balls de l'Ateneu... el Diego Talavera, el Ball en Línia i...
14: Bueno, i a part que no parem, doncs, fent conferències o fent sortides sempre culturals o anem al teatre també a Barcelona.
0: Per exemple, la Sagrada Família vau anar, no?
14: Vam anar, sí, una de les últimes sortides que vam fer la Sagrada, va ser la Sagrada Família. Vam organitzar una, màxim 30 persones, però es van apuntar gairebé 70 o 80 i vam tenir que anar a organitzar un altre dia. Que vam tenir sort, perquè apuntant a la Sagrada Família amb visites, això és, és llarg, eh? No és fàcil.
0: No, allò és, bueno, és un miracle. No és un miracle que s'acabi, és un miracle poder veure-ho, saps? És una cosa espectacular. O sigui, hi ha una pregunta que no sé si fer, jo la faig i tu ja em dius, fareu viatge aquest any o no?
14: Farem viatge.
0: Farem viatge, vale.
14: Però no et dic on, perquè encara no ho sabem.
0: Encara no se sap. Vale,
14: era però sí, coses... farem viatge al mes de maig, segurament.
0: Sí. Vale, vale. Era aquelles coses, dic, hòstia, ho pregunto, no ho pregunto, dic, mira, dic, jo tiro, dic, i després ja... Dic, si no, ja...
14: Estem barrejant diferents opcions, i jo crec que el mes que ve, finals d'octubre, començaments de novembre, ja tindrem clar a on anirem.
0: Estàs content de ser president o no?
14: Estic content.
0: És una, aquesta no l'hauria de fer.
14: És una d'aquelles preguntes complicades. Estic content, la veritat. No és fàcil, i la veritat és que, tocant de peus a terra, hem tingut un any molt, molt complicat, vale? Tinguem en compte que la secretària doncs, ens va tenir que deixar per una llarga enfermetat. Ella pràcticament era un puntal important de l'Ateneu, ens hem tingut que espavilar moltíssim. Vam tenir la sort, jo crec que, i ho dic amb lletres majúscules, de que la secretària la vam substituir amb en Sergi, un nano que ens ha ajudat doncs, però molt, molt, molt, molt, la veritat. I aquí és on realment hem patit tots plegats una mica la falta de la Lourdes. Mm. Però vaja, jo crec que ho hem anat superant. Volíem fer unes obres també a la sala, les hem tingut que aparcar perquè ens està caient un tros de la paret de la façana i aquí, aquí sí que hi hem de dedicar diners, sí. de veritat. Però, bueno, un any complicat, portem un any i dos mesos, un any complicat, però que jo crec que anem fent canvis, anem intentant donar una volta a l'Ateneu. A vegades diem que l'estem rejuvenint, no és del tot cert, vale? Però que sí que estem intentant canviar una mica la imatge a la revista. Hem fet un canvi brutal a la revista. Jo crec que li hem donat més disseny, més qualitat, l'hem posat al dia. Vale? I una de les coses importantíssimes que fem amb la revista és parlar al 100% de nosaltres. No fem articles
0: d'opinió
14: ni res. No, anem a promocionar-nos nosaltres mateixos, que penso que és el que ha de fer l'Ateneu i que el soci ha de saber totes les activitats que fa l'Ateneu.
0: I tant.
14: I parlar del viatge, i parlar de les sortides, i parlar d'excursions, i parlar de qualsevol cosa que es cou allà dintre.
0: Doncs la tinc entre les meves mans, és una revista brutal, vull dir, la compaginació és superactual, la qualitat del paper, vull dir, val molt, molt, molt la pena. I a més, si voleu saber, si voleu aprendre a fer Sípio amb Pèsols, també mandonguies amb Sípio i Pèsols, sí. també ho podreu fer. Escolta, jo aquesta me la quedo, perquè jo...
14: Sí, aquesta te la regalem.
0: Ara ve l'època de...
14: Ara l'octubre, aquesta ja és passada, eh? A l'octubre sortirà la nova, que l'estem ara ja començant a confeccionar.
0: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, Joan Pagès, que haver-nos acompanyat. Bona feina. Que comenceu un any que sigui més plàcid que l'anterior i aquí ens teniu pel que puguem ser útils.
14: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Mireia, t'espero...
13: D'aquí dues setmanes.
0: D'aquí dues setmanes ja comencem la roda i explicarem una miqueta més sobre els cursos. Malgrat això, si aneu a l'Ateneu i pregunteu i us voleu informar...
13: Clar, evident.
0: Us podran aclarir tot el que ja us puguin aclarir i el que no, evidentment, doncs...
13: Ara, tan sols avui, és important recordar aquestes dues dates. El 17, per el sopar del viatge, sí. I el 18, la presentació dels cursos. I d'aquí dues setmanes concretarem més.
0: Molt bé, doncs d'aquí dues setmanes ens tornem a veure. Mireia, moltíssimes gràcies.
13: A tu.
0: A reveure. Arribem a les 10 en punt del matí, tot just sentim les notícies de la xarxa, aviam quantes coses dolentes han passat pel món, i tots, sí, perquè tots són coses dolentes, no n'hi ha una de bona, i després tornem nosaltres intentant allò donar una mica d'alegria, que fem el que podem, tampoc no ens tirarem floretes. Fins ara.
15: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
16: Notícies en xarxa.
17: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
18: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
19: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
20: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
21: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
20: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
21: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
20: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
21: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
20: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
22: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
23: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
23: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
24: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
25: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
24: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
26: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
27: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
26: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
27: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
26: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Les 10 i 8 minuts del matí, som a Ràdio Arenys, línies obertes al 93 795 79 12. Obrim les entrevistes polítiques. Ramon Vinyes, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: L'ajuda del PSC, com estem?
1: Bé, anar fent.
0: Deixa'm explicar abans una cosa, ho dic perquè ho vaig explicar la temporada passada, ho torno a explicar aquesta, i així ja, si a algú doncs, li interessa, ja pot saber-ho. Les entrevistes es farem els dimecres, 10 a 11 del matí, i ara aquí ve el que crec que cal explicar, i és, oh, bueno, i com és que? Ara, no? Algú dirà, oh, com és que comenceu amb en Ramon Vinyes i no comenceu doncs, amb l'Estanis o amb el Juanjo, no? Que és el de dalt o el de baix, no? Sí, per vots i tal. Doncs mireu, ho fem així perquè en aquesta casa hi ha dues entrevistes polítiques a la setmana, que són la que fem nosaltres els dimecres i la que fan els del dominical el diumenge, que començaran d'aquí un parell de diumenges. Després passa el que passa. Jo sé el que passa i l'any passat ho vam haver de patir. Però, així com de sortida, des d'ara i fins al desembre, les entrevistes polítiques estan posades de manera que una formació no vingui seguit diumenge i dimecres o dimecres i diumenge.
1: Exacte. Sí, sí.
0: Els del dominical, que fot 50 anys que fan el programa, no són 50, però en són 30, tenen l'ordre de més votat a menys votat, i tot, que és una cosa com molt preestablerta, i més en pacte amb el Consell d'Administració i amb les formacions polítiques, com molt establerta. Jo, com que no sóc molt menys seriós, per entendre'ns, ho puc ajustar com vulgui, o fins ara m'han deixat ajustar-ho com vulgui, i ho ajusto de manera que els convidats del dimecres no coincideixin amb els convidats del diumenge. I, per tant, doncs, bueno, he desordenat aquest ordre lògic del major al menor, intentant ajustar-ho de tot. Després, ho aconseguirem o no? No ho sé, perquè després aquest no pot, l'altre es canvia, l'altre no sé què, i les coses coincideixen. Però en principi, des d'ara i fins al desembre, que totes les formacions i tots els regidors teniu les entrevistes, com a mínim les meves, no coincidiu

0: hi havia un canvi tan bèstia i estaves i passaves una setmana sortint a tot arreu i un mes i mig sense sortir enlloc, no? Llavors, bueno, ho hem intentat fer així. Veurem com funciona. Però en principi ho hem fet així. Com pinta l'any, Ramon? Bueno, aquest any...
1: Bueno, aquest any sí, ja estem al setembre, o sigui, ara ja estem a final d'any.
0: Ja ho tenim fet, això.
1: El que, o sigui, moltes vegades el que dius, el que no has preparat abans de l'estiu, difícilment ho acabaràs de fer a final d'any. La dinàmica municipal és així. Bueno, ja veurem doncs com anirà fent, si s'acabarà les clarisses, s'engegaran els nous projectes que tot el poble d'estar a potes al l'aire.
0: Sí.
1: Ja veurem. Sí, i després ja, bueno, naturalment de cara a les properes eleccions, que això ja està, o sigui, aquí ja no hi ha ningú que es tregui del cap les properes eleccions, que són abans d'un any.
0: Sí, sí, el maig de... Deixem començar per això i després anem amb els temes, que els són molts, del riu, però el maig vinent hi ha eleccions. Tu ja no seràs cap de llista,
1: sí.
0: És a dir, en principi, al llarg de... Bueno, aquest any encara seguiràs de regidor i fins al final del mandat.
1: Jo seguiré de regidor fins a final de mandat. Mm. Altra cosa és que passat l'any ja deixaré de ser portaveu.
0: Molt bé.
1: O sigui, passat... Del 2027 ja seria portaveu en David.
0: Mm. Per tant, fins a final d'any seguiràs sent portaveu bueno, i seguiràs diguem, venint aquí a l'entrevista i tot i tot. Això ho condiciona tot, no? És a dir, això condiciona moltes coses.
1: Sí,
0: condiciona
1: sí.
0: L'acció de qui governa, l'acció de l'oposició, els discursos...
1: Sí, i l'administració, perquè el polític vol fer ara, a final d'any, el que se li ha adormit, el que no s'han recordat, el que li ha sortit d'urgència, vol fer-ho, i aleshores posa en pressió la màquina administrativa.
0: Uh-huh.
1: I això a vegades la posa a pressió de bona forma o de mala forma. Mala forma, a vegades amb crits o a vegades amb saltant-se la llei. I això és un estàndard. Hem de fer ara el que no... s'ha de fer perquè... Que no ho veus, que en eleccions... I aleshores això posa en tensió per...
0: Sí.
1: A veure, i moltes vegades el que es fa a l'últim moment té un efecte al contrari. Diuen, bueno, si has tingut 3 anys, per què ho fas ara? Saps?
0: Sí.
1: Una mica és aquest el plantejament. Vull dir, ara em vens a canviar la farola, noi? Sí. Gràcies, però portem 3 anys amb la farola, que no té llum.
0: De foscor. Portem 3 anys de foscor.
1: 3 anys de foscor.
0: Ara no oblidarem aquests 3 anys. Creus que es podrà fer tot el que s'ha dit que es faria o això és impossible?
1: No es podrà fer. A veure, ja remeto d'entrada a l'experiència que tenim. Totes les obres que ha anat fent el govern, que venien del govern anterior, o sigui, no venien ja... Portaven uns quants temps de projectes i tal.
0: Sí, sí.
1: Es van fer tard, es van perdre subvencions i amb alguns problemes, la coberta del pavelló com ha acabat. Escolteu, la plaça dels Països Catalans està amb diverses excuses. No és que volem posar càmeres, no és que volem no sé què, no és que... Bueno, doncs hi haurà algunes actuacions que es faran, que naturalment que es faran, i aquí és on hi ha el problema, que per inaugurar-les i per tallar la cinta, que és algú, és una cosa que a tothom li agrada, vull tallar la cinta.
0: Sí.
1: Bueno, doncs a vegades per poder tallar la cinta fas errors, bueno, és igual, no m'acabis de fer aquest muret, tira endavant i així acabem. Bueno, jo espero que regni el sentit comú. Escolta, les coses s'han de fer ben fetes. Si no pots tallar la cinta, a mi no, en el seu moment m'hauria molt agradat tallar la cinta de l'escola Bressol, que vam estar preparant, o amb el Cinera també, tot això m'hauria agradat molt. O el canvi del geriàtric que vam estar preparant, o la sala de recuperació del CAP. Tot això ho vam preparar, però no vam poder tallar la cinta. Però, escolta, m'és igual. L'important és que el poble tiri endavant. Això és el que val la pena. Si et poses nerviós perquè vols tallar la cinta i els errors fas malament, pifiada.
0: Començo per una cinta.
1: Vale?
0: Va, començo per una cinta. La cinta d'aquest mandat ha estat a la biblioteca. La cinta d'aquest... Diu, si es fan les coses malament... Bé, bueno, més malament és difícil que es puguin fer. És a dir, i no sé qui ho ha fet malament, no sé si ho ha fet malament

0: qui va fer el projecte, qui l'ha executat, l'empresa constructora, la que van fer els càlculs. No li posaré la llufa a ningú en concret, però és evident que és un projecte que algú o tothom ha fet alguna cosa malament. Es tallarà la cinta d'això o no?
1: D'alguna manera o altra la tallaran, encara que sigui sense mobles. D'alguna manera o altra, abans de les eleccions, hi haurà una jornada de portes obertes. No, ja ho veurem, això no crec que sigui d'una altra manera. Que estigui completament acabat per una biblioteca, per usar-la, és difícil. És difícil, perquè arquitectònicament ja veig que encara li falta molt, i després s'ha d'arreglar tot el dins i s'ha de... Per tant, ja ho veurem. L'únic que... Vostè diu una cosa que té raó. No sabem de qui és la culpa. Bueno, jo crec que l'administració no es pot quedar amb això. Jo ho entenc, que no podem dir-ho. Però és que nosaltres ho hem demanat moltes vegades. Si creiem, i tots esteu apuntant als polítics i als tècnics municipals, que el projecte estava malament i per això s'ha hagut de refer... Doncs perquè no heu convocat a l'empresa, heu aixecat acte i els hi demaneu responsabilitats. Ells no pagaran, tindran una assegurança. Estem esperant que caduqui tot. No, és que tenim molta feina, eh? Ara volem sortir-nos-en. No, és que no cal que sigui l'arquitecte que estigui fent de notari, que sigui la secretària que doni fe d'aquesta convocatòria a l'empresa redactora, perquè jo crec que el poble d'Arenys de Mar... Es perdran les subvencions, no es perdran una part, es perdrà tot. Però li ha costat més diners. Això és impepinable, que li ha costat més diners. 2 milions d'euros, el que sigui. Bueno, jo crec que necessita saber per què. Després, si sabem el per què, també serà més fàcil algun dia no tornar-la a pifiar. Però si no sabem el per què, això em fa molta gràcia. Aquí anem a aprovar plans. El pla de no sé què, el pla de no sé quantos. Però abans d'aprovar un pla, mirem com està l'anterior.
0: Sí.
1: Perquè si no fem avaluació de l'anterior, què anem a fer? A cobrir un expedient? Doncs això és el que ens passa. Aprovem moltes coses. Com ha anat el que hem aprovat? Ah, no ho sé, d'aquí 2 anys ja en farem un altre. Home, no. Les coses es fan per complir.
0: Jo amb això estic plenament, absolutament d'acord, que i algun cop ho he demanat, no? Jo crec que... M'han dit, bueno, és que clar, ara no és un moment de revenja. No, és una qüestió de revenja, no? És una qüestió de saber qui té responsabilitat sobre una obra que costa molts milions d'euros, que ens ha tingut a tots amb molts mals de caps, que ha hagut molts problemes, que hem fregat... la crisi econòmica municipal i que
1: de moment... Mirem-ho per aquesta banda. No és moment de revenja, és moment de saber la veritat. I si d'això ens podem estalviar alguns diners, doncs millor que millor. Jo prefereixo que no em pugin els impostos i saber de què ha vingut el tema. Clar, però aquí ha passat una cosa. Com que tenim tants diners... 17 milions, 20 milions els tenim de romanent, sí. La caixa és rica i, per tant, podem fer el que vulguem. No, perquè ara ja no els tenim, aquests 17 milions ja han anat baixant allò estrepitosament. Però vull dir, hem de saber, i no vull que em costi diners a la butxaca. Si al final ha de costar, doncs mira, doncs què hi farem? Però si hi ha algú altre que va tenir responsabilitat, escolta'm, aquest ha de col·laborar.
0: Sí, sí. En aquesta història. Arribarem a la subvenció? No al 100%, però arribarem
1: a... Sí, s'arribarà, potser no al 100%, però s'arribarà amb una xifra important. Aquest any que s'ha donat de vènia, doncs, per tenir-ho enllestit, jo crec que està important per tenir una imatge de que ja ho tenim mig fet, O sigui, ja ho tenim cobert, ja tenim l'edifici. Bueno... cobrarem, jo crec, que molta part de la subvenció. Sí. Això no vol dir que el projecte s'ha encarit molt més.
0: S'ha encarit més i s'han rebaixat les qualitats. Això ens ho ha dit el propi Domènec, el propi regidor, i crec que l'alcalde també en algun
1: punt. Sí, sí, amb alguna vegada s'ha dit.
0: Ho ha explicat, que no s'han hagut de reduir les qualitats o s'han hagut de retocar algunes qüestions internes per mirar de rebaixar aquests costos,
1: sí.
0: No?
1: Que sí, els per una banda no tenia prou qualitat perquè allò s'ensorrava, sí. Entre cometes, s'ensorrava, sí. I per altra banda se li treu qualitat perquè, no sé, com si ve una tormenta empedregada que no en rebenti els vidres.
0: Sí.
1: És curiós. És curiós. Jo penso que és un error modificar les qualitats allò. Perdó, si allò estava bé, escolta'm, deixem-ho com està. Que és més car? Bueno, escolta'm...
0: S'assumeix, no sé.
1: S'assumeix si ha de quedar bé, però si hem de tenir al final un nyap, malament.
0: Doncs veurem què passa amb la biblioteca, que sí, és veritat que si aneu ara veieu que ha crescut molt i
1: sí, la part de darrere,
0: del sostre,
1: sobretot.
0: Sí, sí. El sostre i veurem si es donen explicacions sobre què és exactament el que ha passat i qui té la responsabilitat de tot el que ha passat durant aquest temps. Va, vaig a grans tòtems i després anem a la cosa més de síntesi més petita. L'altre tema del mandat, ho dic per ja anar obrint, que és la brossa. I a més, tenint en compte que aquest estiu tots esperàvem amb candeletes veure què passaria, perquè clar, com que hi ha una dada que es va repetint, jo cada cop poso més en dubte, que és que la població d'Arenys es triplica a l'estiu. Això es diu.
1: Jo, sí, sí, sí,
0: si
1: sí.
0: Ho diuen, jo m'ho crec. Però em costa comprovar-ho. Però bueno, amb la triple de població, com aniria el sistema de recollida de brossa? No sé quina valoració en fa.
1: Sí, o sigui, ja abans de l'estiu dèiem, a l'estiu serà un moment crític perquè molta gent venen, no tenen l'hàbit, o si el tenen l'hàbit el tenen a casa seva.
0: Sí, a la segona.
1: Se'n van a fora, tant els hi fa tirar l'escombraria com els hi sembli, o cridar a les 3 de la matinada o a les 5.
0: És igual.
1: Perden els costums. Molta gent, no tothom, I jo crec que ha passat una mica el que es preveia. I ha sigut un espectacle lamentable en els carrers. El que passa que no s'ha vist en la seva gran dimensió perquè tenim aquests camions que van contínuament netejant el carrer. Vull dir, això que no es podia fer, que el porta a porta havia de ser pedagògic i que la gent havia de veure la bosseta marcada, que no te l'havien recollit i que tothom digués, oh, aquest veí és insolidari, sí. Mireu-lo i assenyar-lo amb el dit.
0: Sí.
1: Bueno, doncs, estic
0: ironitzant
1: una mica, però la idea és aquesta. Doncs això no passa perquè al cap de res passa un camió i diu, traiem-ho, perquè quan la gent surtin al carrer ho vegin tot net i maco i el sistema funciona perfectament. Bueno, doncs, ha passat això, i això és un fenomen que és multiplicatiu. Quan tu un dia no fas bé les coses i no passa res, i un altre dia no passa res, al final ja fas habitual, i al final si et venen a dir alguna cosa diràs, escolta'm, que porto un any fent-ho així, que què em ve a explicar ara? I per tant, jo crec que això hi ha molta gent... Ahir era dia de cartró.
0: Sí.
1: Tots hauríem hagut de baixar el cubell verd amb el cartró,
0: sí.
1: A part del marró. Quants cubells verds hi havien als carrers? Poquíssims.
0: Sí.
1: La gent, pel cartró, no baixa el
0: cubell.
1: Després baixaran també plàstic i el que serà. Però ja en el cubell verd ja han dit jo, i a més, com que no em serveix de res, perquè ni em penalitza, ni em bonifica, jo, pom, trec el... I no dic que estigui malament, Ho dic que, escolti'm, que la gent han vist, en certa manera, una enredada. O sigui, la posta en marxa del sistema ha estat una enredada de mala previsió i d'anar canviant les normes cada 2x3. Escolta, jo el cubell verd vam preguntar una vegada, té xip? No té xip. Al cap d'un temps diuen, sí que té xip.
0: Bueno, en què quedem? Té xip o no té xip?
1: Però clar, això que m'ho digui en Pepet, que està en el bar,
0: sí.
1: Jo ho puc entendre, però que m'ho digui el màxim representant de l'Ajuntament, no ho puc entendre. I com això doncs passa, doncs mira, havíem previst a la licitació una cosa, però l'hem canviada, L'hem canviat,
0: sí,
1: O sigui, havíem previst que el dissabte no hi hauria recollida, però mira, hem pensat, com que la gent ens ho demana, El dissabte hi haurà recollida d'orgànica. També hem pensat que les àrees seran emergents, les farem de migdia i migdia. I així tindrem un senyor que estarà tot el dia treballant posant aquest monstru de...
0: d'àrees d'emergència.
1: Aquestes àrees, sí. Bueno, emergents.
0: Ah, són emergents.
1: Sí, són emergents. L'estaran tot el dia posant-les i traient-les. I també hem pensat que mira, per estalviar uns diners, traiem un dia més de la recollida de trastos. Sí. Bueno, i... Però si l'hem aprovat això, aquest ple, aquesta licitació, fa 3 mesos, quan ho van canviar vostès, fa 3 mesos ho van aprovar. Ho va aprovar tot el plenari. Jo no vaig votar a favor, però tot el plenari la va votar un sistema i vostè l'ha canviat, i ara, el 31 de juliol, vinga, canviem-ho, naturalment, posant més diners.
0: Molts més?
1: 600.000 euros.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: 600.000 euros. Clar, bueno, amb coses que no es fan, perquè dia de més,
0: sí,
1: de trastos vells ja ha quedat anul·lat. Per tant, si això ho comptéssim,
0: ja
1: seria més. Per tant, són uns 600.000 euros en rodó, que s'ha hagut de posar de més. Bueno, això és planificació, això no és adaptar-se a el que hi ha. Això és que ja d'entrada ho has fet malament. I després anem mirant... Bueno, és com el tema dels penjadors. Sí, mira, posarem uns penjadors. Vinga, tothom vota penjadors. Després sobre la marxa hi ha algun veí que no li agrada el penjador. Ara, doncs, sí, mira, se'ns ha ocorregut, posarem uns banquets, uns bancs. Però els bancs queden lletjos. Doncs ara li posarem unes flors. Vinga, posarem una flor, que no s'arreguen. Ara, però algú em posa la porqueria del costat, me
0: sí,
1: la posa...
0: Ara,
1: doncs posarem uns contenidors. Bueno, escolti, això no es pot preveure. No es podia preveure aquest sistema d'entrada. D'entrada. I dir, mira, hi haurà... Aquesta serà la manera. O sigui, el paper diu unes normes molt rígides i després a la pràctica som incapaços. I quan es va implantar en el casc antic el porta a porta, què va passar? Que moltes vegades quedaven coses per recollir i després anava a cremar. Què has fet de diferent a casc antic perquè millori la circumstància que hi havia? Què has fet? I no em refereixo de recollir bifraccions,
0: sí.
1: No. Què has fet? No has fet res. Per tant, acabarà igual. Si tu fas el mateix, acabarà el mateix. I, bueno, doncs estem esperant que ens publiqui les dades, perquè són unes dades... diuen fantàstiques, és a dir...
0: Del 80, sí, 70,
1: 80. Sí. Són fantàstiques. Sí. Bueno, jo les vull veure, perquè, escolta'm, amb el que es va recollint els camions contínuament, de gasoil ja no li dic el que van gastant, però del que seria el cremar i de portar en el forn a cremar a Mataró... Déu-n'hi-do, el que deu portar.
0: Clar, però aquí hi ha un tema que al final acabarà caient pel seu propi pes, i és quan arribi el desembre i facin un recompte de la gent que ho ha fet bé i de la gent que no ho ha fet bé, en base a les polseretes dels treballadors...
1: Polseretes que moltes vegades no les portaven, eh?
0: Sí, bueno, que es veu que se'ls acabava la bateria, a més...
1: I no les portaven. A veure, que és que en el ple passat vam admetre que s'havien de posar, al canviar els sistemes, s'havien de posar més polseretes perquè les tinguessin. Si ja ho veies que no... Escolta, a mi casa em venen a les 10 comença, a les 10 i 5 ja el tinc davant de casa.
0: Tio.
1: I ja no anaven amb pols... no s'havia acabat la bateria.
0: Ja, no.
1: Dir, que moltes vegades no llegien. Que jo puc arribar a entendre moltes coses, però no que m'enganyin. Vull dir, escolti'm, això no entra. Doncs l'empresa ha fet el que ha volgut i ha tingut un govern municipal que els hi ha rigut totes les gràcies. I així anem malament. I la gràcia en què ha acabat? Doncs 600.000 euros més que hem hagut de posar. Ja veurem l'any que ve què faran amb la taxa.
0: Bueno, aquest és el tema.
1: Ja m'agradarà veure, perquè, és clar, amb la idea de que hem de pagar... el que costa... Hem comprat també un camió a part, eh? També el posarem amb el que costa la taxa. O sigui, jo entenc que certes coses que els havia de posar l'empresa de la seva butxaca. No, escolta'm, l'Ajuntament té diners. Per tant, podem comprar-los un camió. podem fer totes aquestes modificacions i posar 600.000 euros. Ara, quan el... jo veig que el govern tindrà molt difícil pujar perquè és un any electoral.
0: Clar.
1: Però aleshores que s'obligui de dir-nos no, i igualarem perquè com que estem recuperant molt més, ens ho paguen, eh? O sigui,
0: no, l'orgànica no,
1: que generem, escolti'm, a preu d'or, eh? Som inspirats.
0: Sí, això no para.
1: Va, ja veurem.
0: El tema Cubells, sembla que la gent, bueno, sembla que la gent l'ha deixat de fer servir. Parlava d'Albert, bueno, és que tampoc t'hi cap, la brossa.
1: És que no hi cap,
0: en
1: el
0: Cubell
1: el plàstic.
0: Verd. Sí. Sí,
1: és que...
0: Vull dir que és una de les coses que aquest...
1: Oh, esclar, és que això... Però s'ho podien haver estudiat una miqueta més. Jo, un dia parlant, dic... Clar, és que el plàstic, a mi no m'hi cap. No, no diré tots els dies, però moltes vegades no, jo el plàstic vaig posant. Ah, em va dir, bueno, es lliga la teva cubell...
0: Ho poses a sobre.
1: Poses a sobre. Bueno, anem fent virgueria, perquè no, que no sembli que és un altre, però és no el recullin. Però és que, per exemple... No sé si és veritat o no, però si m'ho va dir i entenia, diu, més grans els cubells tampoc poden ser, perquè ara imaginis els de cartró.
0: Sí.
1: Per normativa laboral no poden tenir una mida perquè pesen massa i els treballadors... Sí, i és veritat, no. Si li fiques cartró allò ben apretadet...
0: Allò si pesa...
1: Allò, els cubells grans... Això em van explicar. No ho sé si és veritat o no és veritat, però té... molta lògica que els cubells grans... Per tant, amb el petit, a mi una mica. Per tant, he de treure sempre el cubell i una bosseta...
0: Al costat.
1: I una bosseta al costat. Teòricament, això no està bé. Teòricament,
0: no,
1: això
0: no, no.
1: Podria venir algú i dir, escolti'm...
0: Vostè aquí no està complint la norma. Ja. Sí, sí. No, és una cosa... Bueno, veurem com acaba. I veurem quan s'implanta la recollida d'oli...
1: Sí.
0: I la recollida de roba, que també havia de canviar i que de moment encara estem allà mateix.
1: Varen dir que per l'any que ve igual farien les altres fraccions que es tinguessin en compte, que és el sistema de generació,
0: sí.
1: Que es tinguessin... Bueno, tal com ha anat aquesta, que hagi de passar amb les altres serà com un drama, eh?
0: No.
1: Siguem conscients,
0: amb el cubell verd serà un drama segur, perquè el del cubell verd no s'explica per enlloc. Però, bueno, en tot cas, veurem com van les coses. Ahir l'alcalde ens parlava de 300 obres en el que queda de mandat i gràcies a aquest romanent que, bueno, que el govern ens deixa gastar i que farem carrers i no sé quantes coses més.
1: Sí, bueno, 300 jo no les he comptat.
0: Bueno, que... miraré la...
1: Sí.
0: Borreu la dada de 300, és igual. No, igualment tirat jo de la moto, ja no d'allò.
1: Pot ser que ho hagi dit. En tot cas, que hagi anat a ple no són 300, perquè l'altre dia es veu que n'hi ha una que, no, que ja havien aprovat, que em sembla que és Bonaire, que al final no es pot fer perquè hi han aparegut uns problemes.
0: I... Ah, sí?
1: Sí. Bueno, no ho sé segur, eh? Vull dir, parlo de Ràdio Mocotó, però seria un tema que comentar-ho... aquestes grans obres que s'havien de fer,
0: sí.
1: Bonaire i Escolàpies, a veure com estan.
0: Vale.
1: Al final es va dir, bueno, entrarem també
0: al
1: carrer
0: Ramon,
1: Sant
0: no?
1: Pere i Sant Ramon. Bueno, sí, aquestes es faran
0: aquestes
1: com
0: estan. Sí.
1: Però una d'aquestes es veu que no arriba la subvenció, que no arriba... Bueno, no ho sé, però... Que...
0: Sí.
1: 300, bueno, no sé, si penjar un quadre és una obra, doncs jo entenc que...
0: Que són 300.
1: Que són 300, però ja l'he dit que no. És que no n'hem après que tenim la capacitat que tenim. Tenim la capacitat que tenim. I a més, i no es tracta d'encarregar-li a una empresa que faci l'obra, és que se l'ha de seguir. Aquest és el problema que tenim. Que se'ls ha d'estar a sobre. Has d'estar contínuament allà al peu del canó, dir, com va l'obra, què estàs fent, tira per aquí. No, això ni s'acudeixi, els terminis. Això s'ha de fer. Bueno, ja veurem les 300.
0: En tenim 4 arquitectes municipals, eh?
1: Bueno, 4, però van canviant contínuament. Van canviant contínuament. O sigui, jo ara m'he perdut, eh? 4, hòstia, tenim el de... 3 segurs, 3 segurs. Bueno, hi ha arquitecte tècnic, val, d'acord.
0: Mm-hmm.
1: Sí. Sí.
0: Vull dir que... I hi ha obres que... Ascensor, Pla dels Frares?
1: Bueno, teòricament ens va prometre que estaria fet l'any que ve.
0: Vale.
1: L'alcalde ho va prometre a veïns del Pla dels Frares. Els hi va dir, no, aquest any no estarà. Mm-hmm. Perquè inicialment havia dit que estaria aquest any. Diu, l'any que ve estarà, serà una realitat. Per tant, no ho dic jo. O sigui, veïns m'han dit que l'alcalde els va dir que l'any que ve estaria.
0: Bueno, doncs és una de les que podíem haver dit, eh? Podíem haver dit d'altres, sí. A millores de part.
1: Sí, sí.
0: Per cert, parlant d'obres i de
1: millores...
0: Esperem
1: que no acabin com el part dels Països Catalans.
0: Sí. Bueno, i que no arribin a la situació...
1: Ni com al final del carrer de l'Olivar, del professor Castelló.
0: El mur aquell que encara està tot el mandat, eh? Aquest mur porta tot el mandat.
1: Del mandat passat venia, que recordo que Junts els anava criticant, els anava dient, i estem a la coberta del pavelló.
0: Encara no s'ha resolt, això.
1: No s'ha resolt. Bueno, parec que tinguin més bon èxit.
0: Mira, coses que no són... Interparking, saps si ha pagat o no ha pagat?
1: No ha pagat, no, perquè va portar un compte... Va ingressar un aval, eh?
0: Sí, aval judicial, no?
1: Sí. Però està a judici, i això, fins que no hi hagi sentència, ja veurem.
0: Ja no.
1: Per tant, ja veurem. En tot cas, jo estic esperant. L'alcalde va dir... No va dir en campanya electoral només, eh? Perquè això es va enfadar l'alcalde quan li vaig dir. Va dir... aquest gener o el desembre, i està escrit a l'agenda, que a meitats d'any, és a dir, ja, hi hauria una rebaixa amb el preu de la zona blava. Estic esperant que demà surti una nota de premsa dient que ja tenim la rebaixa amb el preu de la zona blava. I no pot dir que és per un culpa del contenciós que ens han interposat, perquè això ho va dir-ho després... que hi esclatés la bomba d'Interparking. Algun altre esclatarà, però bueno...
0: Sí?
1: Sí, perquè... qui està recollint els diners de la Musclera? O no hi ha zona blava-verda a la Musclera?
0: No sé.
1: Això s'ha modificat el contracte? Home, doncs jo crec que això... s'hauria de tenir clar. A part d'algun altre tema que ja, en el seu moment, ja ho comentarem, però d'entrada dius això. Aquí s'ha fet, de facto, una modificació de contracte, es va modificar aquí a la Riera, van posar unes places de més, no es van posar places de minusvàlid, per més que diguin que hi ha... No, la llei és molt clara, no hi ha places de minusvàlid. Bueno, doncs, escolti'm, però... Va, això es va fer malament. Però i la Musclera qui ho cobra?
0: Bon tema aquest. Preguntarem. Diu, l'alcalde s'enfada. Home, s'enfada vostè, és un punyetero, eh? Aquí sempre... L'altre dia vam haver de fer un ple.
1: Sí.
0: Perquè estàvem aquí que si era urgent o no era urgent.
1: És que el problema... Ja sé que tota la vida un fa el que pot i el que vol i el que no sé què i el que li deixen fer i tal. Però, escolti'm, ens hem acostumat que entren més punts per urgència en els plens que els normals. Aquí es convoquen comissions informatives. La comissió informativa es fa una setmana abans del ple per debatre els punts del ple. I aquí haurien de poder parlar, de discutir aquest projecte, l'altre. Bueno, entra el mínim possible. Entra el mínim. I... abans del ple van entrant els temes. Alguns d'ells sense informe. L'informe t'apareix potser el dia abans a les 9 de la nit. Bé, és clar, formalment s'ha complert. Bueno, formalment s'haurà complert, però a l'oposició ens deixen en molt mal lloc perquè no podem estudiar els temes. I això ho han d'entendre. Clar, diuen, no, nosaltres tampoc ho sabem. Home, doncs si tu governes i vas entrant els temes sense saber-los... aquí un dia tindràs un problema. Doncs el tema és aquest d'aquí. S'han acostumat a que la urgència sigui l'habitual. I no pot ser, perquè ha d'haver-hi el temps. La urgència la puc entendre sempre, quan en algun cas que sigui d'urgència. Sempre. Però, home, és que ja n'hi ha prou. La modificació de les escombraries de la recollida havia d'haver entrat per urgència a les 6 de la tarda del dia abans, quan el ple era a les 8 del dematí, sense que hi hagués encara l'informe dels tècnics, home, d'intervenció, vull dir, no pot ser. Això no és manera de treballar. Què hauria costat dir, escolteu, aplacem el ple una setmana, ens ho mirem bé, digueu el que vulgueu i digueu el que vulgueu, que al final tenim majoria absoluta i
2: nosaltres ho aprovarem.
1: O sigui, això ja és, tinc la majoria absoluta i a més cachondeo, no et deixo ni que tu miris. Doncs, escolti'm, nosaltres això ens sembla fatal i amb això, escolti'm, tenim un nou ROM que el vam aprovar i en aquí anirem seguint amb el nou ROM i exigint els nostres drets, els drets de que són els drets ciutadans. Els ciutadans tenen de saber per què anar al ple, votar a favor, votar en contra i no mirar-te els temes i en dirà de què serveix.
0: Doncs, per cert, aquest nou ROM que fa que els ciutadans puguin participar-hi mitja hora abans i des d'aquí animo a que tothom que vulgui pugui participar, presenti la seva pregunta, no? I a partir d'aquí, doncs, pugui...
1: Hi ha un tema també amb això de l'urgència. No, l'urgència, me'n recordo una vegada l'anterior secretari, que tenia de molt bones, i això, hi hauria coses que no les hauria deixat passar. Escolta, urgent, a veure, aquest tema és urgent? Sí, mira, recordo un cas, Era una jubilació d'un senyor que es jubilava als 65 anys.
0: Sí.
1: És que és urgent perquè es jubila, i clar, i li han de fer la baixa de la jubilació. I recordo que diu, escolti'm, aquest senyor porta 65 anys avisant.
0: Què?
1: 65 anys, No és una cosa urgent, és una mala planificació. I és veritat. O sigui, que deixem les coses que es podreixin i després diem que és urgent, això no és urgència, això és mala planificació. I ens hem acostumat a deixar-ho tot malament.
0: Sí, sí. Doncs, aviam si... Veurem com van aquests darrers plens, però, com van les urgències i com van...
1: Bueno, varen dir, el proper ple ja aviso que també haurem d'entrar per urgència, perquè la tècnica no hi és, estar de vacances. A veure, això que m'ho digui el govern. Qui planifica les vacances? I si tu planifiques vacances, saps que hi ha un ple, ha d'haver-hi algú que substitueixi. A mi no em serveix d'excusa, això. No, és excusa per qui vulgui, no és excusa per mi. Jo vull els informes i vull en temps. Si, a més, hi han de venir tants temes tan importants, doncs els hem de poder mirar. És que el poble d'Arenys de Mar jo crec que necessita que algú s'ho miri. Si no, escolti'm, és igual, fem les eleccions, qui guanya mana, i d'aquí 4 anys en parlarem. No és així, oi? Doncs.
0: Anem a coses importants. El parc de Lourdes és important.
1: Sí.
0: És important per molts motius, molts. Però darrerament han caigut dos arbres en un període de temps molt petit. Per sort això no és habitual, per tant estem parlant d'un fet excepcional. I això ha posat de manifest una percepció, que no sé si és coincident amb tothom, però que n'hem parlat aquests dies, d'un cert abandonament per part d'aquest parc. Abandonament en el sentit de, que es manté net i poca cosa més.
1: Abandonament total. Fixi's, i vaig passant molt sovint, i veus molt poca gent. Un parc al mig d'Arenys hauria d'estar a petar de gent. I de nens. I veus molt poca gent en el parc de Lourdes.
0: Sí,
1: sí. Perquè no... I això que dius, no, és que estan al parc dels Països Catalans, no? Per tant, alguna cosa passa. És un parc que fa tristesa. Ja fa temps que l'Ajuntament el tenia llogat, al parc de Lourdes.
0: Sí.
1: El parc de Lourdes. No la zona de la capella ni la zona del bar. Aquest contracte es va acabar. I ara estem anant pagant cada mes, de manera irregular, un lloguer. Estem pagant cada mes. Com que estem pagant cada mes un lloguer irregular, l'únic que podem fer és el manteniment. Però és que ni manteniment. És que els pobres arbres estan dient regueu-me una mica de tant en tant, tireu-me una mica d'aigua. I a l'espera, diu el govern, de signar un conveni a uns quants anys. D'acord, ja ho entenc. Però això perquè no es va fer fa un any. I estem passant tot aquest temps. Fa un any, quan es va caducar el conveni, o dos, ja no recordo exactament, s'havia d'haver signat un nou conveni. Que potser hi volen introduir entre nosaltres coses noves. Entre nosaltres volen introduir alguna cosa nova.
0: De quin estil de...
1: No sé.
0: Canvi, algun canvi?
1: Volen fer alguna cosa. Fa un any també hauríem pogut fer-ho.
0: Sí, tant.
1: I si no et poses d'acord, com a mínim, lliga un conveni que tu et doni permís per entrar i fer alguna cosa més. És que l'estat d'abandonament és clamorós, és que veus branes caigudes, veus les escales que pugen, molt fetes malbé, xaragalls. Dius, no pot ser, no pot ser. Bueno, l'altre dia hi havia una foto que... No sé qui la... En Carles, em sembla que la va penjar. Encara d'uns lavabos químics en el...
0: Ah, sí?
1: A la plaça de la Sardana.
0: Sí.
1: Bueno, ja.
0: Sí, sí.
1: Tenim abandonat, el tenim abandonat.
0: Doncs és un parc que és clau per la seva ubicació, pel futur, pel creixement, pel trànsit, per tenir una biblioteca d'aquí 4 dies al costat, és a dir, per moltes coses.
1: És que havia de ser, recordo en el seu moment, el parc central. Jo penso que la gran tristesa és que no s'hagués pogut fer, que ara si em sent algú d'allà al bloc de pisos sabrà molt de greu, però el que era la panificadora s'hagués hagut de formar part d'un gran parc, el parc que li deien, ja me'n recordo, l'època d'en Rovira, el parc central. Aquesta era una mica la idea, i al final, tenint en compte que el sector de Lourdes es desenvolupa ara aturat,
0: sí, aturat
1: però,
0: sí.
1: Però algun dia allò desenvoluparà més o menys. Doncs aquest era el gran parc, a més, al mig de la població, al costat, que serà d'una biblioteca.
0: Doncs veurem com queda, com queda. Per cert, parlant de parcs, el Fèlix Cucurull, els veïns estan contents amb aquest parc perquè també està com per tancar-lo i tornar-lo.
1: Sí, és una llàstima. Es fan actuacions de tant en tant, es fan actuacions, però s'ha de fer més sovint. Hi havia el tros del Pipicant, crec que s'ha arreglat a la zona del Pipicant, sí. Em sembla. Però sí, és un parc molt gran, molt maco. En allà hi ha veïns que se'ns queixen de rates per la situació doncs, de plantes i de malesa. Val a dir que ara s'ha fet més gran el parc dels Països Catalans. S'ha fet més gran amb una cosa que jo no hi estic d'acord i diuen que no passa res. L'Ajuntament
0: sí.
1: ha adquirit, o sigui, se li ha tret en el Cinera
0: sí.
1: l'edicle i l'espai que l'envolta.
0: Aquell edifici, sí.
1: L'edicle sí. se li ha tret i forma part de l'Ajuntament. Ara ja no és, encara s'ha d'inscriure en el registre, ho va votar el ple, no és del col·legi.
0: Ara és del parc, això és, ara és públic.
1: Ara és de l'Ajuntament, ja vale. Veurem què farà. Diuen, no, tot serà igual. Tot serà igual. Sí, serà igual, però allà el departament ja ha dit doncs, que no hi va tenir res a veure. Si hi ha alguna activitat lectiva o així, ja serà part, eh? Que, per tant, és l'Ajuntament que s'ha de fer càrrec 100% de tot el manteniment i de tot el que hi hagi allà. Per tant, és un parc que l'hem engrandat. Espero que no sigui per fer-hi aparcament. I... No crec.
0: Home, és difícil però, arribar a cotxes allà. Però
1: jo, com
0: arribar...
1: a col·legi, a mi no m'agradaria... No m'agrada la idea. Però, bueno... s'ha de fer manteniment. I no allò... Sí, ara vindran les eleccions. Vinga, ara contractarem una empresa que per 20.000 euros ens ho deixarà perfecte,
0: clar.
1: Però després, durant 4 anys, no tocarem res més. I vinga.
0: Per cert, parlant de manteniment, una trucada que rebíem ahir, manteniment de les tapes de claveguera. Hi ha una tapa... Ens trucava algú de la zona del Condis, aquí dalt, d'aquí, que jo crec que hi ha una tapa de claveguera al davant, que cada vegada que passa un cotxe per sobre
1: sí.
0: és un festival.
1: Això, sí, ho diuen a l'Ajuntament, ho sí. diuen a l'app i així, sí. això l'Ajuntament no arreglarà i ràpid perquè tenen el sistema d'unes gomes i allò fa que...
0: Sí.
1: Altra cosa és que quan a vegades la claveguera salta per
0: les pluges, alguna
1: per
0: cosa...
1: les pluges, després igual torna a quedar mal posada. Però si no, si això ho diuen a l'Ajuntament, hi posen unes gomes al costat, perquè el que no es pot fer amb una tapa de claveguera és sallar-la.
0: Uh-huh.
1: Ha de poder saltar quan convingui.
0: Ha de poder s'aixecar. Per cert, les claus dels pisos d'habitatge social, que sembla que es donaran la setmana vinent, està previst que es faci aquest acte de donar claus, després de que molta gent que va ser beneficiària d'un pis en primera instància finalment va renunciar i s'han hagut de tirar de les llistes. És tot estrany, això.
1: Bueno, a veure, jo penso que la idea que diu la llei és bona, que hi hagin gent, fundacions, que puguin intervenir i així perquè si arriba a ser l'Ajuntament que ho ha de fer-ho, encara estaríem esperant posar la primera pedra.
0: Sí, sí, ja. Bueno, o sigui, veient com es va l'obra pública...
1: És terrible, eh? Sí, sí, és terrible, sí, però...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs aquesta gent han complert. El primer reparo que jo vaig veure en el seu moment és que l'Ajuntament d'entrada no hi posava diners. Després hi va posar diners que teòricament són a tornar. Mm. Jo penso, en aquest moment, quan l'Ajuntament ha de posar uns diners, havia hagut de fer una oferta pública, una taula. Havia de fer una taula per dir, qui està interessat? Perquè igual tu em demanes diners, però igual tu no me'n demanes, o igual tu me'n demanes menys. Per tant, en aquest moment s'havia d'haver dit, replantegem, i era amb el govern actual, que en el govern anterior no demanaven diners, aquesta empresa diu, ara demano diners, i ja em faran cas. I sí, sí, els fan cas. En aquest moment jo crec que hagués hagut de dir, si tu em demanes diners, estem molt bé, però per què te'ls he de donar a tu, i no a una altra empresa? Clar. O sigui, jo puc adjudicar, però tu ho fas. Ha dit, es pot fer, ha dit, tu ho fas. Ara, quan demanes diners és diferent. Aquest és el primer element. L'altre, aquests diners que es donaven, no ha quedat clar que eren un préstec, fons perdut, no es tornaran, és un crèdit que dona. L'Ajuntament no pot fer crèdits, empreses... Bueno, hi ha tot un lío legal aquí. Imagina't, si hi ha hagut lío legal que es va aprovar fa 3 anys i per urgència va haver d'entrar en el mes de juliol, per urgència, clar. Yeah. Com que no ha passat prou temps, hem hagut d'entrar per urgència ara. Bueno. L'altra cosa és que el preu serà tot el legal que vulguem. Doncs clar, hem donat la sensació que això serien uns pisos allò que per 300 euros tu tindries.
0: I no és així.
1: I no és així. O sigui, entre tots, potser no van dir la veritat, però dèiem, no, escolta'm, un preu assequible, eh? Clar, és un preu assequible per algunes butxaques.
0: Sí, sí.
1: És un preu assequible pel qui té un sou i té uns ingressos. No és un lloguer assequible pel qui té molts problemes econòmics.
0: Sí, sí.
1: I aquesta és la realitat. L'altra, que va sortir... la qualitat. Jo no puc ficar-me amb la qualitat perquè no els conec. Ja veurem si aguanten o no aguanten. Jo crec que sí, però no puc parlar. Però el tema aquest del sorteig, sí que va haver algú que es va queixar i dic, tenen raó, el notari dona fe. I és veritat. Però no hagués estat malament que s'hagués ensenyat el numeret.
0: Ah, d'acord.
1: És una tonteria. Però fem-ho en transparència. Fem-ho en transparència. Jo, la gent que hi van, doncs, escolta'm, celebro de la gent que hi van, que... M'he trobat gent que em diuen que pagaran més ara al lloc on venien.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Que passa que el pis en millors condicions.
0: Clar.
1: I que si ja tot això està, doncs, escolta'm, ja. Jo crec que això la gent no els hem de fer esperar, si és la setmana que ve. Em sembla fantàstic. La cinta,
0: i...
1: la foto, la calda, que estiguin totes, que no falti. I també potser l'anterior alcalde que va inaugurar aquesta idea de fer obra pública.
0: Aquí el tema serà com fem que aquests veïns que viuen en aquesta zona puguin transitar fàcilment al centre, als altres llocs de la vila, al centre vila, que això no ho hem
1: resolt. No, això només té una solució, que és transport públic. Aquí deixem-nos d'orgues. A veure, si fem l'ascensor al Pla dels Frares estarà bé com una solució, però aquí hi ha d'haver-hi transport públic. Tenim el Breu desconnectat completament de nens, amb una comunicació fatal, amb una entrada per baix fatal, amb una sortida per dalt que diem que han de passar per les Canalies, amb tot de problemes que té Canalies, i els veïns de Canalies més enfadats que mai. I la sortida per dalt, com que l'Ajuntament ha paralitzat el desenvolupament del sector a l'espera que diguin com serà el sector de dalt, doncs a veure com va, però estem posant a la gent que s'ha de construir més encara. Crec que són dos blocs que s'han de construir. Home, doncs, amb problemes autèntics. Jo penso, perquè els que han anat a viure allà són gent que molts venen de fora, venen de Barcelona o de Rodalies de Barcelona, i encara estan enlluernats per Arenys. Allò, vaig a viure a Arenys.
0: Sí, vaig a viure en un lloc
1: 200 metres de l'aigua.
0: Sí, sí.
1: Però a la que comencin a veure el dia a dia i comencin a patir-lo, jo crec que això serà un problema per tots, pel poble. El poble d'Arenys de Mar no es pot permetre tenir ciutadans amb aquesta situació.
0: I finalment, encara a la recta final, ja queden 4 minuts per arribar a les notícies. Una qüestió, la parlàvem amb la Mireia, que se'n fa una estona, deia la Mireia, home, igual hem de, vista la calor que ha fet aquest estiu, si això es torna a repetir, igual hem de començar a parlar amb les administracions i replantejar-nos els horaris comercials, perquè, bueno, perquè la gent, i és lògic, fins les 7, quarts de 8 de la tarda no surt de casa.
1: Sí. Penso que això és una mesura, en certa manera, assenyada, perquè no passa aquí, en els llocs on fa molt de calor a l'estiu, al migdia la gent no... Abans de les 6 no surt ningú. Abans de les 6 no surt ningú. I val a dir que les botigues han tingut un gran efecte de refugi climàtic, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí. La gent s'anava allà. I algunes botigues...
1: Perquè, esclar, ara ens tenim... Vam preguntar... Nosaltres vam ser el primer grup que vam parlar de refugis climàtics amb una pregunta. I ho vam tornar a repetir. I ara, no fa gaire, vam fer-ho. Quines noves s'han fet? Bueno, doncs, el passeig a Can Cargol.
0: Sí.
1: Bueno... El Calissai, bueno, i el diumenge que el Calissai és tancat, com ho fem, això?
0: Bueno, com la biblioteca. Refugi
1: la biblioteca que és tancada,
0: clar.
1: Com ho fem a l'estiu? Per tant, refugis climàtics i municipals que funcionin a l'estiu, que és quan fa més calor,
0: clar.
1: Doncs poquets en tenim els caps de setmana i en vacances o museus tancats.
0: També, sí, sí.
1: Bueno, doncs això també ens haurem de fer mirar. Jo em sembla, el que diu aquesta noia,
0: la Mireia,
1: la Mireia,
0: sí.
1: Doncs em sembla que és assenyat, hem de pensar-hi. Però també l'Ajuntament ha de tenir refugis climàtics oberts i no fent vacances.
0: Sí.
1: I potser hem d'adequar altres entorns perquè...
0: Sí, perquè estiguin preparats.
1: Sí.
0: Avui acomiadem el programa amb dues dades, una que no està confirmada i l'altra que amb la qual hem obert, si us sembla, sobre el debat de les autopistes obríem fent una comparativa entre els cotxes que havia l'any 1992, quan es va fer l'ampliar l'autopista, i el que hi ha avui en dia, i el parc automobilístic ha augmentat en un 50% a la nostra comarca, i la població del país ha augmentat en un... la part automobilística en un 70% i la població en un 50%, i en canvi la capacitat de l'autopista no ha augmentat un 0% des del 92 fins al 2026. Ho dic pel debat aquest de posar peatges i tal, està bé.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: posem
1: sí.
0: Peatges perquè estan col·lapsades. Molt bé, estan col·lapsades, però...
1: No, és que això és un tema que a mi m'interessa molt i em fascina, de veure a vegades el capsigranys que som els humans. Si això ja ho sabíem que passaria. Si tots els plans urbanístics dels pobles creixen, si hi ha una necessitat de sortir de Barcelona, perquè també ve gent de fora i la gent de Barcelona... marxen, ja ho sabien que arribaria el col·lapse. Però no podem fer noves estructures. Per què?
0: Sí.
1: No podem ampliar les estructures. Per què? Home, doncs, això no lliga. Això no lliga. O hem de fer noves estructures, o hem d'ampliar les estructures. O, escolti'm, es prohibeix el creixement. El Maresme no creix.
0: Sí, sí.
1: Bueno, què fem? Què fem? És que han d'haver-hi estructures. I sentim-ho molt, haurem de...
0: Sí, sí.
1: Per algun lloc haurem d'ampliar, per un altre lloc igual s'haurà d'expropiar, per un altre... Bueno, doncs...
0: Sí, sí. Algun bosc s'haurà de buidar, eh?
1: Clar, ara farem la variant de Vallegata, si tot va bé, abans de...
0: Sí.
1: O l'any que ve, la variant de Vallegata. S'haurà de fer el mínim mal possible a l'arbre, a un arbre.
0: Ramon, moltíssimes gràcies per ens acompanyar, que vagi molt bé. Fins la propera, a reveure. Tornem demà.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost, quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els casos. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia.
3: Notícies. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys.
1: 1976.
2: Recordes Cocodril?

I Love to Love, que aquí es va dir Me Gusta Amar, arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria...

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. Ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

De amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas?

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions. L'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: Conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club, passejant avui per el 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me. So it hurts.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Cecilia.
1: I ara si te vas ja no seremos nada.
0: Ana recorda els cocodrils de Catalunya.
1: I ara si te vas ja no seremos nada.
0: Premis Grammy, disc de l'any 1976, George Benson, This Masquerade.

0: Hasta luego,
1: cocodrilo.
2: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

Don't go breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Afternoon Delight. Estava amb Duke Albano. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i el Zell, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incluïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Reial Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara a les 12 Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar volcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada també amb la participació de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: bon dia a tothom. Ja tornem a ser aquí després d'aquestes vacances que hem tingut i estem molt contents de tornar a ser aquí amb tots vosaltres. Aquí estem les nostres tècniques, la Susana i la Martina. Tenim, bon dia, guapíssimes.
1: Bon dia!
0: Ale, així m'agrada, vinga, visca la joventut! Bueno, també està el nostre jefe, el Joan, està l'Oriol, està el Cano, està el Salvanyà i està la nostra secretària, l'Anna. I bueno, ara també us presento a tots els convidats que tenim avui. Avui està l'estudi ple d'alegria, ple de joventut i ple de ganes d'estar aquí amb tots vosaltres. En primer lloc, que la tinc aquí enfrenta mateix, tinc... Opo, Adriana, una amiga meva, molt amiga, que es diu Adriana, ¿vale? No, por favor. Després tenim el nostre... cuiner d'avui, que es diu... Com es diu el cuiner d'avui? Stanis Ford.
2: Avui us ensenyarem el que cuinem a casa.
0: Ah, molt bé, estupendo. Tenim també a la nostra amiga Marisa. Bon dia, Marisa.
3: Bon dia.
0: Bon dia. I tenim el Jordi Serra. Hola. Que és un company nostre que fa un programa fantàstic. I
4: però
0: està
4: que avui
0: aquí
4: vinc aquí només a fer una petita cosa.
0: A fer una petita
4: una
0: cosa.
4: Una petita cosa que a partir de la setmana que ve la faràs tu, eh?
0: Ah, bueno, ja tu. Una altra faena,
4: ja
0: no?
4: Ja parlarem.
0: Bueno, ara us vaig llegir un entrant que he fet aquí i diu així: bon dia i benvinguts al programa d'Anem a la cuina de Ràdio Arenys. Després d'aquestes vacances, avui tornem a encendre els fogons, a posar-nos el davantal i, sobretot, a retrobar-nos amb tots vosaltres. I tornem amb molta il·lusió, perquè comença una etapa d'Anem a la cuina amb novetats, nous ingredients i les mateixes ganes de compartir una estona ben agradable al voltant de la cuina. I trobarem, com sempre, receptes, però també afegirem trucs, consells, curiositats i aquelles petites coses que potser no sabien i quan les descobrim pensem: mira tu, això no ho sabia. I és clar, no hi faltaran a les nostres cuiners ni cuineres les seves receptes, les seves històries i sobretot vosaltres, que sou una part molt important d'aquest programa. Perquè Anem a la cuina no vol ser només un programa de receptes. Volem que sigui una cuina oberta a tothom, una cuina de sempre, una cuina on sempre hi hagi un lloc per una recepta, un truc, una curiositat, una efemèridis, una anècdota i, per què no, alguna rialla. Així que ja ho sabeu, poseu la ràdio Ràdio Arenys 91.2, acosteu-vos als fogons i quedeu-vos amb nosaltres. Perquè avui tornem a obrir la porta de la nostra cuina i tenim moltes coses per cuinar, descobrir i compartir. Comencem? Jo sóc la Xarín i estem en el programa de Anem a la cuina! Ole! Vinga! Bueno, pues, dit tot això, toca a tu, Jordi.
4: Toca a mi.
0: Bueno, com us ha semblat el testament que he fet?
4: Molt perquè... bé, el testament, mare meva. Molt bé.
0: Molt llarg.
4: Una bona entrada.
0: Una bona entrada de benvinguda a tothom. Sí, sí. Pues
4: i
0: mira,
4: ara, doncs, no sé si te'n recordes que en els anteriors programes jo t'enviava uns refrans i tu els deies.
0: Cada setmana?
4: Ara cada setmana t'enviaré efemèrides.
0: Molt bé.
4: Efemèrides que totes estan relacionades amb el món de la cuina. Sí, i comencem amb les d'avui, vinga. Avui, 2 de setembre, és el Dia Mundial del Coco.
0: Hombre,
4: una celebració...
0: I per això el Jordi ens ha portat coco, aigua de coco.
4: Perquè provem l'aigua del coco.
0: A la teva salut.
4: Que el coco és un fruit tropical del que se n'aprofita tot. Es pot menjar la polpa... No sé si tu, quan de petita, bueno, els aquí presents, quan anàvem a les fires,
0: sí,
4: i fins i tot ara encara es ven un tros de coco,
0: tros de coco
4: i anaves d'atracció en atracció menjant el coco. Doncs també la polpa se'n pot fer llet, se'n pot fer oli... Bé, s'aprofita tot. I els cocos, quan són verds, a dintre hi ha aigua, i l'aigua aquella també es pren, que és aquesta que,
0: és aquesta que estem
4: bevent. I la closca, ja que estem a la ràdio, també s'ha de dir que la closca també s'aprofita.
0: Carai!
4: S'aprofita a molts de llocs del món. La reciclen, tant de reciclatge que tenim, es reciclen en bols, i la gent, doncs, es fica el menjar dintre del bol, i sobretot a països asiàtics, doncs, amb els... amb els... anava a dir escuradents, no, amb els palillos.
0: Els palillos xinesos. Els palillos xinesos.
4: Van menjant l'arròs i van menjant el que mengen.
0: Molt bé.
4: I després a la ràdio, jo del que deies, que com que estem a la ràdio antigament, aquestes closques, a la radioteatre o a les radionovel·les, quan havia d'aparèixer un cavall o una calessa, s'agafaven aquestes closques i es feia el...
0: Ah,
4: eren efectes especials.
0: Està bé, molt bé.
4: Vinga, ràpid, ràpid.
0: Vostè sí que sap, eh?
2: I amb la vida que portem, ens estem sí. menjant tot el dia el coco.
0: Sí.
4: Ens estem menjant tot el dia el coco, sí, senyor.
0: Mai millor dit, eh? Mai millor dit.
4: I mira, això és el dia nacional, he dit dia internacional, és a dir, que se celebra tot el món, això del coco. Però als Estats Units, avui, és una diada nacional. Però nacional d'un tema que és que realment flipareu, perquè jo he flipat, eh? M'he quedat una mica... És el dia nacional del polo, el polo, el gelat
0: sí,
4: aquest
0: el
4: amb
0: polo.
4: El pal de fusta,
0: de
4: del polo amb gust de navius, que els navius són aquestes boletes que en castellà són els aràndanos. Els aràndanos. I que, a més, és un dels més populars dels Estats Units.
0: Ah, molt bé, noi.
4: I ara te'n dic dues de molt ràpides, perquè el que volem és escoltar receptes,
0: eh? Clar, sí. Que el programa
4: doncs
0: mira, és de cuina, però això també
4: dijous,
0: està molt bé.
4: No, totes són de cuina, eh? Tot el que porto, tot és de cuina. El divendres, dia 4, és el dia de la nou... Dia Mundial de la Nou de Macadàmia. Aquestes nous que van molt bé per tot. Pels problemes intestinals, pel cor, per la memòria, per la pell, pel cutis, per les ungles, per tot. És fantàstic. Això sí, no se n'ha d'abusar perquè menjar-ne massa tampoc no és massa bo.
0: Ah.
4: També cal dir-ho tot.
0: Jo ja m'hi vaig a comprar un quilo, a hora, per... Quan
4: són molt cares, eh, també. Són molt cares, també.
0: Bueno,
4: pues, dir, eh?
0: Pues lo dejaré en 100 gramos. Lo deixarem 100 grams, no?
4: Sí, tant.
0: 100 grams, val.
4: I tant, te'n vas a veure el teu amic a la plaça del mercat.
0: Ah,
4: el teu
0: sí,
4: amic, que ja sabem,
0: a l'Avilés.
4: En Joan. I li agafes uns quants. I el dissabte, dia 5, que és el dia, també mundial, de la pizza de formatge. Que nosaltres la coneixem com la pizza de 4 formatges, i també hi ha moltes pizzeries que li diuen de 6 formatges, en posen 2 més.
0: Yes.
4: I hi ha com a últim remat final, aquest diumenge, saps qui fa anys?
0: No, qui fa anys?
4: Fa 78 anys, un dels presentadors de televisió, i a més més cuiner, més carismàtics de la tele, perquè l'estem veient a la tele des de la dècada dels 90, ha anat canviant de canal, el senyor, va començar a Televisió Espanyola, primer va fer un petit programa a la cadena autonòmica basca, l'Euskal Televista, i ara actualment encara té el seu programa Antena 3. Saps qui és? A veure.
0: No.
4: És un senyor que només... Us dono una pista.
0: Jo,
4: acaba les receptes. Acaba les receptes.
0: L'Arguiñano?
4: Sí, senyora!
0: Ah!
4: L'Arguiñano, que acaba posant una mica de julivert als seus plats.
0: Sí.
4: Doncs l'Arguiñano fa 78 anys.
0: Ah, bueno, és jove.
4: Sí,
0: clar, i tant. Doncs jo vaig 78 anys.
4: 78,
0: estupendo.
4: Clar que sí. Pues
0: bueno,
4: ja està, i aquí s'acaben, ja estan totes...
0: O sigui, que la setmana que ve aquesta feina em toca a mi.
4: No,
0: pues
4: no t'ho passaré jo. La informació
0: home,
4: te la passaré
0: clar,
4: tu,
0: la faràs tu,
4: però no, l'hauràs d'explicar
0: no,
4: tu.
0: Jo no ho sé fer, això, jo no ho sé fer. Bueno, doncs pues moltes gràcies.
4: Ja està.
0: Bueno, et quedes al programa
4: sí,
0: o què?
4: Em quedo.
0: Ah, vale,
4: quedo,
0: estupendo.
4: Però jo, calladet, que vull escoltar...
0: Sí, perquè sí.
4: Vull escoltar
0: bueno, i escolteu-me, he llegit tot això, però no haurà estat molt ben llegit, però el meu català ho he fet el que he pogut. Perdoneu-me. Doncs pues vinga, i ara... Ah, no, tinc que dir una...

0: tant, jo m'agrada cuinar molt, ai, m'agrada menjar molt bé, i per tant, el que avui us diré són receptes que em fan a casa, perquè jo visc amb quatre dones, de les quals dues cuinen molt bé.
1: Estupendo.
0: Una és la meva dona, l'Adriana, i l'altra és la meva filla gran. La meva filla gran té una obsessió amb 15 anyets, doncs, per cuinar.
1: Que mona.
0: Llavors, ella es dedica, doncs, a cuinar i a fer plats i plats i plats, i estem tot el dia, doncs, provant coses, coses que li surten molt bé, altres bé, i altres, doncs, que no li acaben de sortir bé, o que no té mesurada encara, doncs, la temperatura del forn i aquestes coses. Jo he pensat en fer 6 receptes.
1: Molt bé.
0: Unes són molt tradicionals, moltes, i altres, sobretot les de la meva dona, sí, són més tradicionals, i altres, la que començarem, una de la meva filla, que és més d'aperitiu, que aquest estiu ens ho ha fet algun cop i està molt bé i és molt fàcil, i són una cullereta de mango amb llima.
1: Ah, mira que bé.
0: Llavors, ella és tan fàcil com un mango madur, una llima i, opcional, unes fulles de menta. Val? I és tan fàcil com, evidentment, rentar la llima i el mango. La llima, primer has de rascar, doncs, la part de la llima, una part, no tota, perquè després servirà de decoració, i la deixes a part. S'ha de tallar el mango per la meitat, s'ha de treure el pinyol, evidentment, del mango, i totes aquelles pepites i aquelles coses que té, i s'ha de tallar amb dauets petits. Per tant, tens un bol, portes els daus petits, doncs, a un centímetre o així, i després s'exprem totes la una o dues cullerades de la llima. Per tant, tens el mango, la llima queda com una pasteta, i llavors ho divideixes. Això normalment ho fem per cinc culleretes. I fem una cullereta grossa sopera.
1: N'hi ha trucada?
0: Poses el mango amb la llima, i després aquella pell que has estret prèviament la poses a sobre decoració. I la veritat és que és super refrescant, és molt
1: boníssim.
0: Bo, perquè la llima amb el mango dona un molt bon gust, i és d'aquelles receptes que ens ha fet la meva filla i que a casa ens han agradat més.
1: Ah, doncs molt bé.
0: Una recepta d'aquelles que potser no hi ha pensat algú en fer-la. Les altres receptes, que són 3 receptes, són molt fàcils, però a casa, no sé per què, que ens agraden molt, potser són perquè dins de que són molt fàcils, potser, doncs, la meva dona hi posa un toc especial, alguna cosa que jo us transmetré aquest toc. I són 3 que són una recepta d'una truita de patates, però per mi les truites de patates de la meva dona són les millors, no provo les altres, les trobo bones, però aquelles les trobo espectaculars.
2: Que sigui senzilla.
0: Sí, sí.
1: Home, clar que sí.
3: De vegades sembla que la senzillesa treu importància. Clar. No. De vegades els guisats més senzills són els més...
0: Per això. L'altra és una recepta de la sopa de meló, que li surt espectacular, i té un truquet, que per tant s'ha de dir truquet, i l'altra, una cosa tan fàcil, però que jo m'acabo, doncs, menjant gairebé cada dia, que és aquests tomàquets frescs amb borrata a sobre. A sobre, quan tenim arenys uns pagesos encara, que en aquests moments és la temporada forta de tomàquets, hi ha aquests tomàquets que són com aquesta banya de bou, que se'ls diu, que molt a prop d'aquí, doncs, tenim, doncs, una botiga de pagesos que són espectaculars i que està molt bé per fer.
1: El soc pagès?
0: El soc pagès, no sé si es podia fer, però jo, nosaltres...
1: Tenim que fer poble,
0: cas,
1: i tenim que comprar
0: agrada,
1: el poble.
0: Doncs anar a buscar... Hi ha diverses varietats.
1: Sí, moltes.
0: A casa, la que ens agrada, sobretot, és aquesta. Per la truita de patates, que evidentment tothom sap quins són els ingredients, perquè si ja està jo, tinc clar quins són els ingredients, com són les 5 patates blanques, sempre a casa són patates blanques, 6 ous, la sal i l'oli, evidentment aquí no hi ha truc, aquí això és el que fa tothom, però sí que una, les patates es tallen a trossets, que hi ha vegades que la gent ho fa diferent, unes aquí no. L'oli, ha d'haver-hi molt d'oli. Sempre ho fem amb molt d'oli, no? I així es queden toves i es van aixafant. A casa les anem aixafant molt, i un cop estan molt, molt aixafades, per tant ja no veus ni que és una patata, sinó que és aixafada, és com un puré de patates, podríem dir, s'escorren i es baten els ous. Llavors s'hi afegeixen les patates i s'hi posa la sal, i es posa la paella. I llavors nosaltres, aquesta manera de... Puchar. Queda tota, les patates totes aixafades, és la que ens diferencia la truita de patates d'una altra truita de patates. Ens ha, doncs, tot. I queda molt amorosa. La truita de patata.
1: Molt bé. I la fa a trossets, o sigui, no làmines ni res. No, a trosset, una miqueta, grossetes,
0: sí.
1: A trossets,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí. Com... No, no, ni

0: ni és a làmines,
1: no
0: és a làmines,
1: no, ni,
0: i queda aixafada. I llavors tothom que la prova...
1: I no li posa ceba.
0: No.
1: Truita de patata.
0: Truita de patata.
2: Ah, com una torronada. I abans que... antigament se'n deia una torronada d'això, no?
0: I mira si és bo que normalment això... I una recepta que no farem, que és els macarrons, que li surten espectaculars perquè es fa igual que la seva mare. Tots els amics de les meves filles sempre venen a dinar. I què mengen? Aquestes coses sempre els iran.
2: Els macarrons.
1: Ah, està bé. Doncs jo provaré, perquè a mi m'agrada molt la truita de patata.
0: Molt bona.
1: Però jo de tapar sí que la faig amb molt d'oli, això sí, amb molt d'oli, i... però no la tallo així com tu.
0: Però després, saps? L'oli després el treu, eh?
1: Sí, clar. Després ho escorre, la poso en un colador, i escorro, i després... Però sí, ho faré, eh? Perquè així deu estar molt bona, perquè a més deu ser tot el gust de la patata.
0: És espectacular, queda tot, i és superamorosa.
1: I, sí, clar, molt jugosa, és molt...
2: Molt tubeta, també.
1: Molt agradable de menjar.
0: Molt tova. L'altra, que és la recepta de meló, de la crema de meló, que a casa meva ho fem sempre. Un, el meló sempre és bollo.
1: Bollo.
0: És, perquè sempre és... I mira que compro altres melons, i de postres, doncs jo puc menjar un altre meló, però...
1: Per la sopa, el bollo.
0: Per la sopa, el bollo. Un pot de nata per muntar, aquest pot petitons que hi han de nata per muntar, sí, de crema de llet, quatre fulles de menta fresca...
2: No sé si amb la crema de coco, no sé com sortiria.
0: Pot ser, seria per provar-ho. Però, de moment, qui ho vulgui provar és... El meló, evidentment, no és sopa de meló. Si no tens meló, és...
1: Això no,
0: és
1: si és sopa
0: com
1: de
0: un
1: meló...
0: casament sense que hi hagi dues persones. Vull dir, això seria impossible. Un pot de nata per muntar, i quatre fulles de menta fresca. Evidentment, això es fa amb la no la mini pímero, amb la màquina aquesta que tenim ara, com es diuen aquestes màquines, la Thermomix.
1: Ah, la Thermomix.
0: Es talla el meló a trossets, es posa a la Thermomix o a la batedora, o que tingui tothom, juntament amb la nata i les fulles de menta. Per tant, es barreja tot des del primer moment. El meló, la nata i les fulles de menta. I es barreja tot doncs, fins que no hi hagi cap grumoll i sigui tot doncs, ben tou. I un cop ho poses en un bol i ho poses a la nevera ben fred. Fins i tot nosaltres jo veig que ho posa en el congelador una estona. I quan 10 minuts abans de dinar ho treu, i es posa, clar, talles els trossets de pernil petits, es poses el microones una estona i es tiren a sobre. I llavors tens el gust d'aquest meló, la sopa de meló amb aquesta nata és espectacular, perquè tothom ve a casa, què és això? Ja, la nata. Jo crec que el canvi és la nata i els trossets de formatge que passen pel microones, que queda aquell cruixent a dintre de la crema. I l'altre encara... que és més fàcil, com és la recepta d'aquesta de tomàquets, però avui en dia aquests jo crec que la recepta dels tomàquets amb burrata, o que també les pots fer amb formatge, però jo crec que la burrata és un més... Ja està molt de... Quan vas a un restaurant avui en dia, tothom és, tomàquet amb burrata. El tomàquet ha de ser bo. El tomàquet, si no és bo, és molt àcid. Jo sempre hi tenia com venir els tomàquets, perquè quan em vaig quedar tota la vida a dinar a l'escola...
1: Clar.
0: Aquell tomatall de tomàquet i aquella escarola que a mi em posaven a la presentació, la veritat és que jo era com un horror, i llavors jo...
1: Era una purga.
0: Una purga, i durant molts anys jo no vaig provar el tomàquet, dient a mi no m'agrada el tomàquet, però caram,
1: a mi m'encanta.
0: Quan tu proves un bon tomàquet, ara que és l'època dolça, doncs aquests tomàquets, pometa o pera, depèn de la temporada... Una burrata tendra, avui en dia tothom ven burrates a la plaça, als supermercats i tots, sal, oli, i a nosaltres hi posem a sobre romaní.
1: Ah, està bé.
0: I posem una mica de romaní. Per tant, és netejar els tomàquets, els tallem a làmines ben petits, s'afegeix l'oli i la sal, i després s'hi posa a sobre la burrata a trossets. I tornem a afegir romaní al final i tornem a posar oli. I una mica freds. Per tant, aquest estiu, entre la sopa de meló... I pràcticament podríem dir sopa de meló o l'amanida de tomàquet han sigut els nostres
1: primers. I la truita de patates.
0: I la truita de patates, i a més, ho hem fet per sopar.
1: Ja.
0: Això de la llima, algun cap de setmana, i així ens vam combinar. Evidentment, doncs un dia toca llegum, un altre dia... però els dies que el meló... Sempre... Aquestes són les receptes, diguéssim, fàcils. I després, a la meva filla... li queden molt bé postres. Es nota que els seus besavis van tenir pastisseria,
1: clar,
0: que la seva àvia va tenir pastisseria, i que jo, tot i que és veritat que no he sabut, no he fet mai de pastisser, sinó que vaig despatxar, la cosa visual fa que jo no et sabré cuinar pastissos, però jo en seguida, mentre estan al forn, ja veig si surten bé, si no surten bé, si els panellets estan ben granyats o no... en seguida ho veig, quan, no sé, és defecte professional. Jo vaig a un lloc i vull comprar un croissant i ja veig en seguida aquell croissant amb aquella punta torradeta, amb aquell és molt més bo que aquell, que aquell. Aquestes coses sí que ho sé fer-ho. I, per tant, ella, que sempre em diu, oh, quina llàstima que no tenen pastisseria, perquè a mi m'agradaria tenir pastisseria. Diu, bueno, ja tot. Primer que faci els seus estudis,
1: que acabi,
0: ara ja comença el batxillerat, però això de fer aquests pastissos... I té dos pastissos que, a més, li surten molt bons. L'altre dia que faig sopars de carrer, quan anem a un sopar de carrer que a mi em conviden a tot arreu i porto, alguna vegada hem portat sobretot el tiramisú i li ha sortit espectacular. I dissabte, que hi havia el sopar de... Dissabte passat hi havia molts sopars, hi havia 4 sopars, eh? Però vam anar nosaltres al del carrer de l'Ajuntament, el sopar em va dir, ah, no tens tiramisú? Com que ens vas dir que portaria algú la teva filla... Pues el no ha portat tiramisú, no. No hi ha hagut tiramisú. Va fer unes magdalenes de brownie amb galeta sabler, per exemple. Però aquest cop us porto el tiramisú.
1: Que
0: més és molt fàcil de fer. I és que hi és dos ous, un rovell d'ou, per tant hem de fer servir 3 ous, eh? 2 complerts i un rovell d'ou, 130 grams de sucre, mig quilo de mascarpone, és contundent, eh? Mig quilo de mascarpone, 300 grams de melindros, que ve a ser 2 bosses, pràcticament, d'aquelles bosses que es compren fetes, 300-400 grams de cafè fort, eh? I 20 grams de cacau, que és per la pols que després li posarem quan acabi. I la preparació és superfàcil, eh? És amb un bol gran posar els 2 ous i el rovell, els 130 grams de sucre, evidentment, amb unes varetes o manual o amb la batedora ho pots anar fent, durant 6 minuts. Ella ho bat tot durant uns 6 minuts, fins que la barreja queda més o menys clara i veus allò, la cremositat aquella, com quan muntes qualsevol clara o merengue, aquella... Quan
1: la,
0: ja
1: crema,
0: veus,
1: la crema, la crema.
0: Poses a punt de neu, que es diu, no?
1: Sí, sí.
0: Veus aquestes coses, això encara ho sé fer. Es continua remenant durant uns 2 minuts més, però ara amb una velocitat més suau. O sigui, si hem començat allò batant fort com fas aioli, doncs ara ja més a poc perquè acabi tot col·locant-se al seu lloc. Mentre remenen, es van afegint els mig quilo de mascarpone, eh? Per tant, contundent el mascarpone a cullerades, a poc, fins que estigui tot doncs, ben integrat, eh? I encara doncs, tot sigui ben homogeni, ja no hi hagi grumolis. Per tant, hi tenim els ous, hi tenim el sucre, hi tenim el mascarpone. Es posen els 300 o 400 grams de cafè fred, eh? Amb un recipient, o sigui, hem fet un cafè i ho tenim a dintre la nevera. Es remulla breument els 300 grams de melindros en el cafè, per tant, es mullen els melindros, eh? Només el just perquè s'impregnin sense trencar-se. O sigui, ja sabeu que un melindro sí. És un pa de pessic, com no un pa de pessic, que si es mulles molts després pot trencar i llavors això no podria ser. Es col·loca la meitat dels melindros amb el cafè al fons, per tant, ens fa de base, d'una font normalment regular, eh? I estem a la meitat de la barreja de mascarpones, s'estén tota la... el mascarpone, el sobre dels melindros, i després què fem? Ho cobrim amb els melindros remullats. Per tant, a baix, els que no estan remullats, posem després el mascarpone i després posem els melindros que estan remullats amb el cafè. I es torna a recobrir la font de mascarpone. Es posa a refredar com a mínim doncs, 5 hores i quan ho treus amb el cacau. Per tant, no necessita forn, no necessita res. Necessites melindros, mascarpone, una mica de sucre i 2 ous.
1: I buena mano para batirlo.
0: Buena mano para
2: batirlo. Bueno, que boca deu quedar, eh?
1: Hombre!
2: Jo és que m'estava explicant i ja se'm feia la boca aigua, eh?
0: La veritat és que li surt molt bo.
2: Ja, sí. Eh? No sé si ens estarà escoltant ella... Ens estarà escoltant? Sí?
0: Pot ser.
2: Doncs si ens està escoltant, ho ha explicat també el teu pare, que ho ha de fer-ho ell. Algun dia ho ha de fer-ho ell. O ja ho has fet alguna vegada?
1: Nena, el teu pare és una màquina, eh?
0: Jo arribo just per els menjars a casa meva i torno
1: a menjar. Sí, perquè a tu t'agrada menjar, oi que sí?
0: A mi m'agrada menjar molt bé, ja es veu, i em costa molt, doncs, mantenir la dieta, perquè... I a més, encara que la vulguis mantenir, l'altre dia vam arribar de no sé quin acte i havia fet unes piruletes de pa de pessic amb mascarpone.
2: Mare meva,
0: posades allà...
1: Ai, que gràcies.
0: No, si sempre fa que coses. Bona. Llavors prova aquí, prova allà, i així ens anem, molt bé. Mare. I agrada fer... Ahir em sembla que ens va fer un pa de pessic normal d'aquests de llimona, amb...
1: sí.
0: No sé què, i teníem això. Avui, ara menjarem per dinar un cheesecake que ens ha fet de galeta Simpson.
1: Està bé.
0: Que també tinc la recepta, si voleu, perquè
1: home, clar,
0: tanta cosa...
1: Tenim temps.
2: Hauria de venir un dia, sí, sí. No sé quina edat té.
0: 15.
2: Quins, sí, és menor d'edat.
1: A mi m'encantaria, però pot vindre ella, sí, no? Per l'edat pot vindre, no? Sí, sí. Bueno, és que no sé. Doncs sí, pues a veure si ve un dia. Un dia, clar, però ella te col·legi.
2: Ah, és veritat, és veritat, aquesta hora.
0: Un dia, bueno, o cap al final d'estiu,
1: bueno,
0: que ja no...
1: Bueno, clar, o pel Nadal.
2: Doncs per Nadal, que fan festa.
1: Pot vindre ella i llavors hi anirà bé, perquè també la gent pot aprofitar i agafar postres per Nadal.
0: Jo crec que igual ho veurem un dia amb això, amb aquests petits cuiners aquests a la tele, que hi ha un programa que van...
1: Bueno, escolta'm, jo volia portar ara, que tenia que hi ha anat ara, però estava tancat per l'espai jove, per uns nens que hi ha perquè vinguessin també a parlar de 15 anys, de 14
2: bé,
1: anys,
2: nens,
1: sí, vaig anar a parlar
2: la
1: i em van dir
2: ells,
1: que em dirien alguna cosa, però no m'han dit res, però tinc que tornar a anar-hi, doncs perquè és un programa també que és diferent, sí. I bueno, i els
0: ja
1: nanos
0: volten amb 15 dies que he fet 15 anys, per tant, té els 15 anys. Justets.
2: Però i està, si voleu, molt bé, està molt bé que en 15 anys ja...
0: Aquest pastís de cheesecake, per tant, de formatge, amb galetes Simpson. I què vol dir galetes Simpson? Doncs quan vas al supermercat hi ha unes galetes que tenen la imatge d'aquests del Simpson. Doncs,
2: ah, dels ninots, Simpsons, dels ninots de la tele.
0: Per tant, les galetes és un pastís de formatge que part té la cara del Simpson. No sabem
2: com queden,
0: quedarà.
2: Queden en el pastís.
0: Queden en el pastís.
2: Ah, queden en el pastís.
0: Sí, perquè jo hi vaig veure l'elaboració.
2: Que original.
1: Queden la mar de maco, no?
0: Sí. Avui el provarem. La meva dona no, perquè no li agrada el formatge. Però els de més sí. I per tant, aquí, per tant, per fer la base del pastís, evidentment, que és una mica semblant al tiramisú amb els melindros, doncs serien 100 grams de galetes Simpson, que és un de fet és un paquet, i 40 grams de mantega. És tan fàcil com això. Per la massa, 550 grams de formatge de crema, 6 ous... 200 grams de sucre, 200 grams de sucre, perdó, 400 grams de nata per muntar, i aquests, i 100-150 grams més de galetes Simpson. Per tant, un quart, ja veieu, un quart de quilo de galetes, 400 grams de nata per muntar, 200 grams de sucre, 6 ous, 550 grams de formatge crema, eh? I per decorar, ganache de xocolata blanca, llet condensada i més galetes Simpson.
2: Tant, no, bé, això és una bomba de calories,
0: Això és una bomba de calories.
2: Mare meva, mare meva.
0: Així ens anem.
1: Sí, les trucades, sí, ara.
0: Sí? Sí. Espera,
1: vinga, bueno, espera, no? Sí. Bueno, ara una cosa. Ara, en aquest moment, a les 12:30, entren trucades.
0: Perfecte.
1: Llavors, si n'hi ha trucades, continues. Si ve una trucada, tallarem. No sap greu?
0: Si no,
2: sí, sí, ja n'hi ha una. Ens diuen que sí, que ja n'hi ha una. Ja n'hi ha una, ens diu la...
1: Doncs vinga, bon dia, amb qui parlem, sisplau? Anem a
3: Hola,
1: les trucades. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, guapíssimo. Joan?
3: Sí, sí.
1: Què?
3: Estic al carrer, estic de creuer.
1: Ah, sí? Estàs de crucero? Carai, muy bien. Bueno,
3: i... Jo de una vorera a l'altra buscant l'ombra. Quina calor que fot.
1: Està de crucero, d'una bodega a otra buscando la sombra, d'una vorera a l'altra.
0: Però avui deus menjar molt, aquests dies.
2: Sí.
1: Bueno, Joan, guapo. Bueno, i tens alguna recepta o has trucat per saludar-se?
3: Avui per saludar des de la xiquera aquest any i, bueno, dels meus acollits que tinguin que veure amb el dinar.
1: És que
3: de vosaltres que sabeu molt de cuinar,
2: que sabeu molt. Que ara ens explicarà. A veure, Joan,
1: perdona. És que te sentim malament. No sé si és que estàs pel carrer...
2: No, està al creuer, està en un creuer. Està en un creuer, carrer.
1: No.
3: Estic al carrer.
1: Ah, vientes al carrer. Jo també ho he entès. Però vale. Jo dic no. Bueno, ahir vaig parlar amb ell i no em va dir res de creuer.
2: Hi ha les cobertures que arriben.
1: Vale. Clar, sí. Bueno, d'Argentina van trucar una vegada també, o dues. Bueno, escolta, més que te sentim molt malament, Joan. A veure, parla.
3: Serem per la setmana que ve, si un cas... Bueno. Jo volia preguntar a vosaltres que sabeu tant de cuinar. Jo tinc que fer calamars en su pinta.
1: Sí.
3: ¿Cuántos bolis necesito para hacerlo?
1: Oye, que va a hacer calamares en su tinta. ¿Cuántos bolis necesita para hacerlos? Es que él cuenta chistes.
0: Como mínimo el boli negre o marrón, ¿eh?
2: Sí, no.
0: Vermell no.
1: ¡Qué bandido! Nos has dejado a todos diciendo, a ver, vamos a pensar cómo se hacen los calamares en su tinta. Muy bueno, Joan. Bueno, ¿tens un altre chistet por ahí o qué?
3: Ahí estaba en la playa,
1: sí,
3: y vienen dos más, y en vez una y me dijo, ¿qué te puede hacer una foto a las dugas? Digo, no, a las dugas chicas está a casa para dinar.
2: Però mira, és que jo, no? són dos acudits que estan relacionats acudits? Amb el menjar,
1: clar,
2: amb el dinar i amb els calamars a la tinta. També.
1: Ah, és veritat, mira.
2: Clar,
1: ah,
2: són acudits
1: molt bé,
2: relacionats.
1: Joan.
2: Molt bé, Joan. Molt,
1: molt bé, Joan. Bueno, guapo. Pues res, tens un altre o per la setmana que ve?
3: La setmana que ve.
1: Si Déu vol. Bueno, pues que continues con el crucero. Escolta'm, que vas pel Mediterrani o per l'Atlàntic?
3: No. Estic veient a Tarroca a les obres de la meva filla. I ja no puc anar a casa.
1: Vale, sí, se oye muy mal, es que se oye muy mal. Joan, guapo, te tallem perquè és que fa mal a les orelles, als oïdos. Oïdos es diu?
2: Oïdes.
1: Fa mal les oïdes, val, Joan? Ja tallat, val. Pues vinga, ja està, continuem, jove.
0: Sí, continuem per a bingo. Ens hem quedat el que fèiem, un cheesecake que li dèiem de galletes Simpson. Havíem dit tots els ingredients, que està farcit de galetes, tant per la base com per menjar, com després. I, evidentment, quina és la preparació? Doncs es trossegen les dues quantitats de galetes fins que quedin molles petites. Es posa paper de forn a un motlle rodó d'uns 24 centímetres de diàmetre per la mantega. Es barregen els 100 grams de galetes Simpson amb els 40 grams de mantega fosa. S'escalpa per tot el motllo fins que quedi tota la base plena i ferma i es posa al congelador perquè agafi cos. Aquest pastís tant comences al congelador i acabes al congelador o a la nevera també una bona estona. En un bol gran es posen els 550 grams de formatge crema, els 6 ous, els 200 grams de sucre i els 400 grams de nata per muntar. I es bat fins que quedi una bata homogènia. Tornem a tenir trucada.
1: Volvemos a bingo. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
4: Molt bon dia, estimada.
1: Hola, Montse, bonica, què hi ha? Guapa.
4: Pues mira, aquí, escoltant el senyor Stanis, en Joan, a totes vosaltres.
1: Molt bé.
4: I molt bé, molt bé, el programa, molt xulo. Carai, el senyor Stanis, a part de que diu que li agrada menjar, però diu que de cuinar no en sap, però la seva filla sí, eh?
0: Sí, sí, la veritat és
4: la
0: que...
4: La seva filla sí.
0: És una sort.
4: Molt bé, molt bé, molt bé. Tot això que he dit, ja tinc gana, eh? Ja tinc gana.
1: Escolta, Montse, ens dius una recepta avui o no?
4: Mira, et diré aquella que et vaig enviar la foto.
1: Ah, sí, que era molt maca.
4: I així ho sentiran tots els oients i és molt ràpid. Pues a veure, jo vaig arribar abans d'ahir molt tard a casa... I com que era tard, dic, va, vaig fer un arròs bullit, el vaig refredar, vaig posar salmó fumat pla a sota i a sobre el vaig posar pla l'arròs bullit, vaig posar advocat i després vaig posar un xerricó de mel per sobre. I a nous. I unes olives negres. I això fred estava molt bo, molt bo. Bonic. Això, si voleu, també es pot fer amb una torrada. Jo l'altre dia ho vaig fer amb una torrada de pa de sajol amb llavors. Li vaig posar més o menys el mateix i, si voleu, amb un altre es pot posar espinacs d'aquells petits, formatge de cabra i després figues.
1: Oh, figues
4: obertes a sobre, olives i a nous. I també li poses una bon xerricó de mel i està molt bo. Tot això està molt bo per sopar.
1: Molt bé,
4: bueno,
1: Montse.
4: Avui us deixo, no dono cap recepta així molt elaborada, perquè avui voldrà trucar gent i, bueno, que tingui temps de trucar a tothom. Eh?
1: Bueno.
4: Vull saludar a les meves amigues, que són cuineres i professores. Vull donar-los una forta abraçada a totes i, bueno, que us vagi molt bé aquest programa, com sempre.
1: Vale. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies, bonica.
0: Gràcies.
1: Un petó molt fort.
4: I anem a la cuina.
1: Anem a la cuina. Vinga. Repeteixo el telèfon. 722-88-6921. Vinga, continua, Stanis. Vinga.
0: Torna-la a repetir, que vas molt de pressa.
1: 722-88-6921. dosso. És que jo vaig sempre volant. Tenim una altra trucada, sí. És que és en la meva forma d'anar molt ràpida, sí. Bon dia, amb qui parlem, sisplau? Ah, espero. És que voy ràpida, ja lo sé. És que soy así. ¿Qué voy a hacer?
2: És que avui, sí, a més a més, avui entren a través, és que avui entren, bueno, a través de l'aplicació del WhatsApp, que això clar, costa una mica més.
1: A més, avui, com que he sigut un programa que ja fent canvis, hem fet canvis, clar, també estic una mica emocionada.
2: Aquest no és el de sempre, aquest telèfon no és el de sempre.
1: No, i aquest telèfon no és el de sempre. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
5: Hola?
1: Hola?
5: Hola,
1: bon dia. Hola, bonica, Glòria, bonica, que mona.
5: Hola.
1: Ai, gràcies, Glòria, per tot.
5: Molt bon dia a tots.
1: Sí.
5: Us estic escoltant, lògicament, des del començament del programa. Les efemèrides a mi m'encanten, de sempre. És una cosa que, si he pescat un llibre d'efemèrides, no el deixo escapar perquè m'agraden. I, bueno, pues, aleshores, a les efemèrides, les receptes, que hi ha aquí a l'Estanis ens ha explicat tot això tan bo, que et venen ganes de menjar-ho tot. Sí. Des del primer plat, el segon plat, el postre.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Els postres ja ens han rematat, eh? Vull dir, sí, escolta'm, alguna així és una mica de dieta pels que ens hem de cuidar una mica. Jo parlo per mi, eh? Parlo,
1: bueno,
5: per mi.
1: Però un dia ja és un dia, Glòria. Un dia és un dia, Glòria.
5: Sí. Soc una mica gran i m'haig de cuidar, i llavors dic, ostres, l'Estanis, tu m'anava baixant a mi per aquí també, com ha dit el, ara no recordo el nom, del senyor de les efemèrides, no recordo el nom. No,
2: en Jordi, en Jordi, en Jordi.
5: Jordi. Jordi. Ah, Jordi, doncs mira, oi,
1: Jordi Serra. Jordi Serra, com el teu
5: Jordi
1: marit.
5: Jordi Serra, doncs pues molt de gust, Jordi Serra.
1: El marit de la Glòria es diu Jordi, també.
5: A casa tinc dos Jordis.
1: Lo bueno abunda. Lo bueno abunda.
0: Jordi Serra, Ribugent.
2: Ribugent, sí, sí.
0: Ribugent.
2: Ribugent, sí,
1: sí. És bonito, aquest apellido de Ribugent.
2: I cada cop en quedem menys, cada cop en quedem menys.
1: Bueno, Glòria, que t'hem tallat.
5: Bueno, no,
1: que
5: no ja, us entretenc.
1: Vinga, a veure, què?
5: A veure, si no us entretenc, eh? Vull dir que...
1: No. Carai, només faltaria. Escolta'm, a veure què tens que dir.
5: Si jo receptes més aviat sóc de les que l'escric i me l'apunto. Sí. I aleshores, pues, us segueixo, ja sabeu, he seguit. A mi me la cuina fa molt, des que vas començar. Aleshores dic, pues, bueno, pues avui, el que ha dit la Xerina, pues, és veritat, pues, anem a la cuina, pues, és molt més que receptes.
1: Molt bé.
5: Amistat, curiositat, rialles, etc etc. I he pensat, pues, mira, Glòria, pues, una curiositat avui que la tinc en el programa, perquè a mi m'hi va passar. Aquesta curiositat la vaig escoltar aquí. Però aleshores, pues, he obert el rebost de les curiositats i curteta, i és dir, que és una curiositat que diu, pues, que molts coneixem segurament, els pebrots, hi ha pebrots que tenen quatre culets i n'hi ha que tenen tres.
1: És veritat.
5: I diu que els que tenen quatre... Diu que els que tenen quatre són més dolços, no? Doncs, vaja, jo tinc entès, doncs, ara, és que no és ben bé així, vaja. Diu que és una creença popular. Diu que el nombre de lòbuls dels famosos culets, pues, depèn de la varietat, com és lògic, no? I de com ha crescut el pebrot. Però, bueno, pues, diu que no determina la dolçor. O sigui que el que influeix són molt més el gust, en la varietat i tot això. O sigui que, bueno, reina Xerín... No cal que li donem la volta al pebrot i li mirem el culet.
1: No cal mirar els culs dels pebrots, no? Perquè és igual que tingui tres, que quatre, que no tingui cap. Bueno, sí, tots tenen algú. Bueno, n'hi ha que tenen un sol. Ah, va. És una curiositat bona, aquesta, eh?
5: Jo vaig escoltar-ho a vosaltres, aquí anem a la cuina, i m'he tirat tot un temps mirant els culets dels pebrots, eh? Que consti.
1: Més d'un ho farem, això. Quan anem a comprar pebrots, que ho tombarem i veure quants culs tenen. Ens recordarem
5: tot. Jo ho feia, però des de que diu que no, que és una curiositat de que, bueno, que pot ser o no pot ser, segons s'ha criat el pebrot, que és el més normal, ara ja no li miraré el culet. Ara ja no. Ara ja li he mirat molt de temps al culet. Bueno, maco.
1: Bueno, moltes gràcies, Glòria, per tot, perquè ella m'està ajudant molt i de veritat que és un tesoro. Que sí?
5: Oh, i una abraçada al nostre Joan dels Acudits, que és que amb la tinta del bolígraf encara ric, eh? I tinc que agafar un mocador de paper que tenia per aquí i és que cerqueia la llàgrima. Dic, ma catxis, ja m'he imaginat jo buidant bolígrafs per tirar-li en el calamar.
1: Bueno, y nos ha enredado porque nos ha dicho que estaba en un crucero y nosotros no lo hemos creído.
5: Home, creuar, un canto l'altre.
1: Creuar. Bueno, guapa.
5: Creuar. Bueno, gràcies, Glòria. Moltes gràcies, una abraçada i fins al proper.
1: Adéu, si Déu vol, fins la setmana que ve. Adéu, guapa.
5: Fins la setmana que ve. Adéu-siau,
1: maco. Ara l'Estani s'acaba el postre.
0: Abans de tot, jo no sé si els pebrots tenen quatre culs o tres, però que en aquesta vida s'ha de tenir pebrots, perquè no se't mengen, això sí. Esteu d'acord? No sé.
2: Sí, senyor.
0: Si anem avui o no, però en aquesta vida un s'ha de posar els punys sobre la taula i ho ha de dir la seva, perquè si avui en dia no dius la teva, ningú ho farà per tu i se't mengen.
1: Sí.
0: Vivim una societat que això s'ha de tenir força pebrots.
2: I a més, parlant de pebrots i de culets, jo m'he recordat del Xinxan,
0: sí,
2: que sempre deia, és un personatge de la tele,
1: sí, sí,
2: sempre deia el culet, culet, culet, ensenyava culet, el culet,
0: sí,
2: i a més, no li agradava el pebrot. I dic, que tot, sí, tot casa, tot casa.
0: Molt bé.
1: Bueno, vinga.
0: Estàvem amb aquest pastís de formatge, el cheesecake,
2: que no hem arribat.
0: De galetes de Simpson. No,
2: no hem arribat a la llet condensada, arribat, de dir, quan la posarà.
0: Hem arribat que hi havia, que hi havia moltes galetes, 100 grams, recordeu,
1: sí,
0: 100 grams, amb els 40 grams de mantega, que es tenia que, tot es tenia que barrejar i que es feia com una base que es posava al congelador, que després, amb un bol, es posaven els 550 grams de mascarpone, els 6 ous, els 200 grams de sucre, els 400 grams de nata i més galetes Simpson, que això remenaven bé amb un bol, doncs, fins que estigués també, doncs, tot ben amorós i que no hi hagués grumolls, i que un cop estava tot això ben fet, encara s'hi afegien 150 grams de més galetes Simpson, tot i que quan més li posis, més dens quedarà. Tampoc ens pesem, perquè aquestes galetes són unes galetes denses.
1: Consistentes.
0: Exacte. I un cop ja has posat, has tret el bol del congelador amb la base, has posat tot el mascarpone amb tot el que tenies que posar, i aquest últim afegitó de les galetes, ho poses al forn entre 180 i 190 graus. Quan has fet, ho deixes refredar, ho poses al congelador, i fins l'endemà, que tu has de menjar.
2: Una pregunta que tinc, un dubte. A la part de dalt, sí, a la part de dalt, es posen de les galetes perquè es vegin les cares dels personatges, o no té res a veure amb això?
0: Jo és, és la decoració. Jo crec que acaba decorat, posat al rededor.
2: Ah, al voltant. Al voltant
0: posen
2: totes
0: les galetes,
2: cares, sí, les cares dels personatges.
0: Són pastís de formatge, sobretot.
1: Clar,
0: molts dels pastís de formatge, no tots.
2: Ah.
0: Quan tu poses el forn, ahir, quan ho fèiem, deia, ai, que ha d'estar cru i tinc por que se'm cremi la part de dalt. No, no, si els pastís de formatge ho bo, moltes vegades que
1: és
0: la
1: que
0: part de dalt
1: quedi una mica torrent.
0: El tenim des d'ahir a la nevera, i l'he vist, i ara el David suposo que abans de servir posarà les galetes al voltant i ens menjarem el cheesecake ara a l'hora de dinar.
2: Amb els Simpsons.
1: Bueno, doncs tenim una altra trucada. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
6: Gràcies.
1: Ai, Adelina, bonica.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia, guapíssima,
6: bon
1: que
6: dia
1: bona.
6: Bon dia a tothom.
1: Bon dia, bonita. Digues.
6: Bueno, només truco per desitjar-te, doncs, un bon programa.
1: Gràcies.
6: El nou programa d'Anem a la cuina. Avui jo no us donaré cap recepta, però només dic que, bueno, amb el que ens ha dit l'Estanis, doncs ja se'n fa salivera, perquè en aquesta hora ja un ja té com una mica de gana.
1: Que mona.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Pues res, Adelina, moltes gràcies per trucar. I continua. Bueno, i el Jordi també ens ha dit unes coses molt interessants, també, oi?
6: Oh,
1: que
6: sí, tant,
1: Jordi?
6: I tant, que sí. Molta sort per programa.
1: Gràcies, guapa.
6: La repeteixo, i anem a la cuina.
1: Anem a la cuina, vinga. Adéu,
6: una
1: Nica.
6: Abraçada,
1: una abraçada per Víctor i per tu, guapa.
0: Exacte.
1: Meva. Adéu, adéu. Vinga. Home. Estanis.
0: Les 6 receptes que tenia ja les he acabat.
1: Ja està,
0: ja
1: és
0: no
1: que vas, ja està. Vas tan de pressa, és que has anat molt de pressa.
0: He anat molt de pressa?
1: Clar, tu et dius que jo vaig de pressa.
0: Ja, pues pim, pam, pim, pam, pim, pam.
2: I aquesta última l'hem fet a trompicons,
1: Ah, que n'hi ha...
0: Sí. Sort que acabat, però si això és un no parar.
1: Sí, bueno, escolta, ara una altra trucada. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
7: Parles amb mi per dir-te que no t'he pogut escoltar perquè he anat a veure el nostre amic Ramos, però que truco per felicitar-te perquè, segons m'han dit, això ha sigut un èxit rotund.
1: És la Rosa, és la Rosa.
0: Sí.
7: Ah, bueno, m'has conegut.
1: Home, com te'l tinc que... Ja fa molts anys que et conec, Rosa. Bueno, doncs pues, moltes gràcies. Bueno, doncs pues, nada, mira, aquí estem amb a rodejats de gent maca
0: de
1: i
0: gent
1: bona.
0: De
1: gent de pes.
7: Amb el senyor alcalde.
1: Bueno, que escolta, m'ha portat un munt de receptes,
0: Sí, sí.
1: Quantes has portat?
7: Ah, molt bé.
0: 6 receptes.
1: 6 receptes ha portat.
0: 6 receptes que no són de fer-les, sinó de tastar-les.
1: Clar.
7: No,
0: de les que em fan a casa.
7: No tenim un alcalde que sigui qualsevol cosa, no, precisament,
1: no,
7: eh?
1: No,
0: no.
1: Vale? I tant.
0: I tenia moltes ganes de venir, però com
7: vale,
0: que...
7: Vale, petó.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: És veritat que els dimecres, a l'hora d'aquest programa, jo faig de mestre a Dosrius. Jo de 12:45 a 2:45 dono classes i, per tant, no puc venir mai.
1: Clar.
0: I avui m'ho he pogut convidar, ja. Vaig anar-hi ahir... i aniré demà i dic avui doncs em salto a l'escola encara sí. Que no hi ha alumnes per venir
1: i després la que té vindre que tenia que vindre avui però vaig parlar amb ella que vindrà la setmana que ve i portarà molt bones recetes és la Maria José Leiva.
2: Leiva, sí.
1: Leiva, eh?
2: Sí, sí, Blas, sí.
1: I aquesta vindrà molt la setmana
7: bé.
1: Que ve. Ah, estaves aquí encara, Rosa, em pensava que t'havies
2: marxat. Sí, sí, està.
7: No, no, està aquí.
1: M'havia pensat no que havia dit adéu.
0: Una oient en directe.
1: No, clar, saps què passa? Que em pensava que havia dit adéu com que tu estaves parlant, doncs pues jo he pensat a tallar no, i ja no, no li he res.
7: No.
1: Ah, bueno, doncs pues ja
7: no,
1: està.
7: Doncs
1: pues vinga, moltes gràcies,
7: carinyo,
1: Rosa.
7: Un petó.
1: Gràcies, guapa, per la
2: teva
1: casa.
2: Adéu, Rosa.
7: A tu, als companys i a tota l'audiència.
1: Sí.
7: I, bueno, nosaltres comencem la setmana que ve.
1: Si Déu vol.
7: Si no hi ha res de nou, vaja. Sí.
1: Escolta'm, Rosa, avui tenim l'estudi que dona gust, perquè n'hi ha 5 persones som aquí, 1, 2, 3, 4, 5 persones, 2 tècniques, o sigui que estem de...
0: A tope.
1: A tope. I així no dic el que anava a dir, no
0: has
1: ho dic perquè no es pot.
0: Has començat a dalt de tot.
1: Sí, sí, he començat.
7: Molt bé. Vinga.
1: A la força
7: bé,
1: de tot i a l'ajuda de tothom.
7: A mi això no m'estranya gens, i molts records i molts èxits a part del doctor Ramos, vale?
1: Ah, vale, vale, vale, que li has dit també, no?
7: Vinga.
1: Vale.
7: Vale, carinyo.
1: Adéu,
7: sí, sí,
1: Rosa.
7: Vale,
1: gràcies,
7: adéu,
1: bonica. Adéu, adéu, adéu, guapa.
0: Has començat sentent d'intròpic, ara, ja, eh? Això, a veure com ho mantens, eh?
2: Tot a veure, veure. Va, una altra trucada, que tornin
1: això,
2: a trucar.
1: Això, sí.
2: Una altra trucada? No, diuen que no, diuen no. Que no. Ah, sí, sí.
0: Sí?
2: La Martina està parlant amb algú? Martina,
1: Susana? Martina
2: bé,
1: i Susana.
2: Eh? Martina i Susana.
1: Ah, estan, ah, sí. Estan marcant elles.
2: És que avui recordem-ho... Aquestes trucades entren a través de l'aplicació del WhatsApp.
0: Té més mèrit és... trucar, eh? Perquè és de...
2: No, no, té molt més
1: clar,
2: mèrit.
1: Té molt més mèrit. Sí, la gent, de veritat, és que la gent és tan maca, de veritat, eh? Sí. I es fa estimar, eh?
0: No, ja es veu com
1: a
0: fas
1: mi m'agrada, eh?
0: Aquests dinars, que aquest després et costen dinar. Mitja salut, però aquests sí. Dinars que fas, que ve tanta gent. Ai, tindràs que canviar la manera
1: no,
0: de fer-ho,
1: no, no,
0: eh?
1: No, ja està. Ja s'ha acabat. Ja no faig més dinars d'aquests, no.
0: O que cadascú es porti el seu plat.
1: No, perquè, escolta'm, encara tinc una mica de cosa, eh? O sigui, no...
2: Jo sé de dos...
1: I sort que vaig tindre una amiga que em va cuidar...
2: Sí, de dos, que en aquests...
1: Bueno, molta gent
2: no, no, no, sí, de dos, que en aquestes festes es marquen uns pas dobles, que mare meva...
1: Ai, que... Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
8: Hola, bon dia.
1: Hola.
8: Rosa Maria.
1: Ah, hola, bonita, Rosa
8: hola,
1: Maria. Què hi ha, bonica?
8: Mira, que hem arribat ara de comprar i he sentit que... No sé, l'Estanis explicava alguna cosa d'algun pastís.
1: Ui, molts.
0: Sí.
1: Però
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Això és perquè
0: bueno.
1: pot escoltar el programa.
8: Sí, i ho escoltarem després.
1: Clar,
8: sí.
1: I apuntes tot, perquè ha donat moltes recetes i molt ben donades i molt ben explicades.
8: Que se'ls posa cuiner, el senyor alcalde.
0: No, no, ja sé, no sé cuinar, però a casa meva cuinen molt bé diferents persones i he fet aquelles receptes sí. Que a mi m'agraden més.
8: Pues estupendo.
2: És que això ho explica a la primera part del programa,
0: sí.
2: La que t'has perdut, Rosa.
8: Clar, saps què passa?
2: Ens
8: que
2: coneixem amb la Rosa, per això la traduixi,
1: ja,
2: ens coneixem, home, i tant.
1: Amb els anys. Una bunda, dos roses
2: sí,
1: seguides,
2: dues roses seguides.
8: Escolta'm, doncs, jo dic, ara vaig a posar la ràdio, és que mira, què me passa, ja saps que molts de dimecres...
1: Ja ho sé, ja ho sé, que no ho dius, ja ho sé.
8: Que penseu que el que acaba de passar aquest estiu, que hem tingut tanta calor...
1: Pues sí.
8: Que se'n vagi aviat, perquè els avis ja ens matarà aquesta calor.
1: Sí,
8: bueno, doncs, felicitats bueno. Pel programa i a veure si me'n vaig recordant i et truco.
1: Vale, doncs pues moltes gràcies. Moltes
8: vale,
1: gràcies, un petó molt fort. Adéu, bonica, adéu.
2: Adéu.
1: Bueno, doncs pues la veritat que tinc que donar les gràcies a tots vosaltres per haver vingut, per haver-me acompanyat en aquell programa en solitari, que no he estat solitari, he estat molt acompanyada, molt contenta, i ho hem passat molt bé, hem rigut, hem parlat i hem estat de Pumadre. Molt bé.
2: Molt bona companyia.
0: Una hora, perquè una hora avorrits...
2: Només
0: hem parlat... Costa molt de passar, avorrit, no? Una hora un programa avorrit...
2: Només hem parlat tres, però hem estat molt ben acompanyats.
1: Això. Home, clar, és que estem
2: amb dues altres convidades.
1: Amb dues amigues, aquí, sí, que han vingut també. Sí. A més, te vaig a dir una cosa, que fa goig veure l'estudi en gent, perquè sí? Sempre, si eren menys...
0: Té més caliu.
1: Sí, n'hi ha més... No sé,
0: pues mira, a mi m'agrada. A partir d'ara podries dir a les teves oients que de dos en dos puguin venir, si volen, optativament, a sentar-se aquí a escoltar, aquí.
1: Clar, com han fet les dues
0: com
1: amigues.
0: Com fan a Catalunya Ràdio, o a RAC1, o així, doncs que...
1: Ah, està
0: no,
1: bé,
0: que se
1: perquè les dues amigues que han vingut meves sí. Han estat aquí.
2: S'ha d'omplir, el locutori, clar que sí.
1: Alegria, i cares guapes, i ànims, i tot, Jordi?
2: I aquestes tècniques que tenim, tan professionals i tan maques, també.
1: Tan maques, i que s'han ocupat tant del telèfon, de la càmera, de tot, la
2: avui
1: veritat
2: era
1: que són maquíssimes.
2: Les trucades eren una mica complicades pel tema de l'aplicació.
1: Tres dies, perquè clar, el telèfon...
0: No, però sobretot, és veritat que en tot estem acostumats a una cosa i canviar-te la manera de fer les coses, tots ens estrota una mica.
1: Clar, és veritat, allò, sí,
0: no
1: sí.
0: Sé, qualsevol cosa, qualsevol sí. Canvi, quan tu estàs acostumat a fer una cosa... No sé, vas a, ara, que ara hi ha molta gent d'Arenys que botigues, per exemple, al mercat, que fan vacances, i estàs acostumat a anar a un lloc, a una sí. Parada així, i ara t'han d'anar a un altre. Els canvis a tots ens costa, i a vegades fins i tot deixes d'anar... Doncs mira, aquell dia no vaig al mercat, no? Perquè no estic acostumat a anar a un altre lloc, o els canvis. Per tant, tenir que passar de no trucar la tele... Que a més tothom se sap de memòria el telèfon de ràdio.
1: Sí,
0: no de memòria, tenir que apuntar-te el número que has dit de WhatsApp, apuntar-te'l.
1: Sí, sí, no.
0: Hi ha gent que segur que ha volgut trucar i que no, li faig algun número i que no...
1: No, gent que s'ha preocupat d'agafar el número i d'estar al tanto per trucar. La veritat que estic molt agraïda a tothom i m'ha fet molta il·lusió, Estanis, que vinguessis, perquè saps que havíem parlat moltes vegades, però clar, per el tema de la faena no podíem coincidir i avui hem coincidit, pogut ser... I ara aquesta sento el té que ocupar un dia la teva pastelera de casa teva.
0: A veure.
1: Ara
0: sí,
1: quan
0: la convencerem.
1: Sí, per quan vingui Nadal, que sí. Tenen vacances, ella pot vindre. I, a més, si li agrada molt. Pues ho farà amb molta il·lusió i li farà il·lusió explicar, perquè quan fas una cosa... Jo perquè no faig res ben fet, però bueno, quan fas una cosa... Sí,
2: no,
1: és veritat.
2: No, tampoc.
1: Jo lo que hago es ir muy deprisa, ja lo veo. Però bueno, és...
0: Jo crec que tots tenim... La gent que cuina moltes vegades és per... Molta gent cuina... Evidentment, has de cuidar per l'obligació de cada dia, perquè tots hem de dinar.
2: Ens
0: però
2: hem
0: que hi ha gent que pel seu dia a dia, a vegades, cuinar et desestressa. Jo crec que la meva filla gran, amb tota l'escola, tot el que fa, doncs, quan ella es desestressa, fa pastissos. I així és com fa pastissos, perquè ara obres el congelador, hi ha cremes catalanes congelades, hi ha escudella i cardolla. Ens fa una escudella i cardolla.
1: Ah, sí?
0: Espectacular. Vam al·lucinar el dia de l'escudella i cardolla. Espectacular. Fa de, vull dir, plats complicats.
2: Hi ha gent que la relaxa.
1: És un tubo d'escape.
0: Ella cuina per relaxar-se, com que estudia molt i ha fet el burrito.
1: Ah, sí? No sereix una...
0: Una foto.
1: Vale. Bueno, pues ja està, fins aquí m'ha arribat. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies als que han escoltat, moltes gràcies als convidats, moltes gràcies a Estani, moltes gràcies a Jordi.
2: Ja la setmana que ve te les envio, les diràs tu,
1: eh? I les diré jo, una faena més. Sí. Bueno, ja demanaré més sou, perquè escolta, estic seca la veu. Pues vinga, fins la setmana que ve. Adeu!

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Us presentem el còctel definitiu.
1: Dos parts de coach.
0: Un toc d'influencer de PowerPoint.
1: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
0: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
1: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
2: Me llamo Obon, Xavi Obon.
1: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
0: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
1: O no.
3: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
1: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
0: Coaching Tònic.
1: Jo ja us he avisat.
4: Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.
5: Escoltant Ràdio Arenys.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia. Dimecres 2 de setembre comencem aquest informatiu migdia i ho fem amb els titulars. Avui destaquem la crònica de successos perquè ahir al vespre hi va haver un apunyalament a l'estació de Renfe d'Arenys. La víctima va ser ingressada en estat greu i l'agressor va fugir en tren. També comentarem que l'alcalde d'Arenys de Mar fa una bona valoració de l'estiu i de cara a la tardor augura una època on es veuran diverses obres i millores a la vila. I el PSC enceta la temporada política al programa a la ràdio d'aquesta casa de Ràdio Arenys i posa en dubte que es puguin fer totes les millores previstes. Encara en plana política, Arenys en Comú ha presentat nova imatge corporativa amb un nou logotip i colors identificatius del partit en vistes a les properes eleccions municipals. Parlarem també d'activitats, d'actes. Avui s'inaugura a la Vocalia de Jubilats una mostra de les creacions en Diamond Painting fetes per Marta Agulló. I aquest vespre a la Biblioplatja hi ha un concert del Combo de l'Escola de Música d'Arenys, porta per títol Collita del 2026, amb regús llatí i dels anys 70. I en esports destacarem que el 7 de setembre la penya Apanemi inicia la temporada d'entrenaments i ho fa a la platja de la Picòrdia.
0: L'informatiu migdia.
1: Doncs, com dèiem en titulars, comencem amb crònica de successos, perquè pels vols de 6:45 del vespre d'ahir hi va haver un apunyalament a l'estació de Renfe. La policia local va rebre l'alerta per la presència d'un home ferit al costat de l'àrea per gossos. Segons les primeres investigacions avançades pel diari La Vanguardia, la víctima i l'agressor es coneixien i cap dels dos és resident a Arenys de Mar. Per raons que es desconeixen, van discutir i un li va clavar una punyalada amb arma blanca. Els testimonis que en aquell moment eren a l'estació van explicar que l'agressor va poder fugir en tren. La víctima es va traslladar a l'Hospital de Mataró amb pronòstic greu i, mentrestant, la policia local ha pogut visualitzar les càmeres de seguretat de la instal·lació per localitzar l'agressor. Al lloc dels fets hi van anar en primera instància una unitat de la policia d'aquí d'Arenys de Mar i minuts més tard van arribar-hi dues ambulàncies del SEM i diversos efectius dels Mossos d'Esquadra, que són qui porta les diligències. I més qüestions. Ara entrem en la plana política. L'alcalde d'Arenys de Mar fa una bona valoració d'aquest estiu, amb èxit de participació a les dues festes majors i també amb diversos espais municipals funcionant a ple rendiment com a refugis climàtics. Ara, de cara a la tardor, augura una època on es veuran diverses obres i millores a la vila gràcies a poder gastar diners dels romanents, tal com s'ha anat aprovant en sessions plenàries abans de l'estiu. Podem escoltar Estanis Forç.
2: En aquests moments començarem a veure obres del Calissall, en l'enllumenament públic, hi haurà els pipicans de Can Quintana, el Fèlix Ocorull, a l'estació, començaran a veure com comença una part de la vorera de Parafita, la climatització del Moll Fulleda, més càmeres de seguretat, totes les mampares, totes les ecoisles i coses del tema de selectiva, es pinten tot el tema dels pavellons, càmeres del camp de futbol, sala de taekwondo, ara comença els carrers Sant Ramon, carrer Bonaire, el carrer Sant Pere, avui ha arribat una baldejadora nova.
1: Tot això de cara a la tardor. Un altre fet valorable d'aquest estiu, però ha explicat l'alcalde, és la taxa de recollida porta a porta. Durant l'estiu, la vila ha pujat a 30.000 habitants, ha dit, però tot i això, la recollida selectiva no ha baixat del 80%.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Doncs bé, el PSC desconfia que es puguin tirar endavant la gran quantitat d'obres i projectes que ha anunciat el govern municipal per enllestir-los abans d'acabar l'any. Uns projectes que ara escoltàvem. La formació socialista ha obert la ronda d'entrevistes polítiques al programa La Ràdio i ho ha fet amb la presència del regidor Ramon Vinyes. Ell mateix ha comentat que cal veure si realment es materialitzaran les millores pronosticades i també si acabarà la gran obra de les Clarisses. Vinyes tem que, per poder inaugurar les millores i tallar la cinta, ha dit, les obres es facin a correcuita i sense estar ben acabades.
3: El que no has preparat abans de l'estiu, difícilment ho acabaràs de fer a final d'any. La dinàmica municipal és així. Bueno, ja veurem doncs, com anirà fent, si s'acabarà les clarisses, si s'engegaran els nous projectes, que tot el poble ha d'estar a potes al l'aire.
4: Sí.
3: Ja veurem. No es podrà fer. A veure, ja remeto d'entrada a l'experiència que tenim. Totes les obres que ha anat fent el govern, que venien del govern anterior, es van fer tard, es van perdre subvencions.
1: Vinyes augura una inauguració de les clarisses abans d'acabar el mandat, encara que sigui sense la totalitat acabada ni llesta per començar a ser la nova biblioteca d'Arenys de Mar. Més enllà de comentar les obres previstes pel govern i la gran actuació de les clarisses, el PSC també ha destacat la recollida selectiva porta a porta. Des del grup preveien una època d'estiu crítica per l'augment de població i visitants que desconeixen el sistema. Doncs bé, segons el seu punt de vista, s'han complert els pronòstics, però no s'ha notat, diuen, per les accions de recollida de brossa mal tirada.
3: Jo crec que ha passat una mica el que es preveia. Ha sigut un espectacle lamentable en els carrers. El que passa que no s'ha vist en la seva gran dimensió perquè tenim aquests camions que van contínuament netejant el carrer. Perquè al cap de res passa un camió i diu traiem-ho, perquè quan la gent sortint al carrer ho vegin tot net i maco i el sistema funciona perfectament. I això és un fenomen que és multiplicatiu. Quan tu un dia no fas bé les coses i no passa res, i un altre dia no passa res, al final ja et fas habitual.
1: En plan estrictament política, Ramon Vinyes ha explicat que es mantindrà com a regidor socialista fins a final del mandat i com a portaveu del PSC fins a finals d'any, quan li agafarà el relleu al cap de llista per les properes eleccions municipals, David Ramírez.
0: Ràdio Arenys, notícies.
5: 93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Reprenem el fil de la informació, encara en plana política, perquè Arenys en Comú ha presentat la nova imatge corporativa amb un nou logotip i colors identificatius del partit amb vistes a les properes eleccions municipals. La cap de llista d'Arenys en Comú, Judit Puig, per als propers comicis del 2027, ha destacat que han apostat per deixar enrere el verd, que els identificava a les anteriors municipals, relacionat amb Iniciativa per Catalunya, i ara renoven visualment la imatge corporativa.
8: No, ara no et sabria dir-te el nom exacte del Pantone, però sí, seria un vermell granatós i el logotip són uns mig cercles concèntrics i amb el nom d'Arenys en Comú. De fet, que nosaltres encara mantinguéssim el color verd, que és aquesta època que tu anomenes d'Iniciativa per Catalunya. Arenys sempre havíem fet doncs, totes les campanyes i la nostra imatge sempre era en color verd, no? I de fet, aquest debat que hem tingut ara, no? Ja el vam tenir fa 4 anys, no? Es va decidir en aquell moment mantenir-ho. Però ara sí que és cert que les coses estan, no? Potser més tranquil·les, les més consolidades a nivell de partit i hem vist que era el moment de fer-ho.
1: Puig ha explicat que estan ja treballant en la confecció del programa amb un procés intern d'elaboració que encara durarà uns quants mesos.
8: Ui, doncs el programa encara queda, encara estem tot i que hem parat de treballar durant l'estiu, no? El programa sortirà més endavant. Ara el que, no? Doncs estem fent aquest procés que tots fem, eh? Tots els partits, doncs agafar el programa anterior, fer-ne una revisió, veure què podem mantenir, veure què hem de poder incorporar, començar a treballar amb grups de gent que ens puguin aportar coses, idees, demandes per col·lectius concrets.
1: El nou logotip i també un vídeo on ja s'hi incorpora la nova imatge del partit es pot veure a les xarxes socials de la formació. I ara sí, encetem plana cultural, plana d'agenda d'activitats, perquè l'artista aranyenca Marta Agulló exposa a la Vocalia de Jubilats una mostra de les seves creacions en Diamond Painting, una manualitat que consisteix en omplir un patró amb petites peces reflectants per crear quadres o imatges brillants. El Diamond Painting és una manualitat popular per grans i petits que requereix moltes estones de concentració. La majoria de peces exposades són d'animals, tot i que també hi ha algun paisatge. Hi ha quadres o peces en relleu per penjar. Estan elaborats amb brillants rodons i alguns de quadrats, que suposen encara molta més feina. Escoltem Marta Agulló.
4: Porta feina, porta hores, però realment jo vaig venir una vegada i vaig dir, vaig a provar a veure què tal, i és super relaxant. I passes tranquil·lament, i puc passar una tarda, començar a les 3, i a vegades són les 9 i em diuen, bueno, potser que paris, no? I dic, ui, sí, se passa el temps volant. Mon pare és el president de l'Eucalia del Jubilat, va parlar amb la Junta i a més de setembre tenien una vacant perquè no tenien excursions ni res, i va agafar i va dir, per què no presentes la mostra i a més? Vaig dir, bueno.
1: L'exposició es pot veure a partir d'avui, cada dilluns i dimecres, de 5 a 7 de la tarda, al local de la Vocalia de Jubilats, al carrer Duedes. Estarà muntada fins al dia 7 d'octubre. I una altra proposta, aquest vespre, a la Biblioplatja, hi ha de nou activitat, en aquest cas, un concert del Combo de l'Escola de Música d'Arenys, el Combo de l'EMA, que porta per títol Collita del 2026, amb regús llatí i dels anys 70. Ens ho amplia el nostre company Ernest Arranz.
9: El repertori sorgeix de les peces que han anat assajant durant el 2026, cada dilluns a les seves trobades musicals a l'escola. Interpretaran obres de diferents estils per tal que tot el públic assistent pugui trobar-li l'estil que més li agradi. Ho ha explicat Montse Miró, integrant del Combo de l'EMA.
10: Una tria de les cançons que hem anat tocant així, és que se'ns ha anat picant durant tots aquests mesos, i clar, com ho podem ajuntar-ho això? I vam dir, mira, farem la collita del 26. Que és tot el que hem estat assajant aquest 2026. I llavors, doncs, dintre d'aquesta collita, hi ha doncs, una mica de boleros, uns quants boleros, també hi ha blues, unes de pop, fem una de Supertramp, i vàries de funk. I simplement són les cançons que hem dit, ai, doncs mira, ens faré il·lusió, aquesta cançó ens agrada. Doncs a un li agrada més un estil, a l'altre li agrada més un altre, i mira, així es vam anar fent.
9: El concert es fa a la Biblioplatja a 6:45 del vespre.
11: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
12: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
13: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
12: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
13: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
12: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresma.

0: seran entrenaments sobretot orientats a agafar resistència de cara a la temporada de crossos que arrenca a finals d'aquest mes.
1: Bàsicament, aquí treballem més el tema, doncs, de una mica la resistència, una mica la força, una mica la mobilitat. O sigui, quan fas la pretemporada no et centres només en una prova en concret, sinó que fas una preparació general. Més que res serà una preparació general per després, sí, ja centrar una mica més aquest primer trimestre, doncs, fins a dalt, amb el tema de la resistència, pel tema dels crossos.
0: De nou, la temporada de cross arrenca al setembre amb una primera prova a Canet i això obliga a concentrar i intensificar la pretemporada. Abans de Nadal haurà acabat la temporada de crossos i cal agafar ara el to físic adequat per afrontar les curses. Per això, els primers entrenaments a la platja són per aprofitar els beneficis de córrer a la sorra i també prop del mar.
1: Treballant amb sorra, doncs, va molt millor per la musculatura, va molt millor per la resistència i, a més, llavors, quan ha acabat, si fa calor, doncs es poden banyar allà tots. I això els agrada molt, a ells, també. O sigui, els pots estar apretant, els pots fer suar una mica, però com que després tenen el bany, doncs és una motivació. I després ja passar a tema de pistes, que aquí ja comencen a fer salts, ja comencen a fer llançaments, ja es comencen a fer tanques... Ja...
0: La temporada passada, la penya Panemi va fer 15 podis al circuit de cross, 5 atletes a semifinals de Catalunya de pistes, dos dels quals van ser també finalistes. Una temporada extraordinària que s'aspira, si més no, a igualar.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I ara ja anem per la previsió del temps. Avui agafarem amb el meteoròleg del Meteomar, Quim Serra. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Hem començat el mes de setembre com si estiguéssim pràcticament al mes de juliol pel que fa a temperatures. Tot i que ahir les màximes van baixar una mica, vam tornar a tenir valors de 32 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 28-29 a prop de la costa. Si els mapes no fallen, sembla que anem cap a un cap de setmana realment molt calorós. Podríem tenir l'última patacada càlida important del que ha estat aquesta temporada, podríem dir estiu i ara ja inici de tardor meteorològica, amb unes temperatures que dissabte podrien superar els 35 graus a l'interior del Maresme i fregar-los en alguns punts molt propers a la costa. Per tant, la calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a la setmana vinent, a mitjans de la setmana vinent, les temperatures experimentarien un canvi significatiu, es normalitzarien i això de retruc ens podria portar també un gir en quant a precipitacions que es podrien començar a materialitzar a partir del dimecres vinent. De moment, i mentre això no arriba, el que toca és passar calor i continuarem amb domini del sol. Avui, amb alguns núvols prims, poc importants, els vents fluixos aquest matí, també aquesta tarda, del sector sud-sud-oest, situació marítima dominada bàsicament pel marejol, marejada de marejol, per tant, una situació marítima tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb temperatures màximes una mica més altes, i divendres ja pugen més. Ja puntualment cap a l'interior de la comarca es podrien fregar els 35 graus. Sembla que seria dissabte quan tindríem el pic de calor, amb aquests valors que, com ja hem dit, superarien els 35 a l'interior del Maresme i els 33-34 graus a prop de la costa. Tot això amb un temps que continuarà estable i sense precipitacions pel que queda d'aquesta setmana.
0: Doncs fins aquí aquest informatiu. Us hem acompanyat el control tècnic Martina Calvo i Susana Lázaro i les veus d'Ernest Arranz i jo mateix, Oriol Leo. Més informació demà amb una nova sessió de l'informatiu. Adéu-siau.
4: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui, dimecres, no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer Santa Clara està tallat fins les 5 de la tarda i demà el carrer Santa Clara estarà tallat de 8 del matí fins les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon de 8 del matí.

0: fins les 6 de la tarda. I avui la R1 funciona amb normalitat.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats. Aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important. Inicialment, la Guàrdia de Salt i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pomistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir a efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sollevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses, perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un... reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil, a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la república davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants enfrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT. També hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògina contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Espera, se'm remou l'estómac de pensar negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales. I tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Fes cafè, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia. I tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius se'n refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa treurà el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
4: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que, a més, no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fes de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs, de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altre, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
2: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar. Tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica, ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retiro les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
3: El POUM, en un principi, no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després, la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials de la Guàrdia d'Assalto que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahir teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en ombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí.
4: Ràdio Arenys.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
12: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
13: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
14: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
13: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
4: Ràdio Arenys.
15: Ja són les dues.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
17: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
15: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
18: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
19: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
18: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
15: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
18: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
15: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
18: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel al final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
15: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
18: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
15: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
20: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
15: Fem també un cop d'ull al temps. Luismi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
15: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
3: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
22: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paguen.
3: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
22: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
3: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
15: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
18: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
23: Fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les atencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, de posar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
15: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
18: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 10:45 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
15: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
18: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar al servei d'emergència, es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
15: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
18: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la ronda de dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
15: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
0: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
19: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat aquest informe, aquesta informació, i de conèixer tots els detalls que se mencionen en aquesta peça periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
0: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
15: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
2: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
5: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no i participarà.
2: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
6: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
2: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
15: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
24: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
15: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
26: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
25: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
26: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes.

0: Uns 7.600 són estudiants de batxillerat, 1.300 provenen de cicles informatius, de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
1: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
2: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
3: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
4: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
5: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
2: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
8: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
7: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
9: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
7: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
10: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
7: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
1: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
11: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova facultat de farmàcia i ciències d'alimentació que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
12: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
11: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
1: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió. I ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
13: La Mancomunitat

0: El Penedès Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
1: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
0: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
2: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
3: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
2: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La gissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
6: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
5: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
2: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Athletic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
9: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
7: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esport Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esport Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
10: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
11: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
7: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
14: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
14: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
15: 93 792 0440.
14: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
15: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
16: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
17: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Saclavella 16.
16: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
18: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
19: Nou Confort, lampisteria general. manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar, aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
20: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
21: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
20: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
21: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
20: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
21: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
20: Daima, es tanqui papereria.
21: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
20: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
21: 93 792 53 44.
22: Segueix-nos a les xarxes socials.
23: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bon dia, són 2:45.
24: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
25: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
2: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
26: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
27: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
26: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
2: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
26: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
2: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
26: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
2: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
26: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
2: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
7: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. 4 núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
1: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
3: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
1: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
1: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
2: Les últimes hores, aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris, confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
26: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
4: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, de posar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
2: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
26: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
2: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
26: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
2: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
26: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
2: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
27: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
5: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
6: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
5: Feijóo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
2: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
8: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
9: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
8: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
10: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
8: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
2: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
11: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
0: Notícies en xarxa.
2: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
13: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
12: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
13: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
12: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
2: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
26: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
2: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
14: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
15: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
16: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
15: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
14: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
19: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
18: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
20: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
18: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
21: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
18: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
2: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
22: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç, amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa, ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat, l'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
1: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
22: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
2: I és moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants de l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
3: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
2: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
23: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
7: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
2: I moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
24: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
25: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
24: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Kostia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
0: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat. I ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
24: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
5: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
24: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, GEC Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López. En nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
6: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes en molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
8: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
2: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu. Sí. T'has deixat la pell aquí.
8: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, hem estat aquí fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
6: Et trobarem a faltar.
8: I jo a vosaltres.
6: Però ens retrobarem.
8: Estic segur.
6: Aquí o en un altre lloc.
8: Gràcies.
2: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, quedem en boníssimes mans, això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: La xarxa de comunicació local. No
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
1: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
1: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
1: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
2: Ràdio Arenys. La primera també amb bona música.

0: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la 1 i les 2 de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dir que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major d'aquest municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i altres malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Canviant de tema, el govern espanyol demana màxima cautela davant l'informe policial que apunta una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
2: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
1: Afegir que el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o l'execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I parlem del Consorci del Campus Clínic perquè avança el pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia d'Esplugues en aquest pla que tira endavant. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei el setembre de 2032. Es tracta de prop de 70 hectàrees on conviuran usos sanitaris, docents i recerca i fins a 1.125 nous habitatges. I darrer punt, Marc Casado arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent, diu, com a futbolista. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, la primera.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
5: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs, és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers a fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao, a acabar la carrera, i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la Llotja, i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la Llotja, vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor, després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxa de Barcelona, vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i obert a que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
6: Quan vas obrir el local?
5: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, i des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot, i ara ja el tinc ja bastant en producció, i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
4: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
5: El riu, no? El nostre riu és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, doncs, evidentment, no?, com molts de la zona, doncs, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè hi ha unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores, en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas de tot aquell costat hi ha un fort teuler i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec com fort d'oli de ginebre. I bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no, com els nostres avantpassats vivíem. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veguin com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
4: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
5: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és el dibuix, ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no?, que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement, l'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
4: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer, treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
5: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve premsada, ja ve preparada d'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte i no tingui bombolles ni res, vale?
4: Som-hi, cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
5: El primer que fem és ficar el pastor aquí al mig i centrar-lo, i hem de fotre canya, vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang, vale? Sempre les mans mullades, i el que fem és fer força per pujar el fang, vale? I després el que fem és lo baixem. Un cop tenim ja més o menys centrat,

0: els japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara. I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura és que a la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
1: I com sona la ceràmica?
0: Per exemple, aquestes ja estan cuites. I aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement... Vale, ja... La ceràmica, quan surt del forn...
2: Ja sona més així.
0: Tu toques i ha de sonar com una campana, no? Això és que està cuit i no té esquerdes. Vale? Quan te lança sona diferent. Vale, però aquestes són massisses, vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico les enfornades.
1: Au, cap al forn.
0: Vale, i aquí tenim el forn amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar una placa i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara posa aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema de gas.
1: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
0: És el que moltes vegades la gent no entén, no? Per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén i diu, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esprava i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps en aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, per això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar algo, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, has de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
1: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
0: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat, has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i el centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física, cadascú ha de trobar el seu camí i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem amb els nostres avis, quantes imatges, o amb els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i que ens dona

0: és algo molt humà, no? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important, i en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari, per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, és algo totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment, no? Ara mateix, doncs, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades, basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final, tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme, l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i dic, no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció. I crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
1: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
0: Jo m'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final, doncs, és això, és un ofici, no? Però, clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z. No? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
1: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada, però perquè continuï viva no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueix a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fons del Ministeri, però, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l'equip investigador a donar accés als seus superiors a l'informe i que aquest no vincula l'allau migratòria al Marroc. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat prudència i temps per analitzar l'informe. Avui, per cert, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el Diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions d'urgències s'han mantingut en xifres semblants. Hi ha col·lectius vulnerables, les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen als joves que no subestimin el risc de la calor. Escoltem el Jacobo Mendiorov, el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
3: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues, això d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i diverses regions. I aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança al juliol.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
4: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques i coses curioses. Els estels tan bonics cauen aquí al peu de la ràdio per oferir-vos coses interessants, coses boniques, i jo passejo per la nit per la riera i agafo uns quants estels. Els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid.

La història del cinema comença a l'antiga Grècia, amb les ombres. Molt temps després, en el segle XVIII, inventors i artistes col·laboren per produir pel·lícules plenes de trucs i emocions. Les primeres pel·lícules feien servir dibuixos, però aviat van ser utilitzades imatges fotogràfiques. Hollywood nasqué, i també els personatges del cinema mut. Tot i que no tenien so, el talent d'aquella gent les convertia en espectacles divertits i en veritables obres d'art.

Jo crec que hi ha poques diversions que es puguin comparar a una pel·lícula, sobretot si actuen les teves estrelles preferides. Fa més de 150 anys que els primers espectadors van pagar per veure com unes fotografies prenien vida, i des d'aleshores han passat moltes coses en el cine. Va aparèixer i es va arraconar el cinema mut. Han brillat les estrelles més rutilants de les grans pantalles. Els efectes especials han fascinat els espectadors, però sempre generacions i més generacions s'han assegut hipnotitzats dins la foscor, com a públic. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Farem un petit viatge per la història del cinema, per veure com en aquests 150 anys esdevinguts l'espectacle més popular, però alhora una forma d'art valenta i excitant. Mirarem enrere per veure els moments feliços del cinema i la gent i la tecnologia que els van fer possibles.

Imatges en moviment. Imagina't una tarda de dissabte d'un hivern fred de fa més de 150 anys. Has pagat un franc per seure en una sala fosca del Gran Cafè de París. Una màquina que parpelleja projecta en una pantalla la imatge fotogràfica d'unes pesants portes de fusta. De sobte, les portes s'obren i una multitud de treballadors surten de la fàbrica al carrer. Les primeres imatges.

0: és el 28 de desembre de 1895 i estàs mirant la primera sessió de cine. Només se'n van vendre 35 entrades, però al final de la setmana es van fer llargues cues de gent al bulevard dels Caputxins per veure les emocionants pel·lícules produïdes i presentades per Louis August Lumière, projectades pel seu invent, el cinematògraf.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning!

Les 10 pel·lícules curtes projectades en el primer programa potser no semblarien gaire excitants als aficionats al cinema avui en dia, però aquelles simples imatges van ser tan impactants pels primers espectadors com ho és actualment l'estudi d'ara.

espectacles, semblants, històries, ombres, imatges il·luminades i altres manifestacions visuals eren ja populars aquestes hores a París, però el realisme d'instants d'imatges fotogràfiques mai no s'havia vist abans. Ara bé, malgrat que els germans Lumière van ser els primers a projectar pel·lícules per una audiència que pagava, ells no van inventar el cinema.

Espectacles il·luminats. Per exemple, l'any 1780, un actor escocès, Robert Barker, va inventar un tipus d'espectacle visual anomenat panorama. Utilitzava un enginy lluminós per animar grans pintures que representaven dramàtiques batalles o populoses escenes de carrer.

Per bé que les exhibicions amb ombres il·luminades estaven molt de moda, la més comuna era la llanterna màgica. Els artistes anaven per tota Europa delectant i meravellant joves i grans, rics i pobres, amb els seus focus, complien les imatges de color.

com que el públic volia més novetats, l'actor que havia inventat va començar a utilitzar moltes llanternes per arribar a fondre imatges que lentament s'esvenien o es sobreposaven. Més endavant, la tècnica va fer possible moure figures i objectes dins de la pantalla. El desenvolupament de les imatges va coincidir amb el segle XIX, amb una fascinació per les màquines i el moviment. Si els trens i els vaixells de vapor es movien, per què no es podien moure les llanternes màgiques?

mitjans del segle XVIII, un capellà anomenat Athanasius Kircher va descriure en el seu llibre El meravellós art de la llum i l'ombra com la majoria de parts de la càmera oscura, que podien ser il·luminats junts per projectar imatges en un vidre transparent o sobre una paret o pantalla. Està

persistència de la visió. Prova de moure una torxa en una habitació fosca. Pots veure el rastre que deixa? Semblament pots mirar fixament una finestra i un objecte lluminós i llavors tancar els ulls. Momentàniament veuràs una imatge del que hagis estat mirant. Aquesta il·lusió òptica ja havia estat observada per primera vegada a l'antic Egipte. Ells creien que l'ull retenia la imatge dels objectes durant un breu moment, després d'haver desaparegut de la vista. De fet, ara sabem que el cervell, i no l'ull, és el que reté les imatges. El 1765, un metge francès, Chevalier d'Arcy, va demostrar amb un tió encès en una habitació a les fosques.

artista francès, Émilie Reynaud, va ser el pioner d'un nou projecte alternatiu que va anomenar Praxinoscop, basat en el zeotrop. Utilitzava miralls situats al centre del tambor per projectar imatges en una pantalla posada en un petit escenari. Aleshores, aquest home va construir una versió molt més gran amb la qual va presentar la seva pantomima, amb un acompanyament musical. El seu primer programa consistia en el pallasso i els seus gossos. Cada història, de 15 minuts, li representava sentit.

centenars de dibuixos i setmanes de feina. El Teatre Òptic de Reinó es va estrenar el 1892 amb tres pel·lícules breus dibuixades a mà. Encara que després va fer moltes pel·lícules amb fotografies, va ser incapaç de satisfer la demanda dels productors i va tancar el negoci. Es va suïcidar. Poc abans de morir, va esmicolar tot el seu treball i el va llançar, com totes les pel·lícules, al riu Sena, el Pallasso i els seus gossos, pobre Pierrot, i un bon got de cervesa. Reinó.

El 1872, la fotografia al moviment. Van demanar a un fotògraf, Edward McBride, si desvenir si un cavall, quan galopava, tenia en algun moment les quatre potes sense tocar a terra. Sis anys més tard, després de molts experiments, van aconseguir, amb 12 càmeres, amb la recta d'un hipòdrom californià. Cada vegada que el cavall posava una càmera, trencava un fil lligat als disparadors de la càmera. Vistes les fotografies per un projector, el cavall aparegué en moviment. McBride, més tard, desenvolupà el seu propi projecte i va publicar 20.000 fotografies en àlbums d'animals en moviment amb aquest truc, el del fil.

Hollywood en l'època del cinema mut. El 1907, David McGriffy li van oferir l'oportunitat de participar en una pel·lícula. Encara que de primer no li agradava el cinema, en un any va dirigir 61 curtmetratges i va ser considerat una de les grans promeses dels cines d'Amèrica. Li deien el Shakespeare de la pantalla.

Quan Griffith va entrar en la indústria del cinema, l'any 1907, la situació era un punt del caos. Tot estava molt controlat pels inventors. Encara continuaven els judicis per la guerra de les patents. Es barallaven moltíssim. Era un caos. Però malgrat els nombrosos judicis, al final no es va arribar a cap conclusió perquè tothom hi havia fet una aportació o altra.

Seguim amb aquesta breu història del cinema, que sorgeixen els gèneres. Els magnats del cinema volien produir el màxim de pel·lícules amb la màxima qualitat, però no volien arriscar-se amb obres que fossin un fracàs de taquilla. Per minimitzar els riscos, van agrupar les pel·lícules en grups de gèneres. Amb gèneres i s'utilitzaven i reutilitzaven els arguments, els personatges, les situacions, el tema. Era un caos.

Les pel·lícules més importants s'anunciaven per mitjà d'enormes campanyes publicitàries, aprofitant fonamentalment el nom de les estrelles que actuaven. L'any 1920, Hollywood ja tenia implantat el Star System. Ja havien avançat moltíssim.

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el 1914, la producció de molts països va quedar alterada perquè molts artistes i tècnics s'allistaren a l'exèrcit. Però els Estats Units no hi van prendre part fins al 1917 i Hollywood no va tenir competició per dominar la indústria cinematogràfica mundial. En la producció de pel·lícules se seguia el model establert al final de la dècada de 1910, que funcionava com una veritable fàbrica de pel·lícules. Ja no era artístic. Tot s'ajustava a uns pressupostos i d'acord amb uns terminis molt estrictes.

Amb l'arribada del cinema sonor, el 1927, l'interès pel cinema mut va desaparèixer gairebé de cop. Per aconseguir pel·lícules tan naturals com fos possible, von Stroheim rodava amb un gran realisme totes les escenes, però els caps dels estudis van creure que tanta veritat resultava extravagant i van tallar metratges considerables d'algunes pel·lícules molt bones.

Les pel·lícules mudes mai no van ser del tot. En les primeres sessions, un pianista tocava d'acord amb l'acció de la pantalla. Cap al 1920, moltes sales tenien els seus propis òrgans, equalitzadors, màquines d'efectes de so o les seves orquestres.

aprendre a parlar. Per aquesta època es va desenvolupar molts sistemes d'enregistrament del so, però com els magnats no volien embolicar-se amb una altra guerra de patents, es van posar d'acord en prou un mateix sistema de gravació, tot i que els estudis van poder superar els seus problemes gràcies al so. Això va comportar problemes artístics i tècnics. Els actors parlaven, però no es movien.

fem una mica de salt a la història, però ens n'anem al primer musical. El musical potser és la forma més pura d'espectacle. Les cançons i els balls representen una fugida de les preocupacions diàries. Sempre sol haver-hi una musiqueta que ens du records agradables. El gènere musical agafa melodia i la converteix en un espectacle ple de balls i de...

Dancing in the rain. Cantant sota la pluja és molt probablement el millor musical de tots els temps. Reflecteix de manera molt divertida el caos que va representar l'arribada del cinema parlat als Estats Units. Els números de dansa van des de l'elegant Broadway Melody fins al frenètic Mayon Loig. Però, per damunt de tot, destaca l'alegre interpretació de Gene Kelly quan celebra el seu amor per Ketty, tot ballant feliç, malgrat el xàfec que cau en el número que dona nom a la pel·lícula.

Anem avançant en el temps, però la indústria del cinema va ser una cosa molt forta, ple de gent, ple de coses que tothom volia manar. I Gene Kelly també va participar amb la direcció, juntament amb l'Stan Eidone, de tres pel·lícules, que van ser un gran èxit. Per la filmació de Un dia a Nova York, van treure les càmeres als carrers de Nova York i van rodar-hi les escenes de ball. Finalment, Kelly Don, en la realització del que potser és el millor musical, aquest que estem escoltant, Cantant sota la pluja.

Els anys 60 van començar bé per la producció de musicals tradicionals, com West Side Story, que és una versió de la història de Romeo i Julieta. Les pel·lícules amb música, que Leonard Bernstein té cançons clàssiques, com Maria i Amèrica. 4 anys després, es va estrenar Somriure i llàgrimes, amb Julie Andrews com a protagonistes, fins que havia de batre tot el rècord de taquilla del cinema musical, en cançons molt precioses com Doremi i la balada El del Weiss. Moltes cançons boniques. Els musicals sempre alegren la vida.

No oblidem el Mago de Oz, el Mac d'Oz, 1939, dirigida per Victor Fleming. El Mac d'Oz és una pel·lícula veritablement màgica. Els episodis que transcorren en el món estan filmats en blanc i negre, mentre que la resta de la pel·lícula està amb tecnicolor perquè sembli encara més fantàstica. La Metro-Goldwyn-Mayer, de primer, volia donar el paper de Dorothy a Shirley Temple o a Diana Durbin, però avui en dia ens resulta molt difícil imaginar-se a una altra que no sigui Judy Garland cantant Over the Rainbow. Diversos directors importantíssims, com Richard Topp, Levin Millstone, van dirigir diverses seqüències de la pel·lícula, però només Victor Fleming li va ser permès d'atribuir la direcció.

Amb notes diferents, Janet McDonald i Nelson Eddy van aparèixer en una sèrie d'operetes com Rosemary el 1936. L'adolescent Diana Durbin va interpretar cançons clàssiques com Reina als 14 anys. I Bing Crosby, no el podem oblidar, en canvi, es va prendre la música amb més calma i va cantar sense massa complicacions en pel·lícules de l'estil de Holiday Inn, en el qual va cantar per primer cop Frank Sinatra, amb un estil més modern, que va fer embogir les nenes de 15 anys d'aleshores. Right.

Sens dubte, una de les pel·lícules de música més creatives va ser la dels Beatles, que van participar en Quina Nila d'aquell dia, el 1965. La surrealista aventura de dibuixos animats, també el Sumari Groc, 1968.

pel·lícula ens explica 36 hores dels Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Després d'escapar-se de les seves històries fans a l'estació del tren, la banda se'n va cap als estudis de televisió, però durant una pausa en els assaigs, l'avi de Paul convenç a Ringo perquè deixi els companys. Ringo desapareix i els altres busquen amb l'esperança de trobar-lo abans que comenci el programa en directe.

La gran pel·lícula enginyosa, tothora i de vegades divertida, es va fer en el moment més àlgid de la Beatlemania. Incluïa moltes de les seves cançons més famoses. A més, també va reflectir el món irreal en què vivien. Els Beatles van improvisar molts diàlegs i de vegades abocaven a l'estil dels germans Marx. El director va imposar en tota la pel·lícula un ritme trepidant que recordava les obres de Fellini o de Buster Keaton. Moltes tècniques inventades en aquest film encara s'empreen en els videoclips d'avui en dia.

Per exemple, ara parlem de pel·lícules que s'han de veure. De l'any 1927, El cantor de jazz. Aleluia, el 1929. Monte Carlo, el 1930. I Estima'm aquesta nit, el 1932.

Fred Astaire, Una cara amb àngel, 1957. Judy Garland ha nascut una estrella i el Mac de Oz. Pel·lícules dirigides per Vicente Minnelli, Brigadoon i Gigi, el 1958. Jen Kelly, Levando Áncora, Un dia a Nova York, Un americà a París, Cantant sota la pluja, Invitació a la dansa i Les senyoretes de Rochefort, el 1966. Pel·lícules que s'han de veure: Èxit de Broadway, Oklahoma, La vella de Moscú, West Side Story, My Fair Lady. Una mica també més moderns: Nits a la ciutat, Cabaret, Febrà el dissabte a la nit, Gris, Comença l'espectacle, Fama. Són pel·lícules que s'han de veure. I amb aquesta llista hi afegim musicals infantils: Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, La Bruixa Novella i Wishing Malone, Al Capone, 1976. Ah, i Annie, que és del 1982.

ens hem deixat una pel·lícula superimportant. One White and the Wine. Lo que el vent s'endugué. Molt important. Important per la música, important pel tema. Una cosa molt important que no podíem deixar amb aquest resum que hem fet ràpid de pel·lícules.

anècdota de les estrelles. Les estrelles ja no rebien les enormes quantitats de diners i es lligaven a uns estudis en particular, en contractes més seriosos. I si es negaven a acceptar un paper, el contracte podia rescindir, o sigui que els enviaven al carrer i no podien fer cap traspàs en una altra companyia. Als anys 30, els temps van esdevenir molt durs per la gent normal. Fins i tot els estudis més importants van haver d'enginyar-se-les per atraure el públic durant la Gran Depressió. Una forma de donar als espectadors més pels pocs diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal es projectava al principi i després feien una més senzilla per ajudar la gent pobra.

de tot el resum de pel·lícules que hem fet i hem parlat de cinema i tal, jo crec que allò que el vent s'endugué al 1939 és una de les pel·lícules més importants que mai s'han fet a Hollywood i a cap cinema. I ha sigut un èxit de taquilla durant més de 50 anys. Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Col·laborant amb la música molt i molt i molt i molt, Elena Saldate. Gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Elena Soldati, rep un petó molt, molt, molt, molt, molt fort meu. T'estimo, guapa.

0: Adeu, amics.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor, amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rouradola. A Manresa, per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a les xarxes arran d'aquest crim.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga. Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat.
1: Com us dèiem, les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difusos a xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, que atribueixen origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que són dos joves nascuts a Catalunya i que tenen família. Per cert, han internat en règim intern tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar tot just fa una setmana, quan a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia apartats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident. Per cert, que la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Susana. Una patrulla de la brigada mòbil els ha identificat aquest dimecres al matí, cap a 8:45, a l'estació del Nord. Els agents han comprovat que tenien una requisitòria judicial vigent per un homicidi, i els ha detingut. I l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat que es retirin del mercat 22 productes per aprimar perquè contenen sibutramina, un principi actiu que ha suspès la Unió Europea pels seus efectes adversos. L'organisme alerta que produeix un increment de la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia i que pot provocar arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars greus. Altres efectes com sequedat de boca, mal de cap i insomni. Atenció, perquè a més ens diuen que aquesta substància no està inclosa en l'etiquetatge d'aquests articles.
0: Notícies en xarxa. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Bona tarda, benvinguts. Hi va un nou programa, Sisè Parla. Parlarem de les xarxes socials, internet. Avui serem amb Tristan, la Telma i la Ona, i jo amb Marc. I ara anem a escoltar una cançó.

Escoltant Ràdio Arenys. Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al Sisè Parla.

0: després d'aquesta cançó, escoltarem el Tristan, que farà una entrevista. Bona tarda!
1: Bona tarda. Avui l'entrevista tindrem a la Mariola Dinarès, periodista i emprenedora catalana, especialista en el món de les xarxes socials i internet. Ha presentat durant molt de temps el programa Pop-Up de Catalunya Ràdio, entre altres coses. Bona tarda, Mariola.
2: Hola, bona tarda a tothom. Com esteu?
1: Molt bé. Comencem amb la primera pregunta.
2: D'acord.
1: Quant de temps fa que ets periodista, Mariola?
2: Doncs mira, jo fa, ara ho estava pensant, 33 anys que faig de periodista, però que diríem especialitzada en les xarxes socials, en tot el tema digital, amb internet, em fa una mica menys, des del 2003.
1: Uau. T'agrada molt, per ser tant de temps periodista.
2: Sí, fa molt temps, i però sempre vull estar al dia, sempre vull estar actualitzada, i aleshores doncs no m'avorreixo mai.
1: Creus que totes les xarxes socials són dolentes?
2: Ui, no, que va, aquesta frase no m'agrada gens, eh? No és dolent, o sigui, tant la tecnologia com les xarxes socials, el que s'han de fer és fer un bon ús, fer-les servir bé. I això és el que és l'important. I d'altra banda, doncs, intentar saber com funcionen per poder-les utilitzar bé, perquè si no saps com van, hi ha gent que penja una cosa, per exemple, no sé, a TikTok, i es pensa que només ho poden veure els seus amics. I no, si penges una cosa ja és mundial, ja és global, i tothom pot arribar. Hi ha gent que es pensa que si té 15 seguidors, quan penja una cosa, els 15 seguidors veuen aquella cosa, i no. Depenem molt del que vulgui la xarxa que vegi.
1: Què en penses sobre les imatges sexualitzades i provocatives de les xarxes?
2: Mira, en principi estic molt, molt més en contra de la violència i de coses que a vegades es poden veure a les xarxes socials, de molt dures, que no pas aquesta part. De totes maneres, sí que és veritat que vosaltres, quan entreu a internet, quan entreu a les xarxes, ja heu d'estar sabent què és el que podeu veure i intentar fugir d'això, no? Jo sóc molt partidària que les famílies, que els pares, les mares, vosaltres, tots plegats compartiu què veu cadascú a les xarxes i en parleu a casa. És a dir, no us ho quedeu per vosaltres, i no que cadascú no estigui en una bombolla separada, sinó que es pugui parlar, no? I sí que és veritat que m'agradaria que és això, que hi ha entorns... Clar, quan entres a internet, tothom està com al mateix nivell, no? I potser estaria bé que estigués una miqueta més separat segons les edats, cosa que és molt complicada. Això vol dir que quan entreu a navegar a internet, el que heu de fer és estar ja com educats i saber què és el que us hi podreu trobar.
1: Com creus que podríem regular les xarxes, doncs, perquè els nens no puguin entrar i no tinguin accés a coses de violència o a coses d'així de sexualitat que no provocatives i coses així que no puguin... Bueno, més que acabar fent com un trauma o alguna cosa així?
2: Sí. Jo la veritat és que crec molt en el, diríem, en les eines de control parental, no? És molt difícil perquè les xarxes socials el que haurien de fer és fer més cas, tenir uns paràmetres i no anar tan lliures, no? I tenir una regulació de dir, això no ho podem ensenyar, o sigui, fins aquí es pot arribar, però sense, diríem, censurar, perquè ha d'haver-hi llibertat i la gent ha de poder posar una mica el que vulgui a través a internet, no? És molt difícil la regulació, per això crec que el més important és que cadascú en sàpiga cada vegada més i pugui poder determinar. Hi ha coses que... Vosaltres, quan veieu segons què, és que jo crec que els grans, quan parlem de vosaltres, ens pensem que sou menys del que sou, no? Jo crec que cadascun de vosaltres, amb les hores que porta navegant i el que sigui, moltes vegades, quan veu una cosa que dius, ui, això no m'agrada, ja passeu, tampoc us hi quedeu allà enganxats, o sigui, ja sabeu que és una cosa que no va bé que mireu, no? Jo crec que sou més llestos del que els grans ens pensem.
1: Sí, estic d'acord.
2: Sí. Oh, que sí?
1: Sí. Sí.
2: I moltes vegades en sabeu més que els grans, perquè sempre diuen, ai, sobretot no parlis o en el chat amb gent que et demana coses rares. I vosaltres
1: clar
2: moltes vegades... No, vosaltres detecteu moltes més ràpid que, no, que molta gent gran, no? Que veus, això és molt estrany, això a mi no em lliga, jo això no li faig cas. Jo crec que vosaltres domineu bastant més que els grans.
1: Sí, sí. Mm. Què n'opines sobre les fake news i que ens col·loquen a través de les xarxes?
2: Clar, això és un problema molt gran perquè... Sí que és veritat que això us afecta molt a vosaltres, a les vostres edats, perquè nosaltres ja hem tingut, diríem, molta informació prèvia, que era bastant contrastada, i quan entrem a les xarxes podem tenir molt criteri, no? Molt el que se'n diu, tècnicament, pensament crític, de dir, ui, això no em lliga, això sí. Però, clar, vosaltres moltes vegades ja us informeu directament a través de gent que parla, que moltes vegades no són ni periodistes, no? Jo no dic que tots diguin mentides, no, perquè jo sóc molt fan i m'agraden molt els creadors de contingut, la gent que crea continguts a les xarxes, m'agrada molt com parlen, ho fan de forma molt directa. Però, en canvi, moltes vegades hi ha alguns que, a través de la creació de continguts, el que fan és explicar coses que els interessa que tu aprenguis i que no estan gens contrastades, no? Llavors, és molt important que estiguem ben informats, que anem a fonts que tinguin credibilitat, que estiguin certificades, intentar això, comparar i, sobretot, tenir aquest pensament crític i que no creure's tot el que hi ha.
1: Com, per exemple, quan t'intenten dir, o sigui, quan t'intenten dir, per exemple, que la cosa és de política a nens perquè després de grans doncs votin coses sense sentit, saps?
2: Clar, és que el que és molt fàcil amb les xarxes socials dir una cosa que jo li dic les frases aquestes cunyades, no? O sigui, com frases típiques, tòpics, que dius sí, això és així, però que moltes vegades no és tan radical, no? Hi ha molts més matisos, hi ha molts més arguments d'una cosa, però clar, llavors surt algú dient una frase allò lapidària, és que el món està fatal, tot és una merda, no sé què, no sé quantos, i clar... és veritat, tot està malament, tot està malament. Anem contra els polítics que hi ha ara. Llavors dius, a veure, anem a analitzar una mica més, tampoc està tot tan malament, no? Vull dir, hi ha una cosa, hi ha l'altra, i s'ha d'anar més a poc, no tan així, tan radical, i hi ha gent que s'ajuda d'això. I clar, com que les xarxes socials el que fan és que es vegin més les coses radicals, les coses més bèsties, les coses més polèmiques... Clar, estem en una bola que només veiem coses lletges i polèmiques, no? I llavors jo crec que hem d'intentar buscar coses més argument, no?
1: Ja, sí, sí. I què?

0: d'exemple, t'has de fer com una llista de les coses que t'aportin, no? En lloc d'estar allà com escarxofat dient a veure què m'ensenyen, no. Tu anar a buscar gent que tu trobis interessant, no? I llavors això voldrà dir, i això tècnicament els de xarxes socials en diem curació de continguts, és a dir, curar continguts, és a dir, que en lloc de que la xarxa t'ofereixi continguts, tu buscar-los i tenir una llista de gent que t'interessa i anar mirant. I llavors tu acabaràs tenint unes xarxes que seran supermaques, perquè tot el que podràs veure serà interessant i t'aportarà, no? Llavors, jo crec que les xarxes socials van molt bé si tu agafes una mica, diríem, el regne, i tu tens el poder i tu tries el que vols veure, no que et digui l'algoritme el que has de veure, no? Llavors es tracta de marejar una mica l'algoritme i anar-li dient, és que jo vull que m'ensenyis això, això, això, fer molts m'agrades a les coses que t'agraden, bloquejar el que no t'agrada i anar-li dient a l'algoritme què és el que vols veure.
1: Sí, jo trobo que si la gent exagera molt, es pensa que són molt dolentes, que surten, però hi ha coses com, per exemple, jo què sé, a vegades jo em miro, a mi m'agrada molt dibuixar i llavors a vegades em miro per saber dibuixar o vídeos i hi ha adults doncs, que es pensen que tot és dolent, que s'ha de protegir, que tot, però també hi ha coses bones.
0: És que has dit una cosa molt interessant, que les xarxes socials ha fet que molts de vosaltres, segur que cadascú dels que hi ha en aquesta taula, és molt especialitzat en alguna cosa, no? Perquè si tu t'interessa una cosa, dius, mira, jo què sé, a mi m'agrada, em fascina Egipte. Acaben havent-hi nanos de la vostra edat que en saben moltíssim d'Egipte, no? És que és fascinant, pots saber-ne del que tu vulguis, no? I pots trobar qualsevol cosa. Penseu que abans, els que hem viscut que no hi havia internet, és que no podíem tenir tot aquest coneixement i pots aprendre qualsevol cosa, saps que ja ho tens, no? I això a mi m'encanta, és fascinant.
1: I a més fa poc, o sigui, no fa tant que s'han creat aquest tipus d'intel·ligència artificial o xarxes socials tan avançades, perquè més o menys el 2000-2010 encara estaven una mica baixats, però en aquests últims 15 anys han avançat.
0: Moltíssim, i es troben coses molt xules, eh? És que realment
1: com el ChatGPT.
0: I tant. Sí, el ChatGPT, bueno, això tenia el capítol també de saber-lo fer servir, no? El ChatGPT, perquè ara arribem en un moment en què en lloc o sigui, podem parlar, diríem, amb les màquines de forma molt natural, però sobretot també aquest pensament crític, que no tot el que ens diu el ChatGPT ho hem de contrastar i hem de saber que és correcte, perquè no podem dir tallem, enganxem el que m'ha dit i ja ho poso aquí. No, no, o sigui, s'ha de també tenir aquest esperit crític que dic i contrastar molt la informació, no? Vull dir, perquè no tot val.
1: Què opines dels nens i nenes que tinguin aquests espais de ràdio doncs per poder parlar, poder expressar-se sobre el que pensen i així triar temes i tenir doncs gent adulta que tinguin la mateixa opinió que els nens, o ni que sigui la diferent i que ajudem a, doncs, que si alguna altra gent ho veu, doncs també pugui pensar i coses així.
0: M'encanta, perquè vosaltres també podeu tenir opinió i no heu d'estar sempre escoltant a la gent gran. O sigui, vosaltres també podeu tenir criteri i això m'encanta que puguem, perquè moltes vegades es parla dels nens, dels joves, sense escoltar què diuen els nens i els joves, no? I potser els no sé, a vegades es diuen com molt frases lapidàries, no? Com de dir, tots els joves són així, tots els nens i totes les nenes són així. I és mentida, perquè cadascú és diferent i cadascú pot aportar una cosa diferent, no? Llavors jo sempre, sempre, sempre, quan parlo de, per exemple, no m'agrada dir lo de les generacions, no? Que si la generació Z és així, la generació X és així, els boomers són així. No, perquè jo, per exemple, sóc una persona que estic moltíssim al dia de la tecnologia i internet i, en canvi, sóc gran, no? Jo ja tinc 55 anys. Llavors dius, bueno, però jo estic a vegades molt més actualitzada, sóc a vegades, tinc criteri més jove que no alguns joves que no en tenen ni idea, no? Llavors, cadascú és diferent i no podem fer generalitzar que tots són així. Hem d'escoltar molt més, i clar, espais com aquests, que us podem escoltar, a mi m'encanta.
1: També han d'aprendre.
0: Sí, totalment. Però bueno, no, però està bé, perquè, a veure, clar, que a mesura que el tema de la ràdio, he de dir que és molt pràctica. És a dir, a vegades a mi em diuen, com puc fer ràdio, Mariola? No sé, i a vegades hi ha coses que fas que ho fas perquè de fer moltes hores ràdio, moltes hores ràdio, on vas aprenent. Jo he de dir que tu tens una veu molt maca de ràdio.

0: ràdio perquè, o sigui, vocalitzes molt i, a més, la tens la veu molt clara. Vull dir que us felicito els tres. Quan m'heu dit bon dia, dic, ostres, dic, són tres de ràdio total, perquè a vegades jo tinc molt oïda amb això i penso, moltes vegades quan parlo amb gent, dic, ai, aquest fa veu de ràdio, aquest no sé què. I vosaltres, molt bé, us he de dir.
1: Gràcies.
2: Quina recomanació faries als nens joves que ens estan escoltant perquè utilitzin millor les xarxes i no es quedin allà enganxats amb les coses que al final no han de veure o són més perioses?
0: Jo crec que una mica el que he dit de heu d'entrar a les xarxes coneguent com funcionen les xarxes socials i sobretot tenint aquest pensament crític de que no tot tot val, que no tot ens ho hem de creure i que busquem una mica coses que ens puguin aportar, és a dir, que ens puguin fer millors, no? És a dir, com a persones o que puguin tenir un moment d'entreteniment bonic o, no sé, coses que no, coneixement, creativitat, que ens puguin fer com millors, no? Com a persones, però també és veritat que a vegades dius, mira, em vull entretenir i prou, no? I clar, no passa res, o sigui, l'oci i l'entreteniment també està molt bé, i més vosaltres, que sou joves i que us heu de divertir-vos, heu de jugar. Però llavors tenir això, no? Ser conscients i no deixar passar el temps, allò que en diuen de, bueno, l'escroll infinit, d'anar baixant, anar baixant, anar baixant, intentar també controlar el temps, posar, perquè el temps és un valor molt preuat, posar, encara que sigui com temporitzadors, i dir, mira, avui miraré 20 minuts i posar-te allà un despertador de 20 minuts o posar-te en el rellotge el que tingueu per dir, perquè passa molt que entres a les xarxes socials i perds la noció del temps i t'hi has passat 2 hores i no te n'has adonat, no? Per tant, controlar molt el temps a les xarxes socials i que tot el temps sigui bo de valor.
2: Un moment, que l'Ona té una pregunta per la Mariola.
1: Doncs, què penses dels nens youtubers que estan tot el dia exposats a les xarxes socials?
0: Ui, d'això, aquest tema és molt, molt, molt complicat perquè m'agrada quan hi ha nens i nenes també fent contingut a les xarxes, però de forma dosificada, perquè és veritat que ara hi ha alguns nens que s'hi passen hores i hores publicant i això no pot ser. Per exemple, recordo aquest estiu que em vaig posar les mans al cap perquè hi havia tot de nens a TikTok que feien com, jo què sé, 30 vídeos al dia perquè l'algoritme veiés que els fes molt populars, no? O sigui, això no pot ser. I en el cas de YouTube, és veritat que hi ha pares i mares que s'ajuden dels seus fills per fer tutorials o per ensenyar joguines i per fer negocis. Jo crec que això no hauria de fer-se, a no ser que fos una intervenció molt puntual, però un nano, un nen que tingui un canal i que amb una edat de molt jove vagi fent coses, és que això al fons és estar treballant i els nens i nenes no podeu estar treballant. Per tant, jo, i mira que he anat i he entrevistat a les Ratites, que són unes nenes que des de molt petites amb el seu pare van fer vídeos, i passa que sí que és veritat que el seu pare els feia com un joc i elles no consideraven com feina, no? Llavors, es tracta de vigilar molt, sobretot el temps, i que no es converteixi en una feina, perquè això no pot ser.
2: Bueno, fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Mariona, pel teu temps. M'has caigut superbé i m'ho he passat molt bé en aquesta entrevista. Gràcies.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Gràcies, m'han encantat les preguntes i molts ànims perquè feu una feina molt maca. Un petó.
2: Merci, adéu. Que vagi molt bé.
1: Després d'aquesta divertida entrevista, escoltarem una altra cançó.

0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
1: És l'hora del debat, el sisè parla.

0: Després d'aquestes cançons, escoltarem el debat de la Ona i la Terma. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui en el debat parlarem del tema d'avui, les xarxes socials, amb els nostres companys.
2: Primera pregunta. A quina edat creieu que s'ha de tindre xarxes socials?
3: Jo penso... Bueno, jo com a nen que utilitzo YouTube des de fa un temps, fa un parell d'anys, doncs jo penso que es pot tenir des de, jo què sé, els 8, 9 anys o 10, però s'ha de tenir controlat. No és això de que et passes el dia, et tires al sofà tot el migdia mirant, després te'n vas al col·le i a la nit també. És com una cosa regulada, com deia la Mariola a l'entrevista, doncs el control parental.
2: Sí, sí, jo penso
4: el igual.
3: Marc, tu opines alguna cosa?
2: No. Què creieu dels nens petits que tenen mòbil i que tenen xarxes socials?
4: Si fóssiu els seus pares, què faríeu?
2: Vale, Marc.
0: Jo el que faria és posar-li control parental, 2 hores.
2: I tot això?
3: Jo opino, a veure, nens petits com a tal, jo, per exemple, des de quart, que hi ha alguna nena de la meva classe que té mòbil o el té a la motxilla, jo trobo que jo m'esperaria als 12, a primer de l'ESO, que ja necessitis per anar sol al col·le, però és que massa petits. Si no, un mòbil sense targeta on només puguis jugar a jocs com el Clash Royale o el Brawl Stars, coses així, saps?
2: Per mi, jo, si jo fossi la seva mare o el seu pare, o la seva mare, jo el mòbil fins als 16 anys, ja t'ho dic, sí. Fins als 16. No sé per què. Bueno, sí.
4: Han de disfrutar la infància.
2: A vegades li donaria el mòbil per veure alguna cosa o per dibuixar, però que tingui ell o ella un mòbil per ells, no.
3: Fins a quina edat? Tu penses, tu quina edat el tindràs, més o menys?
2: Això ja no ho sé. Ah. Però jo crec al 16, també.
1: Tercera pregunta. Per vosaltres, què creieu que té de dolent les xarxes socials? Creieu que s'ha de regular el contingut?
2: Ona? Doncs per mi sí, s'ha de regular una mica, perquè de dolent les xarxes socials és que et pot sortir de tot. I, per exemple, uns nens petits que estan veient, no sé, al YouTube ara mateix, i li surt algo que no s'ha adequat per la seva edat. Pues, això, que no m'agrada que surti.
1: Tristan?
3: Jo, mira, a mi m'agrada molt dibuixar i hi ha una pàgina de... És com una xarxa social, però a la vegada no, que es diu Pinterest, on pots trobar dibuixos. I a vegades pots buscar una cosa que t'agradi per dibuixar i et poden sortir, doncs, unes imatges rares o... una mica inadequades per l'edat, bueno, que potser no ens és igual, però poden nens que s'espantin o es preocupin. Llavors jo penso que hauria d'haver-hi un control que et digués, haguessis de posar l'edat, i a partir d'una edat només et sortirien un tipus de coses. Igual que YouTube, igual que totes les xarxes socials, perquè els nens puguin entrar sense cap problema, i no estar preocupat si li sortirà alguna cosa de violència,
2: sí, sí,
3: o alguna cosa així que, doncs, no un trauma, però preocupi els nens.
1: Marc?
0: Jo crec que deberien quitar les xarxes socials i posar unes més segures. Per exemple, si vols veure això, posa, el ID del teu telèfon per... assegurar-te que vols veure això.
2: Pues, sí, és veritat.
4: Sí.
3: Al final...
2: Tercera pregunta. Per vosaltres, què creieu que té de bo les xarxes socials? Tristan?
3: Jo no trobo que sigui dolent. Dolent, no trobo que sigui, com ja ha dit la Mariola. És una, al final és una cosa que et facilita entrar a llocs. Jo què sé, imagina't. Si tu vols anar a veure un vídeo sobre... com fer una carta de paper, doncs clar que necessites unes xarxes socials, però si estàs allà i dubto que et surtis sempre, o sigui que hi ha... No estan tot el dia sortint-te coses allà. Has d'estar com molt de rato, potser mirant shorts, per exemple, perquè et surti algo que potser doncs, et molesti una mica, però jo crec que dolentes no són. Són una... Clar, perquè la gent al final penja el que vol. Si tu estàs allà i ho mires, al final no és culpa, és entre culpa de la persona que ho ha fet i tu perquè estiguis o mirant molt de rato o perquè és una cosa que et quedes mirant i et torna a sortir un altre dia. Llavors, com a dolentes, dolentes, jo no ho trobo.
0: Ona? Doncs per mi també, en què té de bo, pues, les xarxes socials, per exemple, per pintar i això, et pot sortir de tot. I això pues, per mi m'agrada, perquè puguis dibuixar o bueno, fer manualitats o coses que tu vulguis. Per exemple, si tu busques per fer manualitats, et sortiran moltes coses. I això, per mi, de bo ho té, que, bueno, que m'agrada molt.
5: Jo crec que bueno, hi ha moltes coses bones, però després que la uses una mica, pues, pot ser que ja te surti tot l'ús del nen, perquè està amagat.
1: Quarta pregunta. Quant de temps penseu que és el correcte davant de les pantalles?
6: Tristan? Jo opino que
3: màxim al dia, una hora. Però, o sigui, màxim per si és un dia, jo què sé, un dia de festa, doncs que t'avorreixes i has dibuixat i ja no saps què fer, i has llegit i has fet de tot, però ja no saps què fer. Però com a horari escolar, no poso més de mitja hora perquè jo crec que no tens altres prioritats. Tens esport, si en fas, tens estudis, has de llegir i aprendre. Jo crec que mitja hora i en horari escolar jo et dic que una hora a la setmana escolar. A cap de setmana ja pots mirar una miqueta més, però jo crec que s'ha de controlar una mica més.
1: Ona?
0: Doncs per mi el mateix que diu el Tristan, que a les xarxes socials, a vegades, això, que t'entretens molt, com abans ha dit la Mariola, que t'entretens molt i ja se't passa el temps. Pues, per mi, el cap de setmana, també, màxim una hora. I per hores escolar, de dilluns a divendres, per mi, jo ni el miraria, perquè hi ha gent que té moltes extraescolars i això, i tampoc té temps. Però les altres, pues bueno, però per mi, mitja hora, per si més o menys.
1: Opino igual que vosaltres.
0: Vale. Doncs ara anem amb la quarta pregunta. I, bueno, què penseu dels nens youtubers que estan tot el dia exposats a les xarxes socials? Tristan?
3: Espera, una pregunta. En quin sentit? En
6: petits o
3: sí,
6: d'una edat?
3: Estan tot el dia mirant o estan tot el dia fent?
0: Fent vídeos.
3: Jo opino que depèn del contingut pot ser bo o dolent. Si, per exemple, ets un adult o ets un nen que se't dona molt bé dibuixar o fer xarxes socials de manera dibuix, doncs, per exemple, no ho trobo dolent perquè al final l'únic que estàs fent és posar una càmera per exposar al món la teva manera de dibuixar i com dibuixes. O, per exemple, quan estan venent productes, per exemple, hi ha uns youtubers que suposo que quasi tot el món ha mirat quan era petit, el Miquel Tube i el youtuber que es passen el dia obrint joguines i patrocinant. Allò perquè aquests nens porten molt de temps que crec que ja haurien de parar, perquè es passen el dia un vídeo, hoy vamos a ver los juguetes nuevos de no sé què, i al final, pues, és una manera de patrocinar. No, hi han coses i coses.
1: Sí. Telma?
6: Jo opino igual que el Tristan i que també han de disfrutar la seva infància jugant.
0: Sí, sí. Pues sí, és veritat. I Marc?
5: Jo crec que també tenen que disfrutar la seva infància.
0: La meva opinió és la mateixa de tothom, que han de disfrutar la seva infància, per això la tenen. I, bueno, això, el mateix. I, bueno, i fins aquí el debat. Moltes gràcies per respondre les preguntes.
3: Merci.
5: Després del debat, presentarem altra cançó. Oh, yeah, yeah.

Comparteix la música de Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

el programa d'aquesta setmana. I per acabar, personalment, l'última cançó d'avui. Adeu.

0: heu passat molt bé, doncs, aquest programa ha sigut molt divertit parlar amb la Mariola i aquest debat que hem fet. I envio un salut a tota la meva classe i, doncs, a la meva família. Doncs, moltes gràcies per aquest treball.
1: Moltes gràcies per l'entrevista i pel debat. I també envio un salut a la meva classe i especialment a la Laia, a la Emma, a la Júlia, a la Maria i a la Marta.
2: Pues això, moltes gràcies. M'ha agradat molt aquest programa amb la Mariola i tot, i el debat. I també envio una abraçada i als meus companys de classe, companyes, i bueno, als de tot de la 6è. Gràcies.
3: I fins aquí el programa. Adeu a tots.
2: Fins aquí.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
3: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
4: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
5: Ei, Anna.
6: Ei.
5: Què? Parlem del paper de vàter?
6: Moltes ganes. Som-hi.
4: Museu Particular.
5: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al súmum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys. No? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser...
6: Quasi,
5: hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
6: Avui aquest capítol serà complicat.
5: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
6: la resta
5: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives. Fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
6: Oh, quina bona idea!
5: Sí, no queda això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
6: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
5: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
6: Ja, ja, ja. Bueno, clar, sí.
5: Penses
6: sí, sí.
5: Tu que,
6: no,
5: que anava
6: sí,
5: allà...
6: És poca cosa.
5: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat, o si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
6: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
5: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
6: Ah, menys mal.
5: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
6: Però ja està, ja està,
5: bueno,
6: tira,
5: clar,
6: tira.
5: Tu esborra allò.
6: Endavant, tira, saps? Endavant.
5: I després, uns salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
6: Bueno...
5: Tachan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
6: sí,
5: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes. No és fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà, és molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol, serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
6: Déu meu,
5: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
6: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins del que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira, quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills,

0: quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè, no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir, que es trenqui rapidíssimament.
1: Llavors, tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet
0: estan
1: lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants, del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, ja anava a dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el montes bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors, ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom, aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit el del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito."

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Arenys, 24 hores.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: i sé que és per nosaltres.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva d'immigrants com que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma. La concentració té lloc avui que coincideix amb el dia de Ceuta i parteix d'una crida ciutadana posteriorment promoguda per la Federació de Municipis d'Espanya i liderada pel PP i Vox. A Barcelona, per exemple, els Mossos han dividit la plaça Sant Jaume amb un cordó policial per evitar enfrontaments entre els manifestants convocats per PP i Vox i els que han estat citats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme. I l'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme avui al migdia la reunió de seguretat de Fira Tàrrega d'aquest any per garantir una bona coordinació de dispositius policials i d'emergències habilitats durant la celebració del 10 al 13 de setembre. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Durant la reunió encapçalada per l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perello, s'ha anunciat que s'ha actualitzat el pla d'autoprotecció de la Fira i serà vigent pels pròxims 4 anys. A més, l'alcaldessa ha anunciat un increment de seguretat.
3: Policia local triplica, posa 3 efectius tots els dies de la fira, per tant, estaran tots treballant en la fira, però també tenen la resta de ciutat. En aquest mateix sentit, també Mossos d'Esquadra posa una totalitat de 60 serveis, també que la oficina mòbil de Mossos d'Esquadra, que normalment estava doncs, al pati i continuarà sent, però afegint que ara tindrà també connexió directa amb les oficines de Mossos d'Esquadra.
2: La reunió ha plegat autoritats, personal tècnic i representants dels serveis de seguretat sanitaris i de prevenció, que treballaran coordinadament amb els serveis externs.
1: I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 39 anys per circular 173 km per hora en un tram limitat a 70 km per hora, concretament a l'L313 a Torrefeta i Florejacs. La policia va detectar el conductor del vehicle durant un control de velocitat que van muntar en aquesta via. Els agents van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. I a Tarragona, les festes de Santa Tecla seran marcades per l'aniversari dels gegants moros i pel foc, perquè es commemoren els 600 anys d'aquest foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraca. Santa Tecla arrenca el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com fa sempre, habitualment, recordem, fins al dia 24 de setembre. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys.
7: al 91.2 de la FM. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

0: Benvinguts a Mediterrània. Després del descans estival, tornem amb moltes ganes de compartir aquesta estona de ràdio. I ho fem amb la secció Tots som cultura. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. I és un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona setmanal. La disfrutem i desitgem que vosaltres us ho passeu bé. Us ressona del que parlem? Us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi? Doncs esteu convidats a participar en directe, en el directe que ara comença. Podeu participar a través de telèfons, com és el 93 795 79 12 o 722 886 921. Aquests telèfons estaran passant per la pantalla si ens voleu veure, perquè també estem en directe en YouTube, en Instagram, en Facebook i en Twitch. Imagineu-vos si teniu plataformes per mirar-nos. En el cas que us piqui la curiositat de veure les cares dels que estan fent el programa. Allà també podeu fer comentaris, ens podeu escriure coses que penseu o que voleu comunicar. Ens agrada molt la interacció del públic amb nosaltres, de la gent que ens escolta o que ens veu. I teniu també en la pantalla els números de telèfon si us ve més de gust trucar. I dit això, sempre podeu trobar els podcasts una vegada hagi passat el programa i els podeu trobar a la web de Ràdio Arenys, els podeu trobar al Facebook de Mediterrània Ràdio Arenys i també els podeu trobar a Joan, on més?
1: A Spotify.
0: A Spotify. Heu sentit la veu de Joan Bosch, que és el nostre tècnic. I qui us parla és Rim García.

0: Avui ens acompanya, i la podeu veure, la Laura Martuccelli. Sí? Ho he dit bé?
1: Sí, bueno, quasi, però no passa nada.
0: Martuccelli.
1: Esto mismo.
0: Amb la Laura. Sí. Molt bona tarda, Laura.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí, per venir a compartir tots aquests projectes i la teva vida, perquè avui farem un recorregut per la seva vida fins a arribar a l'espectacle que estrena demà.
1: Sí.
0: Coca, una oda a mi madre.
1: Sí, correcte. Sí.
0: En la de Badoc Teatre.
1: Perfecte.
0: A Barna, sí. A Barcelona. La Laura defineix així la seva relació amb el teatre. I ens diu: el teatre ha estat l'eina que m'ha ajudat a entendre, entendre'm i entendre els altres. Uh-huh. Comprendre la vida des d'un lloc humà i amorós. Uh-huh. Amorós en majúscula. Uh-huh. I per sobre tot, el que em va ajudar a fer el procés de dol de la meva mare.
1: Tal qual.
0: Immensament agraïda a la vida i al teatre. La vida en majúscula i el teatre en majúscula.
1: Així mateix.
0: Em va agradar molt aquesta definició que tens a la teva, a la pàgina del teatre, no és?
1: Potser, sí, que la va de boca.
0: Sí, que l'he trobat, igual que hi ha la ressenya de l'obra, uh-huh, que si entren en el Facebook en Mediterrània, hi ha l'anunci d'avui, del programa avui, i hi ha la ressenya del que demà
1: faré.
0: Faràs. Uh-huh. Començaràs a fer, perquè durarà fins a finals d'octubre, no?
1: Exacte. No, fins a la primera setmana d'octubre.
0: Fins a la primera. O sigui, tenim tot el setembre i fins a la primera setmana d'octubre. Molt bé. Però abans de començar, sí, tot això, d'anar al teatre, uh-huh, al fons del teatre, escoltarem una música que has triat.

0: Per què has triat aquesta cançó, Laura?
1: Doncs aquesta cançó m'uneix molt a la meva mare. Ara l'estava cantant i me'n recordava el moment exacte quan la cantava jo de petita en Mar del Plata, me'n recordo, quan anàvem de vacances, i jo la cantava, i realment tindria 8 anys, i realment em sentia això, no? Què seré? Què seré jo quan sigui gran? I tenia 8 anys.
0: Bueno, un bon pensament, no?
1: Sí.
0: Un bon pensament. La Laura va néixer a Argentina.
1: Uh-huh, Buenos Aires.
0: A Buenos Aires. Uh-huh. I va viure molts anys allà.
1: 21 anys.
0: 21 anys, fins als 21 va viure allà. Sí. Com va ser la teva infància?
1: Jo la recordo de tots colors, moments més difícils i moments molt bonics, sobretot molta família recordo, sí, rodejada de les meves cosines, les meves tietes, la meva mare, el meu germà, sí, molt amor familiar.
0: Mm-hmm. No parles del pare?
1: No parlo del pare, no parlo del pare, també va estar.
0: D'alguna forma.
1: Sí, d'alguna forma va estar. Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí.
0: Perquè hi ha una experiència molt bonica que expliques, no?, del teu pare, quan el vas conèixer, quan vas saber qui era el teu pare.
1: Sí, sí. El que passa és que aquí no, jo no entraria perquè no vull fer spoils, saps? De l'obra de teatre.
0: Ah, vale. Llavors, vols explicar coses?
1: No vull explicar coses que es puguin barrejar amb l'obra de teatre, que després la gent, clar, impactarà d'una altra manera.
0: Vale, perfecte. No, bueno, era més que res per allò del que sí. Et va ensenyar el teu pare, no?
1: Sí.
0: Que m'ha cridat l'atenció de no ser ausent, però en canvi ser.
1: Totalment. El,
0: no?
1: meu, el meu pare, encara que... Em sento molta llibertat de la seva part. Mm. I molt d'amor també, i sí, i sobretot molta llibertat. Mm-hmm. Així, a diferència de la meva mare, que encara que estava molt, molt present, notava la seva... Com que estava molt, saps? Estava molt, molt, molt. A tot arreu.
0: La teva mare estava a tot arreu.
1: Sí, ho planava tot.
0: Ho omplia tot.
1: Això, ho
0: omplia tot. I en canvi el pare... Et deixava un marge de llibertat.
1: Sí.
0: Molt bé, no? Sí. Has tingut les dues versions, no? És com una mica... Això és molt ric.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Viure aquestes dues...
1: Vessants. De tota manera, jo crec que d'alguna forma l'absència o no presència va ser que jo em creies o em creure a mi mateixa un pare... fictici, molt estricte.
0: Curiós.
1: Saps?
0: O sigui, la figura paterna que tu vas crear...
1: Amb mi, sí.
0: Amb tu, la que tu vas crear, lo que era el teu pare, la figura paterna, clar. Una persona molt estricta.
1: Sí, és com que les coses han de fer d'una manera i
0: sí. Que no era real.
1: No, però de res. No.
0: De res.
1: No.
0: Curiós, no?
1: Sí, sí.
0: La necessitat de crear una figura,
1: sí.
0: Un personatge,
1: sí.
0: Que et marqués, no?
1: Sí.
0: Que limités la...
1: Sí.
0: I una mica limités també la presència materna, no?
1: Exacte. Sí. Tot.
0: Tot ple de mare. L'aire. Tot ple de mare, doncs posem una mica de límits.
1: No? Exacte.
0: Podia ser. Hi ha una altra història que expliques de petita,
1: uh-huh.
0: Que era que la teva mare, des de molt petita, et va portar a càstings,
1: sí.
0: I a teatres.
1: Sí.
0: No? Ja,
1: sí.
0: Des de petita tu vas tenir ja un contacte amb el teatre molt proper, no?
1: Sí. La meva mare, me'n recordo que estava en una sala d'espera, no sé de què era, i de repente una senyora se li apropa i li diu... Jo estava allà jugant, tindria 7 anys, i se li apropa i li diu... Escolta, mai ha estat interessada en que la seva filla sigui actriu? I la meva mare va continuar i li va donar informació i a partir d'aquí vaig començar a anar a càstings de publicitat.
0: Curiós.
1: Sí. Ho passava tan malament. És que no t'explico. Ho passava fatal.

0: I llavors jo ho feia més per...
1: Perquè eres una bona nena.
0: Sí.
1: Bàsicament.
0: Sí. Sí, sí, sí,
1: sí. No, perquè també ho dius, no? Això.
0: Sí, perquè en realitat a mi m'agradava... Això ho feia, tot això que feia amb la cara, amb els gestos, ho feia natural perquè em sentia lliure. Però un cop que em posaven allà davant i em deia, havia de fer alguna cosa rígida, mm-hmm. ja em treien tota l'autenticitat la, i espontaneïtat.
1: Esclar, no? Sí, sí. Bueno, és el que tenen les anuncis i ser dirigida. Claro que ja entrarem en el que tu no... del que tu estàs dirigint i fent i demà estrenes. Vas viure fins als 21 anys, però després vas viatjar. Hmm. O sigui, què és el que et va impulsar a sortir del teu entorn segur?
0: Sempre havia volgut anar a... venir a Europa, anar a Anglaterra, sobretot.
1: Uh-huh. I Anglaterra, en concret, per què?
0: No ho sé. Em cridava molt, molt. Uh-huh. Jo crec que en una altra vida vaig viure a Anglaterra.
1: D'això també en parlarem, de les altres vides i aquestes històries que també té la Laura.
0: Sí. I llavors, la meva feina que tenia em van donar 3 mesos sense ànim, vull dir, sense pagar-me, i llavors em van donar l'oportunitat d'anar a Anglaterra, i vaig anar a Anglaterra 3 mesos a una escola... pupila, que només els... Jo anava a ensenyar castellà i els nois i noies que vivien allà no sortien de l'escola. Es diu boarding school, que són escoles que viuen allà, els uh-huh. adolescents.
1: Són com internat.
0: Exacte, sí. Però de molt alta, vull dir, un dels fills de Jeremy Irons anava allà.
1: D'elite.
0: Exacte. Uh-huh. I m'ho vaig passar molt bé els 3 mesos. I llavors... Els 3 mesos...
1: Feies de profe?
0: Sí, bueno, assistent de castellà, perquè com que era argentina no podia treballar. Mm-hmm. Em donaven... Fèiem un intercanvi. Ah. Ells em donaven de menjar i de dormir mm-hmm. i jo donava assistència en castellà. Mm-hmm. I al cap dels 3 mesos, com que jo abans havia treballat de guia de turisme i vaig conèixer una dona catalana i una filla catalana, venien les vacances i vaig dir... Doncs vaig a veure... Vaig a Catalunya i vaig a veure aquestes dues personetes i aquesta noia em va presentar la seva tribu d'amics i amigues i aquí va començar el meu gran amor amb Catalunya.
1: Però tu abans de feines havies fet de tot.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no t'han caigut mai els anells
0: per res. Vull dir... Jo em pujava... Mira, m'he arribat a pujar a Buenos Aires als busos a vendre llibres perquè la gent sapigués del SIDA. M'havia posat a cantonades als carrers de Buenos Aires a vendre desodorants pels cotxes. Quan es posava en vermell...
1: Sí, o sigui que una mica aquesta actuació, no? Sí. Perquè això són actuacions...
0: Sí.
1: Poses en el personatge.
0: Diferents personatges.
1: Sí, i fas. Ja ho portaves amb vena, no?
0: Sí. Sí.
1: Que això de posar-te en un moment donat a fer el que sigui...
0: Total.
1: No t'ha costat mai.
0: No, perquè jo, a més, treballava com a guia de turisme i me'n recordo que m'encantava el micro i els hi cantava tangos als
1: que
0: turistes.
1: Canta molt bé. T'has de dir que la Laura canta molt bé. Per això li he fet fer cantar una mica la cançó, perquè ho sé. Explico una mica, ara bé, el teu... Ara bé, que puguem explicar com ens vam conèixer,
0: ai, sí.
1: Perquè ha sigut molt... sigut una trobada molt, molt bonica. Aquest estiu jo he fet un viatge a França a veure les coves de Maria Magdalena, uh-huh. i ella també hi era.
0: Sí.
1: I a Girona, en el pàrquing, que vam parar, que havíem de combinar els cotxes perquè anaven 11 dones,
0: sí.
1: i havíem de combinar cotxes, i ella va demanar conduir, i jo primer em vaig resistir, dic, no, el meu cotxe jo no el deixo
0: sí.
1: Vaig anar al lavabo, em vaig mirar al mirall, i dic, si no perds res, et porten.
0: Què més vols?
1: Ens queden 5 hores de viatge. Que te'l portin, sí. que et portin. I quan vaig tornar, li vaig dir, bueno, sí, va, porta'l.
0: Sí, molt agraïda, perquè jo sóc una freak control del cotxe i vaig agrair molt aquest gest que vas tenir de dir, et cedeixo el meu cotxe, sí, condueix.
1: Però va ser un encert perquè ho vam disfrutar tot,
0: molt. Tot.

0: totes, totes. Sí. Ella va conduir genial i totes les que anàvem en el cotxe van poder parlar, disfrutar, cantar.
1: Cantant.
0: Cantar, que això va ser el que van... Jo vaig descobrir que ella cantava molt bé i ho vam disfrutar molt. I ja la vam tenir de xofer
1: tota l'estona.
0: Tot el viatge.
1: Sí.
0: I va anar de conya. I viatjant, doncs, van començar a parlar de les actuacions, de ser actriu, de no sé què, de no sé quan. I va ser quan ella ens va explicar que actuaria i tal. I dic, uai, tu has de venir al programa i explicar aquesta actuació.
1: Sí.
0: I així va ser com ens van conèixer, imagina't. Que aquí podria sortir la vessant espiritual, no?
1: Sí, sí. Sí, jo crec que sempre l'he tingut i la meva mare la tenia molt forta. I sempre he estat una persona molt intuïtiva i m'agrada molt sentir que hi ha un equip, un exèrcit que m'acompanyen, saps?
0: Perquè van aquí, no?
1: Sí, que
0: caben.
1: Exacte, estan aquí darrere meu i m'acompanyen i m'ajuden quan demano ajuda.
0: Uh-huh. Sí. I això és real, a més a més. Si la gent que ens escolta alguna vegada ho vol provar, bueno, suposo que tothom en algun moment que s'ha sentit molt, molt ofegat pel que sigui, i ha demanat ajuda, i aquesta ajuda arriba, no?
1: Totalment.
0: I quan més practiques, més ràpid arriba.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Vull dir que quan més confies i més ràpid ho demanes i més creus i confies, l'ajuda arriba.
1: Sí, sobretot crec jo, una cosa molt fàcil de dir i menys fàcil de portar a terme és soltar el control.
0: Mm-hmm. Deixar anar.
1: Sí, deixar anar i dir, bueno, et deixo i que... I ja,
0: bueno, jo
1: ja
0: ho demostro, eh? Jo vaig deixar anar el cotxe i va anar de conya.
1: Sí.
0: Vaig deixar el control del cotxe i va anar de conya, no? Puc fer el viatge així perquè va ser com muy placentero.
1: Sí.
0: Què és... En què has entrat tu, en la part espiritual? Què és el que has treballat? Què tècniques pots... Perquè, a més, vius a Girona, vius en un poble a 15 quilòmetres de Girona, amb tota una finca, en el que feu retir...
1: Sí,
0: vull dir que...
1: Mira, jo he entrat en la part espiritual de moltes formes, començant des de Jesucrist, o sigui, Maria Magdalena... a sentir que hi ha un equip d'àngels, arcàngels, guies, que estan amb mi. I, sí, i sobretot sentir aquesta supraconsciència, que no només sóc un ésser humà, sinó també hi ha alguna cosa que ens uneix a tots i que ens recolza a tots i que ens sosté a tots, que és un amor immens. Molt gran. I poder almenys reconèixer-ho en mi i reconèixer-ho en els altres i reconèixer-ho dia a dia quan miro la natura, quan miro els meus gats, quan miro el meu gos, evidentment a la meva parella, és trobar allò diví en l'altre.
0: Les plantes, la gent, les persones...
1: En el cant d'un ocell.
0: Sí, en el cant d'un ocell. Qualsevol cosa pot arribar a vibrar, no?
1: Sí.
0: Pots arribar a vibrar en un sentit d'amor.
1: Tal qual, sí.
0: Sí, sí. I en aquests retirs, què feu?
1: Nosaltres oferim retirs, es diu, personalitzats. Que és si tu, per exemple, dius, em vull retirar sola i vull reconnectar amb mi... o no fer res, si simplement estan a la natura, o que vosaltres m'ajudeu a traspassar o el que sigui, el que necessitis. Nosaltres t'oferim
0: un espai.
1: Un espai, t'oferim les dinàmiques que podem jugar amb tu i tu dius, ai, m'agrada, sí, canviaria això, no... Fins i tot el menjar que t'agrada, el que vulguis. És un retir per reines o reis.
0: Que bé, no?
1: Sí.
0: També fas una altra cosa que també m'ha agradat i més ho he viscut, que és el tarot.
1: Ah, sí.
0: Però ho fas des d'un altre vessant, no? Que no és tu predir,
1: no,
0: sinó que és la mateixa persona la que arriba a les conclusions.
1: Sí.
0: No? Això és una altra manera de mirar el tarot, no?
1: Sí. Jo la vaig experimentar en mi i vaig tenir una mestra, que és Catalina, una amiga meva. És Perquè el tarot és una eina que ens comunica, diguem, a tu i a mi, i jo és una eina perquè jo pugui entendre els missatges dels teus guies. I llavors ets tu, és el tarot el que torna la responsabilitat de la teva vida a tu. Mm-hmm. A mi no m'agrada predir perquè penso, jo no sóc qui. Mm-hmm. Jo no sóc qui per ficar-me en el teu procés de vida. Mm-hmm. Llavors, jo et faré les preguntes a tu que et serveixin per fer com un i llavors que tu puguis respondre-les. Mm-hmm. I
0: trobar la resposta.
1: I trobar la resposta a tu mateixa. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Es diu tarot evolutiu.
0: Tarot?
1: Evolutiu.
0: Evolutiu. Sí. Perquè hi ha aquí el tarot en el que tu vas, et diuen les coses i després te les emportes i te les creus.
1: Sí.
0: I et condicionen.
1: Molt,
0: i et condicionen. I no són certes, perquè no són teves.
1: Exacte. Jo vaig anar un cop a un... Bueno, és que he anat a molts llocs, però he anat a un senyor que connectava amb les energies. I li vaig dir, no, és que a mi em van dir tal cosa. I em diu, a tu et resona això? I jo vaig dir, no, no gaire. Llavors no és teu. Mm-hmm. Clar, perquè evidentment que hi ha persones que...
0: Que sí, que tenen una habilitat especial, sí.
1: Clar, jo no. De moment no la tinc. Llavors em faig càrrec d'això i prefereixo tornar la responsabilitat a la persona i que la persona que està davant agafi les regnes de la seva vida. Ja. Exacte.
0: Sí, sí. Has triat una altra cançó, que és el Ojalá.
1: Ah, sí.
0: Sí, que l'escoltarem ara.
1: Vale.
0: Perquè... queda molt en consonància amb el que estem parlant, de Silvio Rodríguez.

0: estàvem escoltant la cançó i m'ha donat per preguntar-li a la Laura que l'havia fet triar aquesta cançó.
1: Sí.
0: I ara ens ho explica perquè és divertit.
1: Sí, perquè jo quan la sentia m'imaginava a aquella persona de la qual estava enamorada, aquell noi que no em feia cas. I llavors, clar, l'escoltava i deia: ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. I jo pensava, clar, perquè com que no em feia cas, ojalá que te mueras.
0: Ojalá que te mueras.
1: I resulta que més endavant em vaig entrar que era una cançó política i jo cantant-la com si fos una cançó romàntica. De...
0: Un cant a l'amor.
1: Sí, un cant a l'amor. Sí.
0: Era ojalá se muera Fidel Castro.
1: Sí. Exacte.
0: El dictador cubano.
1: Exacte.
0: Bueno, li va arribar l'hora després de fer moltes maldats.
1: Sí, sí, sí, sí, va funcionar la cançó.
0: Bueno, va trigar una mica.
1: Sí.
0: Conec una altra història que també va ser així, però bueno, i que la tenim molt més a prop. Sí, però bueno, sí. Què li farem? Laura,
1: sí.
0: Com arribes a actriu? A fer el paper ja realment d'actriu?
1: Arribo als 21 anys, 19, i era guia de turisme i llavors em vaig donar compte que estar davant del micròfon m'encantava i vaig dir, doncs, em vaig apuntar a ser actriu, a veure què tal. I vaig començar a la Manzana de las Luces, a Buenos Aires, un curs d'interpretació, i des d'aleshores que no vaig deixar de...
0: Què has anat fent?
1: Vaig a estudiar a Londres, alguns cursos així com més específics. Després vaig venir aquí, a Mataró, a l'aula de Mataró. També vaig estar a Barcelona, a l'Escola d'Actors de Barcelona. Uh-huh. Després vaig fer el procés que es diu la tècnica Meissner. I bueno, mentrestant vaig anar... Treballava d'actriu com per escoles, en anglès, i contacontes en anglès. I a més feia coses. Vaig fer coses aquí també en Arenys.
0: Sí.
1: Arenys de Mar.
0: Sí, sí, en el principal. Diu, jo he estat actuant,
1: sí,
0: al principal.
1: La filla del mar, amb Jordi Pons.
0: Sí, sí.
1: I sempre he estat fent coses. Sempre improvisacions. Fins que me'n vaig anar a Alemany, a Girona, i feia ja 4 anys que no feia res.
0: Uh-huh.
1: Perquè el món del teatre és molt bonic. I també és un món que no m'agrada dir-li dur, però és menys fàcil. Uh-huh. Si vols viure d'això.
0: Si vols viure és complicat.
1: Sí, una miqueta més complicat. Uh-huh. Llavors vaig decidir deixar-ho i no em va deixar. No em va deixar deixar-ho.
0: Bueno, ho portaves amb vena des de molt petita.
1: Sí, sí.
0: Des de molt petita, vull dir que és una cosa... Tu com tipus, quin tipus d'actriu et definiries?
1: Jo crec que molt tiro cap a la comèdia.
0: Mm-hmm.
1: Sí. La paròdia meva és tan gran que de la tragèdia es converteix en comèdia. Saps? La paròdia és una tragèdia molt portada al límit, uh-huh, i llavors que es converteix en comèdia. Doncs això seria aquesta...
0: Si tu estàs en el registre de començar així en plan dur...
1: Sí, histriònic, i després...
0: I acabar...
1: Sí, que tots riguin.
0: Descunyant-te de riure,
1: sí, no? O al revés, no? I després plorant.
0: Ah, o sigui, podries tenir els dos registres. Sí. Començar, sí, en plan... Molt riure i després acabar...
1: Sí, però un plorar amorós, no allò de...
0: Ah, un drama.
1: No.
0: D'això ja no passem.
1: No.
0: El que estrenaràs demà,
1: sí,
0: l'has escrit tu.
1: Conjuntament amb l'Alejandra, sí, la directora.
0: Qui és l'Alejandra?
1: Alejandra Jiménez Cascón, uh-huh, és actriu també, dramaturga, i acompanya... processos de creació, com, uh-huh, aquest que és el meu, bueno, amb molt d'amor i... Sí. I ella... Jo vaig pensar en ella, perquè jo vaig anar a veure-la ella al teatre. Uh-huh. Em va agradar molt el seu unipersonal i llavors, quan va venir la idea de fer aquest procés de dol amb la meva mare, vaig pensar en ella. I la vaig cridar i juntes, diguem, vam crear aquest espectacle anomenat Coca.
0: anomenat Coca. Sí, sí. No, entrem encara en Coca perquè abans voldria veure... Això és... Abans m'agradaria que expliquessis què és crear per tu, abans d'entrar.
1: Crear per mi és equivocar-me. I en l'equivocació... trobar l'element que fa animar la meva ànima, que fa somriure el meu cor. I és part del procés, i és divertir-me, i és caure'm, i és riure, i és tornar a començar, i és fracassar i tornar a començar. Per mi, crear és viure.
0: És curiós que defineixis el crear partint d'un error.
1: Sí.
0: M'ha cridat molt l'atenció que facis una creació partint d'un error.
1: Sí, perquè a casa meva, per exemple, a Alemany, venen molta gent que amb la qual faig processos creatius, també, i la gent que ve té molta por a equivocar-se. La gent que normalment li han dit de petita, tu no saps dibuixar. Dibuixar, no saps, no. Uh-huh. I llavors la poso jo davant d'un paper i li dono llapisos i llavors està com... Uh-huh. I llavors, què passa?
0: Té un bloqueig, sí.
1: Té el bloqueig perquè té por a equivocar-se. Uh-huh. Té por a fer-ho malament.
0: A fer-ho malament perquè li han dit des de petita que ho feia malament.
1: Clar. Uh-huh. Llavors per mi és fes-ho malament. Fes-ho lleig.
0: Uh-huh. A mi em ve, això que estàs explicant, em ve... que en un taller vam fer el caos.
1: Uh-huh.
0: O sigui, primer vam fer el caos, vam pintar com ens va rotar, i ho vam convertir, trencant-lo i tal, en un caos. I ahir ja vaig aprendre que del caos surt l'ordre. Uh-huh. O sigui, si tu no tens un caos...
1: Exacte.
0: No pots posar un ordre, no?
1: Totalment.
0: I jo en aquest moment m'estava traslladant i vaig pensar, ho vaig aplicar a la vida. Que és el que tu estaves dient, no? Vaig aplicar... Ah, estic visquent el meu caos. Estic enmig del meu caos.
1: Clar.
0: Per què? Perquè on vaig a viure posaré l'ordre. Mm. L'ordre que jo vull ara per la meva vida en aquests moments. I em va donar una pau.
1: Clar.
0: I vaig poder fer un traslado amb calma.
1: Clar.
0: Que, bueno, traslades és un traslado, no deixa de ser... Però em va ser fàcil.
1: Fàcil, exacte.
0: Fàcil fer-lo, perquè va ser crear un caos,
1: exacte,
0: on t'estava i eliminar tot allò que ja no ho volia per al pas següent, no? Mm. I va ser molt bonic. I és una mica... em fa pensar en el que has dit, no?
1: Sí.
0: Que no, potser no es pot bé partir de l'error, sinó del que no sé per arribar al que sí que sé, no?
1: Sí. I és jugar, també. És jugar molt. Aprendre els nens quan són petits i les nenes...
0: Sí, l'error i l'encert. Sí,
1: estan,
0: sí,
1: tota l'estona allà. I jo crec que a mesura que ens fem grans ho anem perdent i jo crec que és tornar allò. A jugar. Mira, la meva directora, me'n recordo que al principi dels assajos em va dir, mira, Laura, farem improvisacions i... segurament passaràs per llocs que siguin incòmodes, però jo no vull fer d'aquestes trobades una cosa incòmoda per tu. Vull que t'ho passis bé.
0: Mm-hmm.
1: Vull que plorant t'ho passis bé.
0: Uh-huh.
1: I llavors per mi va ser com un... Ai, gràcies, perquè si això ha de ser un drama, ja, saps?
0: Sí, sí, clar.
1: Apaga la luz i vámonos.
0: Uh-huh. Bueno, de fet, és una eina molt bona per després, quan tu has deixat el personatge allà, poder sortir del personatge i anar-te'n a casa amb tu, no amb el personatge que has creat, no?
1: Sí, sí.
0: Clar. Clar que sí. Per què? Perquè estic jugant.
1: Exacte.
0: Perquè estic jugant.
1: Com a la vida mateixa. Estem jugant un paper. Estem jugant un personatge. Tota l'estona.
0: Això explica-ho més bé, perquè això ve del curs de milagres i de tot, sí, això. Explica-ho una mica més bé.
1: tothom té... jo tinc un personatge, sóc el personatge que sóc, Laura, tinc el sol en els bessons, tinc, sóc molt rellera, sóc actriu... això és un personatge, i la vida és el meu escenari, i jo estic amb...
0: Actues.
1: Actuo.
0: I quan surts del personatge a la vida?
1: Quan surto d'aquest personatge? Mm. Jo quan medito crec que surto del personatge.
0: Mm. O quan fas d'observador.
1: Exacte.
0: Quan sí. t'observes, que sí. això és molt complicat i molt difícil. Sí, sí. Ho intentes de fer mirall, de sí. no sé tu, de fer mirall. Uau.
1: És molt fàcil, saps, allò de dir, però després de fer...
0: Ah. Sí, sí. Com vas crear el personatge de la teva mare, recrear-lo per posar-lo en l'escenari?
1: Jo haig de dir que fent aquest procés creatiu em vaig adonar que jo, i crec que tothom, però bueno, parlo de mi per la meva experiència, jo porto a la meva mare dins. Tots els seus gestos, totes les seves formes, tot el seu tarannà, totes les seves mirades, tot ella. Sí. No em va ser difícil per res, perquè ella està. Quan jo m'obro, ella entra.
0: Però va ser arrel de l'amor d'ella, no?, que vas anar sí. a Buenos Aires.
1: Sí.
0: I d'aquí és quan neix la idea de, sí. de fer-li un homenatge.
1: Sí, la meva mare es mor i jo vaig rebre molt d'amor de molta gent, de molta gent. I de cop arribo a Buenos Aires i pensant jo que arribaria a Buenos Aires i que no voldria estar allà, va ser tot el contrari. Va ser com que una bocanada d'amor em va entrar per la boca i era com... Oh!
0: De la gent que l'estimava amb ella o la sensació de la mare?
1: De la sensació de la mare, de tots els llocs on jo havia estat amb la meva mare, de tots els llocs on jo havia... Sí, i fins i tot els llocs que van ser incòmodes per a mi. Uh-huh. De quan era petit i plorava jo i cridant perquè tornés la meva mà. Vull dir, tots els llocs, tots, els moments bonics. I llavors allà va haver una comprensió interna de dir, ah, això era amor. Tot això era amor. I vaig tenir la necessitat de dir... això ho haig d'explicar. Ho haig de
0: posar en escena.
1: Sí.
0: Com es diu com ho fas? Hi ha una tècnica en l'obra que tu fas. Com es diu?
1: Unipersonal.
0: Unipersonal.
1: Exacte.
0: Una actriu que fa...
1: Fa diferents personatges, però sóc jo sola.
0: Però només.
1: No sí, tinc més companys.
0: L'actriu està en escena i ja fa diferents personatges.
1: Sí.
0: Això és una obra de teatre unipersonal.
1: Sí.
0: Va cridar molt l'atenció, unipersonal.
1: Sí.
0: Volia que ho expliquessis. Suposo que hi ha gent que ja ho sabia i gent que no. Vull dir que estem donant la informació per tothom. Aleshores, tu la poses... Li expliques a l'Alejandra?
1: Sí, li explico a l'Alejandra, tornant i ella em diu que sí, que em vol acompanyar, i això és un procés que... Bueno, vam anar fent... durant 2 anys, en el que vam estar improvisant, i arrel d'improvisacions van sortir escenes, i arrel d'aquestes escenes va ser ella qui les va anar col·locant, i juntes vam anar creant la música, jo l'escenografia, tot conjuntament.
0: O cantes, també.
1: Sí, però una miqueta només. Canto.
0: Però hi ha música.
1: Hi ha música, sí, hi ha música.
0: La música. Això és, estem fent salivera. Perquè la gent tingui ganes d'anar a veure
1: clar.
0: Aquesta obra que es diu Coca, una oda a mi madre, que la podeu veure en la Badabadoc.
1: Sí,
0: teatre,
1: exacte.
0: Que no, se m'havia entrelligat la llengua.
1: Sí.
0: I...
1: A Gràcia.
0: A Gràcia.
1: Mm-hmm.
0: A quins dies? Com
1: Els
0: funciona?
1: Dijous... Divendres, dissabte a les 8 i els diumenges a les 6:45.
0: Mm-hmm. Del mes de setembre
1: fins a la primera setmana d'octubre.
0: I són dijous,
1: divendres i dissabte
0: I dissabte.
1: I diumenges a 2:15.
0: I divendres una miqueta abans.
1: Sí.
0: O sigui que són 4 dies, quatre dies que tu estaràs durant tot el mes de setembre.
1: Correcte.
0: On et podem trobar per les entrades?
1: Justament a l'Instagram de la sala, o la Badabadoc, i si no, a l'Aumartus, jo tinc també en el meu Instagram...
0: l'enllaç per poder entrar.
1: Sí, l'enllaç, sí.
0: Molt bé. Canviant una miqueta, parant, perquè després ho retomarem, hem escoltat una música que després hi ha una anècdota sobre aquesta música.
1: Ah, sí,
0: que ens l'explicaràs. Vinga.

0: Llavors, perquè li he preguntat, dic, aquesta cançó perquè l'has triat? I diu, perquè anava al cementiri. Dic, què?
1: Sí, jo em posava els CD player, era en aquell moment. Ja no existeix, o no sé si era el Walkman, mira què te dic. I a Buenos Aires m'anava al cementiri de la Recoleta, cada diumenge. I per allà sentia els Rolling Stones i aquesta cançó sonava molt perquè m'agradava molt i estava allà amb els morts.
0: Estava allà amb els morts.
1: Em donava molta pau, la veritat.
0: És curiosíssim, perquè en general anar a un cementiri costa una mica. No. I vas perquè vas per alguna raó. Però anar a passejar per un cementiri pues és com una cosa... Bueno, a mi sí. Jo no ho faria.
1: A mi el que em passava era una sensació... I després ho vaig tornar a fer aquí a
0: Cuixerola?
1: A Poble Nou. Bueno, cementiri de Poble Nou. Sí.
0: Són diferents aquests dos.
1: Sí.
0: Perquè el de Cuixerola, d'un-hi-do.
1: Sí.
0: D'un-hi-do.
1: I és recordar-me, crec, que estic viva.
0: Curiós, eh? Estàs dient unes coses, Laura, unes reflexions molt, molt atípiques. O sigui, en un cementiri tu ets conscient de que estàs viva.
1: I ells em regalen aquesta consciència, no? Els mausoleos, les lletres, les fotos de persones que ja no hi són. No hi són humanes.
0: No hi són en cos.
1: Potser estan en una altra... Exacte, en carn.
0: No les pots persigar.
1: Exacte. I és com... Jo sí. Ok.
0: Ai, mira que bé.
1: Exacte.
0: Però la cançó no parla de tot això.
1: No, però era la que em posava quan anava al cementiri.
0: I per això l'has triat?
1: Sí.
0: Curiós, eh?
1: Sí, perquè és una part de la meva vida que... Sí que m'agrada, perquè tenia 21 anys i anava al cementiri, si qualsevol diria 21 anys anar al cementiri.
0: Sí, és que és clar.
1: És curiós.
0: És curiós.
1: Si tinc l'ascendent en Escorpí, potser és això.
0: No sé pas jo si ben bé és això o no. A veure, Laura, si haguessis de dir per què recomanaries que et vagin a veure, per què ho diries? Pensa, està pensant, se la sent pensar.
1: Diria que... per recordar qui ets. I per estimar-te encara una miqueta més quan surtis del teatre amb tot allò que ets. I que has estat.
0: O sigui, consideres que explicant la història de la teva mare, tu saps qui ets, no? Has trobat el lloc en què tu ets, i els espectadors que et mirin poden veure qui són ells.
1: Sí, i donar-se el permís a ser.
0: A ser ells?
1: Sí.
0: A ser cadascú?
1: Tal qual.
0: Tal qual.
1: Qual.
0: Tal qual.
1: Són perfectes tal qual són. I veu... Jo crec, Sí.
0: Perquè tenim la consciència i sempre ens busquem defectes. Sempre trobem que coses que no ens agraden de nosaltres, no? I trobar que no, que tot està bé.
1: Tot està bé i que ets meravellosa tal qual ets.
0: Tal qual. Amb les virtuts i els defectes,
1: tot,
0: tal qual, vull dir. I estimar-te tal com ets.
1: Sí.
0: I quan una cosa no surt com tu preveies, que no és com no hagués de ser, sinó com tu preveies que havia de ser, i no surt, tampoc passa res, no? Vull dir, no culpabilitzar-te, no? Que tenim una tendència bestial, no?
1: Sí.
0: A culpabilitzar-nos i també a competir, a comparar-nos, no?
1: Sí, és com... Oi que un bú no es compara amb un roble? Per què ho fem nosaltres?
0: Sí, és per ho fem. Jo, clar, aquí entraríem en condicionaments socials i culturals.
1: Ah, evidentment. Sí, clar. No?
0: Però,
1: sí,
0: bueno, sí. Dit això, dit tot això, convidem a qui vagin, Ara m'agradaria una miqueta, en l'estona que ens queden 5 minutets, si tens noves creacions i projectes.
1: Sí, tinc un projecte que és portar Coca a Buenos Aires.
0: Ah.
1: Vull que aquesta obra la vegi la meva família.
0: Molt bé.
1: Sí. I mira, ho diré en castellà perquè s'enterin els de Buenos Aires.
0: Vale.
1: Mi proyecto siguiente es que, bueno, Coca se estrena en Buenos Aires, capital federal, para que la vea toda mi familia. Ho dic així perquè... Així.
0: Heu escoltat que quan parla en castellà treu l'accent argentí? En català no, però en castellà sí. Parla. I altres projectes que tinguis entre mà?
1: Estem ara teatrals, no? De moment no. Vull anar... Estic amb una obra...
0: Clar, és que l'estàs estrenant.
1: Clar, clar. Estic amb un altre projecte d'altres dones, dirigint-les a Riudellots, però això ho faig normalment cada any i són quatre dones precioses que fan teatre amateur.
0: Ah, explica una mica, perquè a mi els teatres amateurs m'agraden,
1: sí,
0: perquè és allò de que estimes el teatre sense guanyar res.
1: Exacte.
0: Vull dir, són meravelloses. Per l'amor al teatre, no? I això és un plus.
1: Sí. Sí, són quatre dones que els encanta trobar-se i fer teatre. I llavors jo els hi porto una obra i juguem i estan enamoradíssimes i estressadíssimes també perquè han d'estudiar un text i tot això, però...
0: Sí, jo això a mi m'agrada un altre tipus de teatre, sí, sense els textos memoritzar. Una vegada em vaig quedar en blanc i vaig dir mai més.
1: Mai més.
0: No, perquè és dur. Sí. Et quedes en blanc, no tens res a agafar-te. Mm. És dur. Laura, vols explicar alguna cosa més que ens hagin deixat al tinter?
1: Jo crec que no. Jo agrair-te moltíssim, Maribel, aquest espai. Ha estat un plaer poder xerrar amb tu. Jo, com que sóc argentina, continuaria xerrant tota la nit. No s'acabaria. O sigui que moltíssimes gràcies i gràcies per escoltar i us espero en el teatre.
0: Doncs esteu convidadíssims a anar a veure Oda a mi madre, no?
1: Sí.
0: I dir-vos que ella ha dit Maribel,
1: sí,
0: de nom,
1: sí.
0: I en un principi, quan jo vaig venir a la ràdio, em feia dir, bueno, el meu nom és Maribel.
1: Uh-huh.
0: Després vaig trobar Rim i tothom em coneix per Rim.
1: Ah,
0: i
1: perdó,
0: aquí surt com a Rim. No, però vull aclarir-lo perquè està bé, estic jugant amb els dos noms i em sembla bé.
1: Meravellós.
0: Que en un entorn em diguin Maribel i en un altre
1: Rim,
0: que és el més creatiu en el que em moc, Rim, també perfecte. Vull dir que ho aclaria perquè, clar, diu, bueno, per què li ha dit Maribel? No?
1: Clar.
0: Va, dit per això. Doncs fins aquí tancarem amb una altra música que també has triat tu, que és November de Rain.
1: Uau. Els Guns N' Roses.
0: Sí, que aquest sí que és molt potent.
1: Sí.
0: I amb això tanquem avui el Mediterrània, el primer d'aquesta temporada, que ha sigut un plaer convidar a la Laura. I no dic algun nom, digues-lo tu.
1: Martuxelli.
0: I fins la setmana que ve amb un altre, i aquest continuarem amb el pas a pas, la salut des de la salut. Fins la setmana que ve amb un altre Mediterrània i passeu-lo bé, disfruteu de vosaltres, que això és el que ens emportem. Fins la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Des de les 8 del vespre hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i d'arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva de migrants. La concentració té lloc avui perquè coincideix amb el dia de Ceuta. L'acció parteix de Crida Ciutadana, tot i que després s'ha liderat des de formacions com Vox i el PP. En alguns llocs també hi ha contra manifestacions promogudes per entitats antifeixistes. Connectem amb el nostre company de Ràdio Rubí, David García, per com està la situació allà. Bona nit.
2: Bona nit. Doncs la concentració per Ceuta aquí a Rubí, que ha reunit multitud de persones davant l'Ajuntament, ha acabat amb incidents greus, cops i llançament d'objectes, després que una part dels centenars de manifestants per Ceuta aconseguissin fer fora, després de gairebé una hora, un grup d'uns 30 manifestants antiracistes que mitja hora abans de la convocatòria de la manifestació oficial s'havien trobat al mateix lloc, la plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, tot i que hi ha hagut un cordó de seguretat important de policia local i de Mossos d'Esquadra que ha separat els manifestants en tot moment. El cert és que s'han viscut moments de molta tensió, especialment en l'últim tram de la manifestació, quan han decidit marxar els manifestants antiracistes i alguns dels concentrats per Ceuta doncs els han agredit, llançant llaunes de cervesa, ous o aigua, i agredint fins i tot, en algun cas, també algun membre de les forces de seguretat. Tot plegat en una manifestació que no sembla haver tingut molta relació amb la solidaritat de Ceuta i sí en l'enfrontament en aquests dos grups. D'una banda, crits de Ceuta no se vende, Ceuta se defende, però també de Pedro Sánchez, hijo de puta, a invasores expulsar o perro flauta, llévatelo a tu casa. I de l'altra, fora feixistes dels nostres barris o cançons de grups com Cortatu a tot volum. Com dèiem, de tot plegat, una concentració tensa, amb força incidents, però molt multitudinària, les que feia temps que no es veien a Rubí.
1: Moltíssimes gràcies, David. Doncs ja ho sentíem. Alguns apunts abans d'acabar aquest butlletí, perquè unes 800 persones a la Guàrdia Urbana s'han concentrat també a Manresa aquesta tarda en memòria de Carles Vilajosana, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors. Els concentrats s'han dirigit a l'Ajuntament en silenci i han protestat. És una convocada per xarxes socials. Han demanat també justícia i la dimissió de l'alcalde. Per cert, que el fiscal de menors de Guàrdia ha demanat aquesta tarda la mesura cautelar d'internament del règim tancat per als dos menors detinguts arran d'aquesta situació, recordem que va passar en festa major la matinada de dimarts.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.
3: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu, com sempre. I abans d'iniciar el programa, volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut, que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Avui ens acompanyarà com a comentarista i intervindrà en algun moment de l'entrevista. Hola, Iago, què tal? Com anem avui?
4: Hola, Josep, doncs encantat de tornar a estar aquí un cop més.
3: Doncs vinga, què, amb els ànims pujats?
4: Sí, com sempre.
3: Com sempre, no?
4: Sí.
3: Amunt i crits, no?, que diem
4: sí.
3: Aquí. Doncs res, també tenim aquí amb nosaltres el nostre amic i company Pep Martínez, que ja no sé com presentar-lo, si com a col·laborador de Temps de Salut, com a col·laborador de les xerrades que organitzem, o també com a músic i especialista en cants harmònics. Benvingut, Pep.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Doncs res, avui a Temps de Salut ens atenem un nou tema relacionat amb el Reiki i l'espiritualitat. I ens preguntarem què és el Reiki, per a què serveix, quins són els seus beneficis. Per altra banda, esbrinarem qui pot practicar Reiki, com funciona una sessió i també coneixerem les seves contraindicacions. Per això hem convidat en David Romera perquè ens en parli i ens ho expliqui. En David és músic, mestre de Reiki i sanador emocional, enfocat en l'espiritualitat pràctica i evolució interior. Manté un canal a YouTube on imparteix xerrades. És escriptor i poeta, autor del llibre Històries cuentistades i otros cuentos versados. En la seva vessant musical ha format part dels grups El Tejedor de Sueños, Serà, Querencia Animal i Kiyotama, i viu a Sabadell.

En un món on el ritme frenètic sovint ens desconnecta de la nostra essència, moltes persones busquen maneres de retrobar l'equilibri i la pau interior. El Reiki s'ofereix com un camí simple, però profund, cap a la pau interior, lligat a una visió espiritual de la vida. La paraula Reiki, d'origen japonès, significa energia universal de vida. Aquest és el seu primer principi fonamental, creure en l'existència d'una energia subtil, intel·ligent i amorosa que impregna tot el que existeix. És la força vital de l'univers, el component essencial que dona vida i harmonitza tota la creació. Un segon aspecte del Reiki és que nosaltres, els éssers humans, no només estem immersos en aquesta energia, sinó que tenim la capacitat natural d'interactuar-hi de manera conscient. Som canals. Això vol dir que no utilitzem la nostra pròpia energia per aguarir, sinó que aprenem a obrir-nos i a connectar amb aquesta font inesgotable, permetent que flueixi lliurement a través de nosaltres. Actuar com a canal implica una actitud de lliurament i humilitat, convertint-nos en conductors d'una força que ens transcendeix. Aquesta experiència directa de ser part de quelcom més gran és el que converteix el Reiki en un viatge espiritual. No es tracta només d'alleugerar símptomes, sinó de recordar qui som realment. Éssers espirituals connectats amb el tot, en un procés continu de creixement personal. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: David, ja et tenim aquí.
1: Ens ha costat. Ja he arribat.
0: Ja feia...
1: Ja ha aparcat.
0: Ja s'ha aparcat, ja feia mesos que teníem en paraulada aquesta entrevista i teníem un gran, bueno, teníem un gran interès en conèixer-te i que ens expliquis una mica tot aquest mundillo, que per molts és nou, per tant que el nivell haurà de ser molt senzill perquè la gent, sí, doncs, ho pugui conèixer i també, doncs, si vol practicar, que després et reclamin a tu, no? Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt content de ser amb vosaltres, de conèixer-vos i per fi en persona, i molt content, francament. És admirable descobrir un programa com el vostre i veure, de més, com el condueixes i lo bé que el presenta.
0: Moltes gràcies.
1: M'has deixat...
0: Bueno, hem fet una introducció per donar peu a que després tu puguis explicar-nos més cada detall, perquè hem parlat de coses importants,
1: home,
0: de canals...
1: Poca cosa, perquè ho has explicat molt bé.
0: Bueno, és un resum resumit.
1: Sí,
0: I en segon lloc, sí que vull agrair-te, doncs, que avui estiguis aquí nosaltres, a aquesta casa, que sempre dic el mateix, que és la casa de tots, tots hi esteu convidats, amics i amigues, i doncs res, començarem aquest nou viatge. David, tenim moltes preguntes per fer-te. Arribarem on t'arribem, perquè tant el Pep com el Iago també intervindran d'una manera improvisada.
1: Perfecte.
0: Vull dir, jo m'he preparat el guió com sempre, però és un guió que és un esquelet que podem entrar i sortir. En primer lloc, clar, què et sembla si ens expliques què és el Reiki, però per tu, és una teràpia, és una creença, què és?
1: Jo crec que és un camí, més aviat. És un camí. N'hi ha molta gent que li diu... Com que ho has explicat també, puc anar per altres derroteros,
0: sí,
1: no? Podríem,
0: sisplau,
1: dir també. N'hi ha molta gent que fa servir Reiki, però l'anomena com a Reiki-do, que do seria el camí, no? El camí interior, però també l'exterior, és a dir, la manera de fluir amb la vida a través del Reiki, a través de la pròpia vida que flueix a través teu, per alimentar el teu propi Reiki, no? És una mica una retroalimentació. És una manera de viure, és una manera de pensar, de sentir, perquè també estem molt acostumats a sentir de certes maneres i a pensar de certes maneres, perquè ho hem après. Però poques vegades es parla de que podem generar sentiments en nosaltres nous que possiblement ens beneficien més, i pensaments també. Potser és més fàcil creure que podem canviar un pensament, tot i que pugui costar, però com puc canviar un sentiment? Doncs està perfectament unit, està arraigat un amb l'altre. Així penso, així sento,
0: així penso. Sí, sí.
1: I aleshores t'acabes convertint en algo, no? Amb aquest personatge que has format. Es tracta de convertir-te en el personatge que realment vols ser.
0: Exacte. Aquí és aquí està una miqueta, doncs, la nostra tasca, no? D'intentar ser un mateix o aquest personatge que tu ets en essència i que ens costa molt perquè hi ha impediments. Jo voldria saber una cosa. Com va ser el teu primer contacte amb el Reiki? I què et va fer decidir a formar-te amb aquesta disciplina, amb aquesta línia o aquest camí?
1: M'encanta, perquè va ser amb un ritual que vam fer jo abans del Reiki. Jo no sabia ni el que era el Reiki, però havia fet moltes altres coses, més xamàniques, més d'espelmes, d'àngels, de milers de coses, no? Feia moltes coses, però no em portaven enlloc, o això semblava, no? Meditació, tal... Però sí que és veritat que, bueno, el meu pare va morir molt jove, amb 47 anys recién fets, i em vaig quedar amb les preguntes fonamentals d'aquell moment. Clar, aquell nano es feia preguntes.
0: Sí.
1: Treballant espiritualitat de mil maneres, em feia més preguntes. Per què? Per què? Quin és el motiu? No va ser de càncer. El motiu va ser el càncer. Per això va morir. Però per què va agafar el càncer?
0: Sí, sí.
1: Què li va provocar aquest càncer?
0: Què li va provocar?
1: I aleshores em van parlar de Reiki, de sobte. Vam fer el ritual i vam col·locar en el centre del ritual, entre els que ens volíem iniciar en Reiki, amb una data pròxima, havíem de col·locar el motiu real pel qual ens volíem iniciar en Reiki.
0: Sí?
1: I jo vaig posar el meu pare.
0: Vas posar el teu pare.
1: Com a motiu principal.
0: I aquí et vas relacionar, bueno, et vas començar a relacionar amb el Reiki d'aquesta manera, perquè
1: exacte.
0: Després t'hauries d'anar a classes, o et deurien formar, o bueno, t'hauries d'entendre aquesta energia que sí. sorgeix, no? I per què sorgeix.
1: Sí,
0: bueno, t'hauries format, en definitiva. Em
1: vaig iniciar, primer de tot, amb un Reiki que avui dia el considero molt agressiu, que és el japonès tradicional, però, a més, una branca molt concreta que es diu Zen, el Reiki japonès Zen.
0: D'acord.
1: Això tenia una implicació física, fins i tot, molt, molt important. Va ser una mica dur. Em vaig donar compte, també, que hi havia moltes crisis de sanació i d'iniciació, perquè el Reiki japonès i el Zen més encara, pues, treballa amb una energia que ja no existeix en nosaltres, amb una energia d'aquell moment, i es fa encara servir massa energia aquí, massa força.
0: L'aquí és la chi, l'energia vital, no?
1: Efectivament.
0: Per als que poder no hi entenen massa.
1: I necessiten més força per fer funcionar l'energia rei, que és la sabidoria divina. Etcètera, no?
0: Et puc interrompre un moment? És que tenim tot aquí
1: el Iago.
0: El Iago, que et vol fer una pregunta.
1: Sí, sí, sí.
0: Endavant, Iago.
1: Calleu-me, eh? Sí, sí.
2: Quin és el teu estil de Reiki?
1: El meu favorit, perquè m'he iniciat en diverses branques també, el meu favorit és el tibetà.
2: I per què?
1: Pur i dur, eh? Vull dir, perquè n'hi ha moltes altres branques del tibetà també. Perquè és potser el sistema de Reiki on sento més una energia, a part de l'energia Reiki, però la sento més femenina, més dúctil, més flexible, i sense necessitat de força, sense necessitat d'ímpetu. És una energia que permet, fins i tot, que una persona que ve a rebre Reiki permet que, si té una malaltia, permet que aquesta persona entri dins de la comprensió de la seva malaltia. Cosa que amb altres sistemes de Reiki va a sanar.
0: Va a sanar.
1: Exacte.
0: I o sigui, cada estil té els seus pros, els contres i sí. les seves utilitats. Si en cas farem una cosa, farem un parèntesi musical i, amics i amigues, escoltarem un tema que ens ha suggerit el mateix, doncs, entrevistat d'avui, però és que passa una cosa amb el David, que el tema que sentirem, doncs, ell intervé. A veure, que ens ho expliqui millor el Joan. Endavant.
3: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem a Sabadell per conèixer i escoltar a un grup de country rock i soul, El Tejedor de Sueños, amb un tema publicat l'any 2012 que s'anomena Todo empieza de nuevo. Escoltem-lo.

0: Acabem d'escoltar Todo Empieza de Nuevo del grup El Tejedor de Sueños, un grup musical que neix a Sabadell, format per tres músics: David Carnicer, bateria i coros, Luis Martín, baix elèctric i coros, i David Romera, guitarra i veu, el nostre convidat d'avui. Primer de tot, un aplaudiment.
1: Moltes gràcies. Cal dir que en aquella època també hi havia el Juanjo Molina. Ell era guitarra acústica, sobretot en els directes.
0: I us venia, éreu quatre, així.
1: I ens coneixíem, a més, des de crios, pràcticament.
0: Des de crios. Sí, escolta, sí. Una cosa. Aprofitaré per preguntar-te algunes qüestions sobre el grup, perquè a nosaltres també ens agrada molt la música i la lliguem amb la teràpia moltes vegades. Doncs, escolta, quan comença la història del Tejedor de Sueños?
1: El Tejedor de Sueños va néixer en una època de la meva vida en la qual vaig deixar la música. I quan vaig deixar la música, després de fer uns quants discos i sortir per la tele, televisió espanyola d'aquella època amb el...
0: Blanc i negre?
1: No. Ja tenia color. Però que, clar, masses imposicions, vaig deixar la música i vaig començar, sense voler, en aquell any de no música, vaig començar a composar com jo volia. El que em sortia, el que canalitzava, també em vaig permetre canalitzar música, lletra, missatge.
0: I aquí doncs vas formar un altre grup? Poder...
1: I d'aquí va néixer El Tejedor de Sueños, que a més és un llibre que no s'ha publicat mai, però és un conte. És un conte d'un nano que era jo. Era la meva vida real.
0: Moltes vegades passa el mateix, que el protagonista és el mateix.
1: Anava a treballar al magatzem, a carregar caixes i, bueno, pues, fluïa d'aquella manera. No?
0: Em crida molt l'atenció el nom El Tejedor de Sueños. Per què aquest nom? Què vol dir El Tejedor de Sueños?
1: El Tejedor de Sueños, per mi, que n'hi ha molts tejedores de sueños, sí? Por ahí, no?
0: Teixint somnis.
1: Sí, no? I que, bueno, s'han escrit coses també i, en fi, he vist que hi havia més tejedores, no? De sueños. Però que... amb aquest nom, vull dir, no?
0: Sí.
1: Però que, en definitiva, és això, és el nano que es dedicava a treballar, a suar, però a fabricar un somni de cada segon que ho podia patir, no? Cada segon que podem estar sofrint per un esforç, per un malestar... Per un...
0: Sí.
1: I vaig començar a crear somnis.
0: Ets tu el que teixeix els somnis.
1: Hi ha moltes descripcions en aquest conte sobre jo en el toro mecànic, per carregar palets i mercancies i veure el terra del magatzem fins que es transformava en un mar que em portava a llocs i a partir d'aquí, bueno...
0: Aquí et deixaves anar, no?
1: Exactament.
0: L'inconscient. Doncs res, després d'aquests comentaris musicals, que després hi tornarem amb el segon tema, que també és obra del nostre convidat, del David, ja us en parlarem i el sentireu. Retornarem amb el nostre reiki i espiritualitat, que em sembla que una cosa va lligada amb l'altra. No sé per què m'ho sembla. Tejedor de sueños, energia, saviesa, etc. M'indica el Pep que vol fer una pregunta. Endavant, Pep.
2: Sí, jo volia dir-li al David, però hi hagi cosetes del reiki i m'atrau molt el tema del que és la simbologia. Inclús hi ha gent que està aplicant el reiki i fa un símbol en concret amb la mà, amb una direcció, com una mena d'espiral, no? Que s'expliquessis una miqueta tu el que és la simbologia, que penso que és prou important.
1: Sí, aquest que descrius és el primer símbol que amb el que s'inicia. Abans es feia el primer grau de reiki, ara jo m'hi nego bastant perquè té molta força, precisament és el símbol de força. I té tanta força que és millor acompanyar-lo d'altres simbologies que puguin equilibrar una miqueta aquesta força, i per això jo el dono a partir del segon grau de reiki. No? La simbologia és una manera d'escriure amb símbol, clar, evidentment. Clar, el símbol, diguem, que va més enllà de la ment, de les idees, de les emocions, et despista, travessa, t'enganya, no? Per així dir-ho, et traspassa. I aleshores no et dona temps a reaccionar a la sanació.
2: I la reps.
1: I quan t'has donat compte, el símbol ja està en tu. Té una manera d'escriure l'energia, per exemple, el que dius tu, no? L'energia que viatja per la part superior de...

0: de la consciència, que viatja per sempre d'esquerra a dreta, ho descriuríem així, descendeix a terra i el que fa és concentrar tota aquesta, en forma d'espiral, tota aquesta energia, tota aquesta sabidoria, etc, la va concentrant fins al teu centre.
1: Curiós, eh?
0: Antigament, amb el Japó, per exemple, es tallava el símbol. Amb el tibetà ho deixem córrer, que evolucioni
1: doncs,
0: per si mateix.
1: Com obert, no? Això...
2: Jo proposo doncs, que anem per lo més elemental. Els símbols tenen la seva força, el primer nivell. Quants n'hi ha de nivells? Primer, segon, tercer?
0: Jo faig quatre nivells. El quart seria la maestria.
2: Maestria, val, d'acord. Doncs una miqueta per què serveix el Reiki.
0: Perquè serveix... n'hi ha moltes maneres, perquè també tot depèn del que busqui cada persona, no? o el que vulgui, o necessiti, o consideri. Hi ha molta gent que se'n va a fer una sessió de Reiki simplement per relaxar-se, es torna a la camilla, i bé, i li fem la canalització d'energia en els chakras principals, etc. No? Bé, s'aixeca i ja està, no? No ha canviat res a la seva vida, excepte el fet de que es troba bé. Ja està.
2: Es troba bé. I quan dura una sessió d'aquestes?
0: Una sessió, bueno, abans depèn també.
2: Terme mig.
0: Poden durar una hora.
2: Una hora,
0: però jo considero que potser és... Jo és que m'agrada fer-ho molt més pràctic. Per exemple, això de posar la persona, donar-li energia i ja està, procuro no fer-ho.
2: D'acord.
0: Perquè després se'n va i comença a regalar l'energia i comença a rebre energia el que tingui costum aquella persona de fer en el dia a dia.
2: Sí.
0: I aleshores, pues, bueno, pues no hem solucionat res.
2: Hi ha una barreja aquí que ens...
0: N'hi ha una imposició seva pròpia de la persona que ha rebut el Reiki, una imposició seva a si mateixa, de fer les coses d'una manera, sentir-se d'una manera...
2: No, fixa't el que fa, la potència, que poder aquest signe, ho dic perquè ja en tinc una miqueta, no? Seria el Choco Rei, aquest que deies tu, aquest primer.
0: Sí.
2: Bé, ja entrarem una mica més, però aquest Reiki s'utilitza per equilibrar, com deies tu molt bé, diferents chakres, o sigui, són punts energètics del cos, i en aquest cas doncs tindria la finalitat de l'equilibri físic, mental i emocional, no? Però a part d'això, què fa més o per què serveix més?
0: Serveix per moltes coses. Clar, aquesta, que un simple símbol no és tan simple. Per exemple, el símbol Choco Rei que comentes, el símbol de la força, està destinat o es fa treballar sobretot per sanació més aviat física.
2: Física.
0: Més aviat física. Després n'hi ha el Seiheki, que es treballa més la part emocional i mental.
2: Seiheki. És un altre símbol.
0: Exactament.
2: Seiheki, d'acord.
0: I clar, però amb el Choco Rei només, depèn de com el treballis i la pràctica que tinguis, el bagatge, pots reflectir actituds d'altres símbols també, com per exemple Honshe Sesshonen, que d'alguna manera obre l'espai-temps, no?
2: Aquests símbols són japonesos, pel que entenc.
0: Sí, venen del Japó.
2: D'acord. Només era un
0: 6. Els van desenvolupar al Tíbet. És a dir, els monjos del Tíbet es van assabentar que els símbols havien evolucionat, igual que nosaltres.
2: I s'ho van apropiar, poder?
0: I després, primer ho van negar al Japó, i després se'l van quedar.
2: Va, carai. Tornem enrere una miqueta del perquè serveix.
1: No, està bé.
2: Allà hi ha molta saviesa, també. Sí. I també deuen ser terres amb molta força. Anava a dir, doncs, bé, aquests símbols són saviesa, són força. En aquest cas, doncs, hi ha el fet de que poden sanar certs aspectes, certes dolències, no? Amb quines has pogut treballar, tu?
0: Amb moltes, la veritat és que amb moltes. Dolències físiques i dolències mentals i emocionals també.
2: Sí, ens pots posar algun exemple?
0: I dolències espirituals, on hi ha crisis espirituals molt fortes també, que es camuflen perquè semblen una altra cosa més mental o emocional i en canvi és molt més espiritual.
2: Sí.
0: Però sí, dolències físiques, doncs, per exemple, dolors... a certes zones del cos.
2: Dolors que són d'origen físic o són somàtics?
0: Físic, en teoria, però que no se sap d'on ha vingut.
2: D'on venen.
0: Clar, quan jo sempre dic a tothom que ve, has anat al metge, primer de tot.
2: Lògicament.
0: Perquè, clar, jo no... No sóc curandero, sóc sanador. És molt diferent.
2: És diferent.
0: Aleshores, perquè no em vull implicar en la teva història. Jo t'acompanyo, però no em puc curar per tu, ni puc imposar una curació, perquè això no tinc dret, ningú té dret, en teoria, a fer-ho. Aleshores, l'important és en quin nivell estàs disposat a comprendre per què t'està passant això.
2: O sigui, el Reiki va per aquí. Va per aquí, en el fons.
0: Hauríem d'anar per aquí.
2: A veure, hi ha una dolència física, hi ha una dolència mental, hi ha una dolència espiritual. Esclar, jo també m'ho pregunto, Jo també m'ho pregunto quan estic allà al despatx, de dir, a veure, quin és l'origen, d'on ve, a on neix. I clar, el que a mi no em diverteix, però ja tinc aquest instint de recerca, de buscador, no?, de dir, ja ho tinc. Fins que no ho tinc, no parem. Perquè a partir d'allà, doncs, el que és inconscient passa a ser conscient i és més fàcil, eh? No vol dir que se solucioni. Endavant, és que podria...
0: No, molt bo, intervenció... A part m'ha encantat perquè és molt interessant saber per què, d'on ve... Però a mi em sembla molt més interessant entendre per què. O sigui, per a què.
2: Per a què, sí senyor. Per a què? No
0: per què em serveix,
2: Per què
0: em serveix a mi tenir aquesta malaltia?
2: Aquesta
0: crisi,
2: per
0: què em serveix? Cap a on em porta?
2: Sí, perquè
0: sempre et portarà cap a un lloc, no? En Reiki el que intentem és observar la vida, la persona, la vida, l'enfermetat, o la qualitat, tot, l'existència en si mateixa, observar l'existència com un motiu molt superior al que possiblement creiem que hem vingut a fer, no?
2: Exacte.
0: A pagar la hipoteca, a arreglar el cotxe.
2: Sí,
0: ara em fa mal, em prenc una pastilla, que està bé, si t'ajuda, fantàstic, tal. Però per a què?
2: Per a què? Molt bé, ho deixarem amb aquesta, amb aquesta incògnita del per a què, perquè tothom s'ho pregunti, no? Vull dir, el tema de les enfermedades, o inclús el tema dels diners, o inclús el tema de la salut física, mental, emocional, no? Per a què? Per a què aquest bloqueig? Per a què aquest patiment? Que a vegades hi ha patiment innecessari, hi ha patiment que el podem gestionar molt bé. Bé, això en continuarem parlant després d'aquests dos minutets amb el Tejedor de Sueños, amb un altre tema que ja veureu que us agradarà, segon davant, Joan.
3: Vinga, doncs a continuació escoltarem un segon tema d'aquest grup que us hem presentat, El Tejedor de Sueños. Aquest ha estat publicat l'any 2013 i porta per títol Puro Corazón.

0: Puro Corazón és el segon treball i àlbum del Tejedor de Sueños, que és una col·lecció de 11 temes. Alguns han comptat amb la col·laboració de destacats músics Maren Pérez, Big Dani Pérez i Augie Burr. David, ens agradaria conèixer una mica més el Tejedor de Sueños. Ja que et tenim aquí, perquè una altra entrevista seria música i emocions.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí o no?
1: Sí, totalment.
0: Però la teva música i la música dels que et van influir a tu. Sí, que ara et faré aquesta pregunta. Qui us va influir amb el Tejedor de Sueños? Músics que us van influir.
1: No sé ni què dir, ni per on començar, no? N'hi ha influències de gent que conec i n'hi ha influències de gent que no conec personalment, però conec la discografia. És que és inacabable la llista.
0: La llista, però esclar, vull dir, comencem siguent menuts i escoltem un tema, n'escoltem un altre, o escoltem els temes del pare, que dius, va, no m'agraden gens, però quan vas madurant dius, home, doncs no estaven malament.
1: Home, i tant, no, però a mi em van intentar manipular molt bé.
0: Sí?
1: Els meus pares em posaven molt bona música.
0: Ah, sí? Van manipular.
1: Des d'Elvis i tot allò d'aquella època, no? Música soul. Després, una etapa, jo encara era un criu, no? Una etapa molt marcada pel Bruce Springsteen.
0: Oh!
1: Que, clar, no? I amb diferents facetes, no? Seves pròpies, no? Bueno, a partir d'aquí, clar, Knopfler...
0: Mac Knopfler també és una altra gran música.
1: Va donar molt fort, també.
0: Va donar molt fort. Llavors, a veure, esteu en actiu ara, actualment, o no?
1: La banda no. El Tejedor, pròpiament dit, sí.
0: Sí. I tu composes i...
1: Continuo composant, més o menys. Últimament estic bastant paradet, però sí, quan em ve, doncs no puc evitar-ho.
0: No pots evitar-ho.
1: Ho haig d'escriure.
0: I els teus instruments preferits o que domines més, quins són?
1: Bueno, guitarra.
0: Guitarra acústica?
1: Elèctrica, acústica, sí. Vaig fer guitarra clàssica de nen.
0: Sí.
1: Vaig aprendre guitarra clàssica. Vaig començar pràcticament així. Bueno, vaig començar a la tuna del col·legi.
0: A la tuna!
1: Amb el clavelito i tot allò, amb 5 anys.
0: Amb 5 anys.
1: La guitarra era... Al meu costat la guitarra semblava un contrabaix.
0: Sí, que eres petit.
1: Era enorme.
0: Ai, que maco, la guitarra, la tuna. Ara suposo que també n'hi han d'haver-hi. Doncs res, després d'aquest refresc musical retornarem amb l'entrevista. Continuem parlant de Reiki. En Yago... te'l deixo perquè et vol fer unes preguntes.
1: Meravellós.
2: Mira, un sobreús del Reiki, com podria ser molt perjudicial, no?, per la salut, el psicòleg, que ve un pacient i demana ajuda i veus que em fa un sobreús del Reiki. Què li diries per...
1: Sí, molt bona pregunta,
0: perquè
1: m'ha passat molts cops. I no només amb sessions de Reiki, sinó també amb cursos.
0: I la gent cursos de Reiki.
1: Sí, quan he iniciat a gent, o hi ha gent que m'ha vingut per ser iniciada, no? Però això es detecta, o sigui, es detecta fàcilment perquè n'hi ha una dependència. De seguida detectes que hi ha una dependència. El fer-ho servir molt no és gens perillós. No passa res per fer-ho servir molt, sempre i quan no tinguis una dependència. No?
2: I quina és la clau per detectar-ho? Com?
1: És molt subtil, però, per exemple, si ve una persona que et diu «em vull iniciar en Reiki», molt bé. Clar, què passa? A mi, a la que em parlen de Reiki, em pregunten «ei, Reiki...» Ja, només comença la frase... Reiki ja comença a fluir, comença a funcionar.
2: Yeah.
1: Ja. I per tant començo a canalitzar. Aleshores, clar, no puc evitar respondre no el que jo com a persona educada respondria, sinó el que Reiki vol dir a través de mi en aquella persona.
2: Yeah.
1: Aleshores, per evitar crisis d'iniciació i de sanació, es posen en actiu. Detectes que la persona automàticament... es volia iniciar en Reiki d'aquí uns mesos, però ara de cop es vol iniciar ràpidament. I tu només li preguntes per què.
0: Per què, clar.
1: De seguida es nota, es detecta el... Home, què vols dir? Home, com és que em parles així? Dius, no, si jo només t'he preguntat per què.
2: No, clar.
1: No sé, no és una pregunta molt estranya. No, però, a veure, però què passa? Que no em vols iniciar o què? Perquè per sanar no ens podem negar, però per iniciar sí. passen aquestes coses. Es crea una situació tensa de cop, no?
0: Fixa-t'hi que...
1: Ei, excés.
0: Has dit de que ja l'energia Reiki comença a actuar, però la notes tu i notes la de la persona o del futur alumne. Però ara et vull fer una pregunta relacionada amb la canalització, que a vegades, esclar, és invisible, la canalització. En la introducció del programa hem comentat que un segon aspecte del Reiki és que nosaltres, els éssers humans, no només estem immersos en aquesta energia subtil, intel·ligent i amorosa, això m'agrada molt, i amorosa, sinó que tenim la capacitat natural d'interactuar-hi de manera conscient. Som canals. A veure, ens pots explicar una miqueta què vol dir això? Som canals de què i de qui?
1: De què i de qui?
0: Bueno, ja sé que són dues preguntes en una, però una miqueta el que tu sentis, perquè ets l'experiència viva, no?, que tenim aquí, i a més és un treball que poder fer sense pensar-ho a través d'aquesta energia. Una miqueta, què és per tu ser un canal?
1: Bueno, en una altra part de la teva introducció també has esmentat una cosa que complementaria perfectament amb això. A veure com ho has dit. Som... algo així com que som... potser no és així exacte, eh? Som éssers espirituals que estem vivint una vida terrenal. Potser no ho has dit així, però jo ho entès així.
0: No, està bé, és que és així.
1: Perfecte. Aleshores, com a éssers...
0: espirituals
1: que estem vivint aquí, en una vida terrenal, què vol dir això? Això vol dir que, com a éssers espirituals, encara que no ens podem reconèixer, perquè hem vingut aquí a viure la dualitat, la separació. Tu ets tu, jo sóc jo, tu ets el teu, jo tinc el meu. En fi, està bé per no xocar contra els fanals i les papereres pel carrer. Està bé. El món tangible, tridimensional, està bé. Percebre'l, no? Per això estem. Però, a veure, quan recordes, simplement recordes que ets un ésser espiritual que està vivint una vida terrenal, dius, vale, aleshores, si sóc un ésser espiritual, no sóc persona, sí, també. Per tant, sóc persona, amb els meus egos, propòsits, tal, tal, tal. Que he vingut a aniquilar, a sanar? No. Que he vingut a entendre, que he vingut a abraçar. I, com a ésser espiritual que sóc, per tant, sóc la pròpia... O sigui, com a ésser espiritual no estic separat de res.
0: No.
1: Per tant, no estic separat de l'origen absolut de tota l'existència de la creació. Podríem dir, de la font que ha generat i ha creat tota aquesta realitat.
3: Universal.
1: És a dir, tota aquesta realitat i totes les realitats de totes les dimensions són la pròpia font creadora. No són coses a part. Per tant, som éssers espirituals, som la pròpia font. N'hi ha qui li diu Déu, n'hi ha qui li diu marciano.
0: Perquè això d'aquí, ara que dius la paraula Déu, a veure, el Reiki requereix una creença en Déu o alguna religió en concret?
1: Requereix estar obert a aquest raonament tan simple com que som un. Tots som un, i jo sóc jo, però sóc també la planta i l'arbre, i sóc l'aire. L'aire és jo, sóc tu també. En aquesta dimensió que veig, i en altres coses que no veig també.
0: També.
1: Aleshores, no és una creença en, no és creure en algú, sinó intentar recordar-ho. Intentar recordar-ho, com una veritat. Una veritat que només això ja no es pot explicar, perquè cadascú té el seu recorregut interior, no? Però cada un ha de preguntar-s'ho a si mateix, al seu interior, i intentar respondre's des del cor, que és el centre, és on resideix aquesta essència, no?
0: Aquesta essència.
1: I aleshores recordar qui ets, si ets aquesta font magnífica divina que ha creat tot i, per tant, s'està expressant a través teu.
0: A través teu. I a partir d'aquí és quan tu canalitzes...
1: Exacte. Sí.
0: A través d'aquesta font, d'aquesta llum invisible, d'aquesta energia invisible, tu el que fas, doncs, és ajudar en un altre ser espiritual.
1: D'alguna manera ho portem, els canalitzadors
0: tots
1: de Reiki.
0: Tots ho portem, no?
1: Tots ho portem, però...
0: Però ens hem d'iniciar.
1: ens hem d'iniciar perquè...
0: Per obrir aquests canals.
1: N'hi ha masses entrebancs en aquesta tercera dimensió.
3: Jo li dic taps.
1: Taps.
3: Jo li dic taps, sí.
1: Sí, sí, és que és això. Aleshores, bueno, doncs, sí, és recordar tot això, però, evidentment, n'hi ha maneres, no? Maneres de fer-ho més tangible o més físic o més llegible, no? Per la persona. És a dir, és baixar el cel a la terra i és pujar a la terra... el cel també, i tot s'ajunta en el centre nostre, el centre del pit, que és el xacra del cor.
0: Llavors, per anar tancant, perquè l'entrevista continuarà amb altres capítols, llavors, per anar acabant, quin és el missatge més important que t'agradaria que els nostres oients s'emportessin avui sobre el Reiki i la seva pròpia capacitat de sanar? Què els hi diries?
1: Pues, doncs, què els diria? Evidentment, la sanació no és eliminar problemes. La sanació és aprendre a generar una felicitat absoluta i sincera dintre els problemes, també. Si estàs patint, estàs amb problemes, però recordes que tu ets amor, ets felicitat, no tens límits. Mai han existit. Els has format tu, els has après.
0: Els hem format nosaltres.
1: Sí, els hem après, exactament, poder i els hem fet nostres.
0: Són creences, poder són els guions de vida que vam aprendre de menuts a través dels nostres pares.
1: I tant.
0: Són còpies, que nosaltres tenim instaurades a dintre nostre. Són programes que tenim perquè els hem vist en els pares, en els avis... o, si més no, a la nostra família, no?
1: O a la tele.
0: O a la tele.
1: Ens ensenyen constantment el que hem de fer i el que no.
0: A la tele, sí. Bé, per tancar aquest bloc, perquè queden moltes preguntes, ja hem dit que no acabaríem, ens hem fet una pinzellada, no? Si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquesta entrevista i o es vol posar en contacte amb tu per demanar-te una visita, una sessió on et podem trobar, si ens pots deixar la teva pàgina web o algun contacte.
1: Sí, no tinc pàgina web, però bueno, tinc Facebook, David Romera.
0: David Romera?
1: Romera. Em poden trobar així. O al YouTube també tinc amb el canal, també em poden escriure algun comentari o tal, i en els vídeos acostumo a deixar un correu electrònic també. En la descripció dels vídeos.
0: Val. Ens el pots deixar o que...
1: Sí, sí, us ho dic.
0: El correu electrònic, quin és?
1: David Telecaster, tot seguit i tal i com sona. Telecaster amb C, davidtelecaster@hotmail.com, que
0: ja
1: són els antics.
0: davidtelecaster@hotmail.com. Bé, hem acabat aquest bloc, però no s'acaba aquí, La festa continuarà.
1: Genial.
0: Perquè ara saps com continuarà? Amb una recomanació. Cada setmana recomanem un llibre, una pel·li o una revista, el que trobem a les nostres mans per anar conduint, doncs, diguéssim, l'entrevista o anar, doncs, en conjunt. Doncs, sin cas, entrarem la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant que ens aporta llum i coneixement sobre la pràctica del Reiki. Aquest porta per títol Reiki, sistema tradicional japonès. El seu autor és Johnny DeCarli, llicenciat en teologia, postgraduat en teràpies naturals i holístiques, mestre en ciències de la religió, mestre de Reiki, autor de llibres Reiki Universal, Reiki, Amor, Salut i Transformació, Reiki, Mensajes de l'Universo i Reiki per a Niños, entre d'altres, publicat l'any 2011 per l'editorial EDAF, escrit en llengua castellana i té 328 planes. Josep, ens expliques una mica de què va?
0: Sí, endavant. Doncs el Reiki, jo us llegiré la sinopsi. El Reiki és un sistema de sanació natural basat en l'energia universal, efectes que han estat contrastats durant anys per milers de persones que s'han beneficiat de la teràpia reikiana. Per aquest motiu, l'interès pel Reiki continua creixent, ja que la facilitat de la seva aplicació, la possibilitat d'autotractament i l'absència de reaccions nocives secundàries ha provocat que el Reiki sigui una de les teràpies energètiques més utilitzades i que desperta més interès. Aquesta teràpia la devem al japonès Sensei Mikao Usui. En aquest llibre, l'autor, un mestre de Reiki, durant les seves llargues estades al Japó, ha recuperat l'ensenyament original d'Usui a través de l'escola que ell va fundar, Sistema Tradicional Japonès, i també del llinatge de mestres que amb ell van estudiar. Així, aquesta obra és una gran aportació a l'estudi i al coneixement del Reiki, tant per als que ja són coneixedors com per a qualsevol persona que vulgui entrar en aquest contacte per primera vegada amb aquesta teràpia, ja que a través d'aquest llibre, bàsicament pràctic, ho farà d'una manera que ens garantirà seriositat, coneixement i profunditat a l'hora d'aprendre Reiki. David, no sé si el coneixies, aquest llibre.
1: Aquest llibre no.
0: Però és molt bàsic, no? Es dona a entendre però, que
1: sí, sí.
0: És poder per iniciar, no?
1: No ho sé, no ho sé, ho hauria
0: però,
1: de...
0: Però el contingut de la sinopsis a mi em dona aquesta sensació, no ho
1: sí,
0: sé.
1: Sí, però clar, després, vés a saber, no? Després entres al llibre i potser t'intenta fer la teoria de la iniciació de primer grau, ja,
0: de
1: directament.
0: De primer grau.
1: No ho sé.
0: I amb els símbols s'ha de veure. Escolta, hem parlat, el Iago t'ha fet alguna pregunta de quin tipus de Reiki, de Reiki tu practiques. Mm-hmm. Quins tipus de Reiki hi han?
1: N'hi ha en milers, realment.
0: Digue'ns en alguns. Hi ha el japonès, aquest que dèiem.
1: El japonès tradicional. Dintre dels japonesos n'hi ha més tipus de Reiki que s'han anat variant.
2: Evolucionant, podríem dir, potser?
1: Més que evolucionar, també juguem bastant al despiste. I és que al Japó, bueno, això seria una altra història, no? Però entrem molt dintre dels egos aquí al Japó. I vet aquí el conflicte, no? El voler apoderar-se, no?, de coses sagrades.
0: Coses sagrades.
2: Sí, sí, sí.
0: Tenim el japonès...
1: El tibetà tàntric. Que n'hi ha més tipus del tibetà, també, però, bueno, després el de la Índia...
0: El de la Índia.
1: El Gautama Karuna Reiki.
0: Imagina't.
1: Que és el Reiki de la compassió, bàsicament. N'hi ha molts.
0: N'hi ha molts.
1: L'egipci, també, que
0: imagina't.
1: Està bastant posicionat.
0: Posicionat, també. Bé, la qüestió és que, a veure, cadascú necessita un tipus de Reiki o necessita, doncs, diguéssim, una forma de sanació ben diferent. I amb això acabo ja... aquest segon capítol. Què necessita la persona? Un tipus de Reiki o un tipus de sanació amb uns símbols concrets?
1: Jo crec que la persona... més aviat el terapeuta, per així dir-ho, necessita entendre què li cal a la persona.
0: Què li cal a la persona, clar.
1: No és que cada persona, depenent de l'enfermetat o el problema que tingui, pues, requereixi d'un tipus de Reiki. No,
0: és
1: no.
0: El terapeuta qui ha d'esbrinar-ho.
1: Un recient iniciat, en primer grau de Reiki,
0: sí.
1: Tibetà, per exemple, tibetà tal qual, que és molt dúctil i molt flexible i molt maco, es pot enfrontar a qualsevol enfermetat, problema,
0: imagina't.
1: Pacient, per així dir-ho.
0: Mare de Déu.
1: Clar que sí.
0: Hi ha capítols, subcapítols,
2: sí.
0: Més capítols. Doncs res, ara sí que hem de pensar en el tercer capítol, que és el racó del conte. És un conte que hem preparat per tu, per al programa d'avui. És un conte... no ha estat canalitzat, ens l'hem tret de la màniga, això sí... O poder sí, no ho sé, ja ho veurem. Ara ja m'has fet dubtar. Endavant, Joan.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: En el silenci més profund. L'Anna havia llegit molt sobre l'espiritualitat. Sabia que era important trobar la pau interior, alliberar l'estrès i connectar amb si mateixa. Però, en el fons, tot això li semblava teòric, com un llibre, en una llengua que no acabava d'entendre, fins que va conèixer el Reiki. La primera sessió va ser una gran sorpresa. Va notar les mans suaus de la terapeuta sobre el seu cap, els seus pulmons, el seu ventre i una calor tranquil·litzant que semblava néixer del no-res. No era el calor del foc, sinó una sensació subtil i profundament viva que s'escampava pel seu cos i, de sobte, sense saber com, es va posar a plorar. No eren llàgrimes de tristesa, sinó era una alliberació silenciosa, com si una pressió que havia portat sempre dins seu es dissolgués en la simple escalfor d'aquelles mans.
5: Amb aquesta experiència va comprendre que l'espiritualitat era un viatge cap a l'interior, una recerca de connexió amb el nostre jo més profund, i era la qualitat de la presència, per la qual cosa el Reiki no era màgia, era l'acte simple de tornar a casa, al seu propi cos, de recordar que la vida no és només el soroll dels pensaments i les obligacions, era el pont entre el que creia ser i el que realment era, un ésser de llum, connectat amb l'energia universal que tot ho crea. L'Anna ja no necessitava llegir tants llibres. Havia experimentat un canvi intern i en el silenci més profund, en la calor més simple, hi havia tot el que necessitava saber. I aquesta pau, ara, era real.
0: Què t'ha semblat, David?
1: Maquíssim, maquíssim. Maquíssim.
0: Què destacaries en aquí? Perquè això és una realitat. Potser és el que ens ha faltat explicar sí. una mica de com funciona el Reiki. I aquí hi ha l'experiència de l'Anna, no? Un això personatge una, que hem creat.
1: Una descripció perfecta. És perfecta. És una alliberació, realment, no? El foc que no és un foc que cremi, no? És una calor, és un benvinguda. Ben retornada a casa, no?
0: Ben retornada a casa.
1: És el que parlàvem de recordar qui som, no?
0: Exactament, és aquí ho tornem a comentar-ho. I també em crida molt l'atenció el fet de que ella plora, i no perquè estigui trista.
1: Exacte.
0: I això també t'hi deus haver trobat mils i mils de vegades, no?
1: L'emoció de... És un,
0: què passa,
1: és una inspiració, no? Que no estem acostumats a sentir-la tan, tan real, no? Aquesta inspiració, la inspiració de estic a casa, és això.
0: També pot passar que tu, com a terapeuta, doncs, el nivell de consciència et pugi i connectis amb altres realitats?
1: Recordes la realitat.
0: Recordes
1: la realitat autèntica i aprens a no dependre tant d'aquesta realitat que estem acostumats a veure que ens encasilla, no?
2: Sí,
1: que ens,
2: per tot arreu.
0: Una pregunta de part del Iago.
1: Per favor, sí.
2: Com rep la societat aquesta modalitat? Com ho encaixa? Especialment el jovent.
1: El jovent... N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. El que passa amb el jovent, les experiències que he pogut tenir amb la joventut són molt diverses, perquè la joventut és molt sincera, massa sincera per la resta de la societat, també. No, els hi costa molt. Aleshores, però el jovent té una cosa que és màgica. Abans també en el conte surt la paraula màgia, no? Tenen aquesta màgia, o sí o no. Val? Si no estic preparat, si no estic per...
2: O sigui, que va sense embuts.
1: Aquesta, exacte. Doncs yeah. pues no. Però si és que sí, yeah. El nivell de profunditat que poden arribar a accedir a través de Reiki i altres coses és meravellosa.
0: Perfecte, perfecte. Ja no es queda més temps. Ho sento molt perquè estic mirant el crono i m'estan indicant que ja un no. minutet són 60 segons.
2: Què et fa sentir que un pacient és autèntic?
1: Que em fa sentir...
2: Que un pacient, quan et ve, és autèntic.
0: En dues paraules.
1: Recordo l'amor del que venim.
0: Ja. Molt bé, fantàstic, ho estem quadrant, eh?
1: M'he passat de paraules.
0: No, però ho hem quadrat perquè em dona temps a fer l'acomiadament que sempre fem. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, David, per els teus coneixements, les teves aportacions, per aquesta estona que ens ha passat volant i per acompanyar-nos en aquest programa. Ha estat un plaer. Jo em comprometo a tornar-te a convidar.
1: Serà un plaer,
0: i tu també t'has de comprometre a que puguem experimentar aquest Reiki que tu fas a casa teva, en el despatx, en el teu centre. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, en Pep Martínez, en David Romera i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu aquests principis del Reiki que no els hem comentat, però ara jo els comento perquè els tinc aquí anotats,
1: Perfecte.
0: No per res. Només per avui no us enfadeu, només per avui no us preocupeu, només per avui sigueu agraïts, només per avui treballeu honradament, només per avui sigueu amables amb els altres. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern dona per bones les explicacions del director general de la policia, Francisco Pardo, que ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. Segons fons del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest informe no vincula l'allau migratòria al Marroc. N'ha parlat aquesta tarda el ministre de Política Territorial i Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres, des de Ceuta.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Bueno, ya está fijo o ha estado fijo en Ceuta, desde el primer día pide elecciones por cualquier asunto, ¿no? Da igual. Lo que sí le pido es que sea riguroso en sus afirmaciones. Por tanto, sería bueno que le preguntaran hoy por las declaraciones del director de la policía que ha comunicado lo que todos ustedes han conocido.
1: L'informe atribueix a forces de seguretat marroquines una participació activa en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i assenyala l'escassa presència d'efectius marroquins i el guiat actiu de la massa cap a llocs de pas. Conclou que hi va haver una planificació prèvia, però admet que no pot precisar qui integrava el nivell superior de responsabilitat. Aquest vespre, per cert, hi ha hagut concentracions davant d'ajuntaments de diversos municipis de Catalunya i de l'Estat en solidaritat amb Ceuta, unes convocades per PP i Vox i les altres per entitats antiracistes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà demà dijous amb USTEC i CGT, els sindicats convocants a la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat en cadascuna de les organitzacions. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts en Comissions Obreres i UGT. I l'Observatori Fabra ha registrat aquest migdia, 2 de setembre, la temperatura més alta en un mes de setembre des que hi ha dades, més de mig grau per sobre del rècord anterior assolit als anys 80. S'ha arribat als 33,6 graus, la temperatura màxima més alta registrada en un mes de setembre des de l'inici de la sèrie al 1914. Una barbaritat després de saber que l'agost del 2026 ha estat el segon més càlid a Barcelona. A més d'un segle, l'estiu d'enguany, el més calorós de la història des que hi ha registres i encara no ha començat la calorada que hi ha prevista pels propers dies.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Suposo que és una cosa que deu passar a qualsevol organització sense ànim de lucre o a qualsevol entitat de cultura popular. Però jo he de dir que no m'imagino el món de l'empresa o de l'administració així. M'explico. Aquesta setmana moltes colles han començat els seus assajos, però una part important de les seves maquinàries encara funciona a un ritme baix. Són dies de traspàs d'informació, de carpetes i fins i tot de programari o de telèfons mòbils entre juntes sortints i juntes entrants. En els més de 30 anys que faig castells, he tingut l'oportunitat de viure algun d'aquests traspassos en persona i descriuen a la perfecció per què costa tant que les colles castelleres creixin com a entitats. Protocols escassos o inexistents, informacions parcials o traslladades amb desgana i, en definitiva, un tornar a començar. Posar el comptador a zero i arrencar 2 anys, 730 dies, que es diu ràpid, amb moltes ganes, amb moltes idees, la major part còpies i recòpies de coses que has sentit mil cops, però bé, que, com a mínim, amb molt bones intencions. Mentre esperem que això canviï, al mirant amunt, fem el mateix. Oblidem tot el que ha passat en els 45 programes anteriors i ens posem a treballar com si fos el primer dia, perquè aquí comença el nostre programa número 46. Sí, a 4 dels 50.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Ha passat una setmana i nosaltres hem complert la nostra part del tracte. Estem aquí, com cada setmana, disposats a fer-vos passar una horeta entretinguda, com a mínim parlant de castells i de moltes altres coses. Avui actualitzarem el nostre concurs del Savi Casteller amb en Nau Puig i tornem a obrir les portes a l'Albert Rubí perquè ens en faci una de les seves. A més, aquesta setmana toca tertúlia i si us va agradar la de fa 15 dies sobre la proposta de millora del concurs de castells, la d'avui segur que no us deixa indiferents. Però el Mirant Amunt no podia arrencar d'una altra manera que repassant l'actualitat amb la Carol Martín, fent un cop d'ull al baròmetre casteller amb la Sara Suriol i viatjant fins a Vilanova per conèixer el moment de la setmana de l'Unai Estevez. Si no us voleu perdre cap detall, aguanteu una horeta abans d'anar al lavabo.

0: Doncs sí, arrenquem amb l'actualitat i això vol dir que hem de donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui per on vols començar?
1: Doncs mira, si vols comencem per un dels fets més importants dels últims dies i que, a més, ens toca de força a prop. És que els capgrossos de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme van organitzar dissabte la 29a jornada de prevenció de lesions castelleres. La present edició es va dedicar a la importància del casc en el món casteller i va comptar, com és habitual, amb tallers, reunions d'equips sanitaris i una taula rodona. Des del programa, un cop més aplaudim aquest tipus d'iniciatives que serveixen per formar-se o reciclar-se al voltant de la prevenció en un món que, no cal amagar-ho, implica un cert risc. És per això que ens agradaria animar a que totes les colles hi participin. Lluny de voler apuntar ningú, ja van força anys que es troben a faltar algunes colles i que, de ben segur, la seva experiència compartida seria d'un valor inqüestionable. I és que, tot i l'èxit de l'organització amb 200 assistents, només 50 de les més de 100 colles hi van prendre part.
0: Els que van fer doblet van ser els castellers de Sants, que dissabte van estar a Mataró i diumenge van celebrar una jornada sobre com afrontar la por després d'una caiguda. Van compartir l'acte amb la Moixeranga de Barcelona. La jornada conjunta, a més, va acabar amb un dinar popular a Can Climent, un concurs d'escalabirres i un concert amb Miquel Cubero. Que sí, que al final ens quedem sempre amb tot allò que pinta farra, però cal aplaudir iniciatives que posen al centre d'atenció la salut mental dels nostres castellers i castelleres.
1: I una altra notícia que també ens toca a prop. Dijous va ser el dia de la ràdio i el programa de Catalunya Ràdio, el Tot Costa, es va traslladar al local dels capgrossos de Mataró. El mateix dia, la coordinadora va celebrar la cita recomanant el programa Tres Rondes, també de Catalunya Ràdio, que celebra el seu 20è aniversari. Nosaltres, com que només n'hem fet 15, suposo que no ens toca encara. Una trainera dels Verds va fer dissabte el descens de l'Orio i els manequers de Brussel·les van celebrar diumenge el seu primer aniversari. Van descarregar tant el 3 com el 4 de 5 a banda d'un pila de 4.
0: Dimarts passat ja amb aquest programa enregistrat, per tant no vam poder donar la notícia en aquell moment, ens va agafar per sorpresa un comunicat oficial dels marracos de la Universitat de Lleida on la colla es desvinculava d'un tuit amb actituds racistes d'un membre de la colla a la xarxa d'Elon Musk. La colla va mostrar el seu màxim rebuig cap a aquest tipus d'actituds i va mostrar el seu compromís de continuar treballant per fomentar el respecte entre totes les persones que formen part de la seva colla i de tot el món casteller universitari. Sincerament, no hem volgut rascar més perquè tot allò que neix en un tuit privat, aparentment rere l'anonimat i... Bé, que no, que per acabar... Això no pot acabar bé de cap manera i per això, de fet, nosaltres vam marxar a Blue Sky.
1: Aquesta setmana ha tornat a ser notícia la, poso entre cometes, la lluita dels drets d'imatge del món casteller. Tot plegat perquè el contracte de cessió a tres bandes, signat per la coordinadora, la Corporació de Mitjans Audiovisuals, la Corpo, i la xarxa, vencia a finals de l'any 2024. Ara cal negociar-ne un de nou, però no han estat poques les colles que han tirat de memòria per evidenciar que els castellers de Vilafranca, la Colla Vella de Valls i els Minyons de Terrassa, inicialment, tot i que després van fer marxa enrere, s'havien estat beneficiant d'un patrocini particular per part de la xarxa que havia anat creixent des dels 40 fins als 50.000 euros. Les colles no neguen que la xarxa és qui podrà explotar millor els drets del món casteller, però no traguem amb què uns s'embutxaquin aquests diners i la resta no. I és per això que nou colles que van tancar el 2024 fent castells de nou pisos van enviar una carta a la coordinadora demanant qualsevol repercussió econòmica que se'n derivi vagi a parar al fons comú de la coordinadora.
0: I si us sembla bé, fem un repàs als canvis al capdavant de colles castelleres perquè sovint se'ns escapen algunes assemblees. Molts cops, segur, per culpa nostra. Així doncs, hem decidit fer una cosa molt lletja en el món del periodisme, que és afusellar una notícia d'una altra mitja. En aquest cas, de la revista Castells, qui fa un recull de tots aquests canvis. I així, d'entrada, tot i el que volem fer és mostrar tot el nostre reconeixement cap a ells, demanar-los mil disculpes per afusellar-la, però com a mínim, mira, anem de cara i diem que és revista Castells qui ha publicat tot això. Doncs bé, aquesta setmana hem sabut que els castellers de Caldes tindran dos homes a les tasques de cap de colla, Agustí Bosé i Didac Mayol, i una dona a la presidència, Núria Soler. Si sou de la zona tradicional i dues persones al capdavant us sona raro, espereu perquè els castellers de l'esquerra de l'Eixample han fet un triplet amb Aïda Clares, Roger Bargadà i Anna Coll. Els esparxats han triat Mireia Porta, de cap de colla, i Marc Matamala, de president. I a Figueres torna Jaume Bahí com a cap de colla i s'estrena Anna Alcubierre a la presidència.
1: Bé, fins aquí serien 5 homes i 5 dones, però no només han fet la feina llegint la revista Castells. TAC12 anunciava divendres que David Lobo tornaria a ser diumenge cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, ja que era l'única candidatura que es presentava a l'assemblea de la colla. Així que ja serien 6 a 5.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, companys de Mirant Amunt. El passat cap de setmana, amb una única diada esparreguera, ha estat de profit per a dues colles que han presentat els seus primers castells de set de l'any. En total, des del baròmetre Estrella, hem recollit 7 novetats que han animat el baròmetre d'hivern. Els castellers de Terrassa han fet la seva segona aparició de l'any amb l'estrena de la categoria de 7. Han sumat de cop el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7. El Pilar de 5 ja se l'havien anotat dies enrere. Per la seva banda, els castellers d'Esparreguera també ho han estrenat tot. La colla montserratina ha presentat el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7, a més del Pilar de 5. Val a dir que les dues colles han avançat feina enguany. L'any passat van estrenar el 4 de 7 amb agulla fins a mitjans de març. I això és tot per avui. Recordeu que podeu seguir el baròmetre en línia a les xarxes socials i al web baròmetrecasteller.cat.
4: El moment de la setmana, amb Unai Estevez.
5: Aquest divendres 21, els Tirallongues de Manresa donaran tret de sortida a la seva temporada castellera amb el Pilar caminant a les escales de l'Església del Carme. Aprofitant la coincidència d'aquest acte, al moment de la setmana del Mirant Amunt, parlem de pilars caminant. Uns pilars que s'acostumen a fer per entrar a plaça abans de començar una diada, però hi ha ocasions durant l'any que els podem veure més llargs, amb més distància i amb més dificultat. Són pilars que hi ha a Tarragona, fins i tot a Girona, passant per viles com Sitges i barris com Sants. Són llocs aquests els que podem veure pilars caminants i avui repassem pilars caminant. En aquest cas, la versió pujant o baixant escales. Comencem amb el pilar ja mencionat, el pilar dels Tirallongues de Manresa, un pilar que camina les escales de l'Església del Carme. Sempre significa l'inici de la temporada castellera per la colla de la capital del Bages. Aquest divendres 21 de febrer el podreu gaudir just allà, a les escales de l'Església Manresana. Avui, com que parlem de pilars a les escales que pugen o les baixen, el més significatiu segurament i el que molta gent ha vist és el de la catedral de Girona, que fan els marrecs de sal el 1 de novembre al vespre. És un pilar que puja un total de 90 esglaons a un ritme exageradament ràpid. La zona tradicional també fan piles escalinates i un bon exemple és el pilar de 42 esglaons que fan els castellers d'Altafulla. Aquests esglaons estan entre la plaça del Pou i l'església d'Altafulla. El pilar dels castellers d'Altafulla a les escales es fa any rere any l'11 de novembre. A Olot també tenen pilar caminant per les festes d'altura. Els xerrics d'Olot fan un pilar caminant a les escales de l'església de Sant Esteve. Normalment l'acompanyen aquest pilar amb tres construccions. Tot això, en conjunt, forma la diada del pilar de les escales. Tots aquests són alguns dels pilars que recorren esglaons i escales pel nostre territori. També hi ha el de Tarragona, però no només són escales, sinó que també té un recorregut més llarg. Si us heu quedat amb les ganes, estigueu atents, perquè hi haurà més capítols a la secció on parlarem de pilars caminant. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio.

0: Han passat 15 dies i al Mirant Amunt ens vam comprometre a impulsar un miniconcurs per trobar la persona que en sap més de castells, és a dir, el nostre savi casteller particular. Però al darrere d'una idea tan ambiciosa com aquesta no hi podia haver cap altra persona que en Nau Puig. Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, l'últim dia vas venir i ens vas preguntar quina va ser la primera revista castellera impulsada pel periodista Xavier Capdevila.
1: S'ha de dir que aquesta pregunta ha portat una mica de cua.
0: Sí, era el que t'anava a dir. Ens vas donar tres opcions com a respostes. L'opció A era Terços Amunt, l'opció B era A Peu de Plaça i la C era L'Espadat. Explica'ns la polèmica.
1: A veure, aquí s'ha d'entendre que hi ha moltes colles que anteriorment ja havien publicat o ja es publicava interiorment les seves revistes, com és l'exemple de Bordegassos de Vilanova o Xiquets de Reus. Mm-hmm. Val? Que les seves revistes són anteriors a el que jo proposava.
0: Totalment.
1: El que sí que s'havia d'entendre i que, per tant, la pregunta anava en aquest sentit era quina era la revista generalista, la que englobava totes les colles o buscava, avui que parlem una mica de periodisme, sembla que ho faci a propòsit, però realment no.
2: No, estàs superben lligat, em sembla... Està fet a propòsit.
1: Està fet a propòsit.
0: Clar, tu explica-ho així, que si no quedarem malament.
1: Però quina era la primera revista que es va publicar, no? El que sí que sabem és que ha arribat el missatge a en Xavier Capdevila i ens ha respost. I és que diu, no és exactament així, perquè ja jo vaig ser un dels impulsors, però no l'únic, i hi havia també altres com l'Eloi Roca, el Pep Bargalló, l'Ernest Benach, el Joan Ciurana, el Falco, el Miralles i altres cronistes de l'època. Igual col·laboraven Grallers de la Cor, el Sixte, el Nejo i el Negre. O sigui, era un conjunt de molta gent. M'agrada que surtin tots els noms perquè a vegades els noms que posem queden en l'anonimat i sempre va bé recordar aquesta gent que ha donat tant per la...

0: tant és que tinguem aquest top 3 per poder lluitar i veure com ho acabem resolent a final d'aquesta temporada.
1: Anem a la pregunta,
0: fem,
1: no?
0: Fem allò de cada setmana. Moment de posar musiqueta de concurs i tu ja ho saps, el que et toca a tu.
1: Avui no m'allargaré molt, és molt senzilleta la pregunta. Ja portem unes quantes complicades, anem a una mica senzilleta. No sé si coneixeu els Govindas.
0: Sí,
1: són,
0: no? Cosa, sí.
1: Els Govindas són gent de la Índia, la qual un cop a l'any, durant un festival, es dediquen a fer estructures humanes o castells, que nosaltres entendríem aquí. I han compartit coses amb colles d'aquí, inclús colles han anat allà a fer castells. Uh-huh. Aleshores, la pregunta és, ells s'enlairen per trencar el que nosaltres anomenaríem un canti o un cistell o un recipient que tenen penjat a molta altura. I la pregunta és...
0: Anava a dir el nom i veig que...
1: La pregunta és, com es diu?
2: Ui!
1: Jo us donaré tres opcions. Opció A, el locus. Sí, de risc. Pugen fins allà dalt, trenquen el locus i fan un festival. Sí? L'opció B seria el handi. I l'opció C seria el pajonda. De recordar que depèn del festival i depèn de la colla, també, el recipient té coses diferents. Però totes mantenen el mateix nom.
0: Sí, normalment una mena de marmelada o de iogurt que hi ha dins d'aquest recipient. Deixeu-me un moment, que vaig enviar un mail important que aquesta me la sé. Ja ho sabeu, doncs. Si voleu participar al Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a la publicació del reel d'aquesta secció amb la resposta que creieu que és la correcta d'aquestes tres. El reel normalment el publiquem el dia després de la publicació del programa, però si sou més murris, podeu aprofitar el mateix dimecres, un cop publicat el programa, per contactar amb nosaltres a través del correu electrònic que acostumem a no dir-lo, us el diem avui. El nostre correu electrònic és mirantamuntradio, tot junt, mirantamuntradio@gmail.com.

0: Explicàvem a l'actualitat que dijous els capgrossos de Mataró van celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, acollint el programa de Catalunya Ràdio Tot Costa. I al mirar amunt, dona la casualitat que tenim dues persones clau perquè tot això passés i acabés fent-se una realitat. D'una banda, l'organització va córrer... La part d'organització de la colla va anar a càrrec de la Carol. Enhorabona.
1: De res, gràcies.
0: I de l'altra, rebem a l'estudi la ment pensant de tot plegat el culpable, la persona gràcies a la qual Catalunya Ràdio va decidir venir a Mataró a fer-hi un programa especial. Albert Rubí, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: I avui, si no vaig errat, vens a parlar-nos d'una mica de coses...
2: Fem un compte, podríem dir, basats en fets reals, un poti-poti d'aquells que a mi m'agrada...
0: Molt bé.
2: M'agraden fer.
0: Doncs tot teu.
2: Hi havia una vegada un noiet que va tenir una idea, potser en podíem dir un desig. Es podrien ajuntar tres de les seves grans aficions, o segons com, també se'n podrien dir passions. Es podrien unir en el mateix temps i al mateix espai físic els castells, o sigui, el món casteller, la ràdio i el món dels esports? Per què no? El món és dels valents, va dir algú. La veritat és que no sé qui ho va dir ni quan, però m'és igual, i sentem-nos si podem, perquè si no malament rai. El noiet havia d'enviar una proposta a una emissora de ràdio perquè el Dia Internacional d'aquest mitjà de comunicació un programa esportiu de tarda vespre anés a fer-se en viu i en directe a la seu de la colla castellera de la que ell formava part. Alerta, companys, atenció, oients, perquè en un mini espai d'investigació dins les Rubinades estrenem la primera, i no descartem última vegada, les Rubinades Investigations. Després de dures hores de telèfon, múltiples correus electrònics i desenes de globs d'aigua amb gas, sabem de molt bones fonts quines raons més o menys pillades, entre cometes, va argumentar el noiet a l'emissora perquè anessin a fer el programa a la seu castellera en qüestió. Després de setmanes d'espera i pensant...

0: que les opcions eren poques per les múltiples propostes que l'emissora seguríssim que va rebre, el dimarts 4 de febrer...
1: Si ens hem fet una mica pesats i tots, us expliquem que venim a casa vostra el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i potser ha arribat el moment, Costa, de dir on anirem el 13 de febrer, on ens hi han convidat a molts llocs, però la direcció d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, ha decidit concretament un.
2: L'escollit ho és després d'enviar un correu electrònic que deia: bona tarda, envio aquest missatge perquè la colla castellera Capgrossos de Mataró volem que el Tot Costa vingui a fer el programa a casa nostra.
1: Si ens hem fet una mica pesats i tots, us expliquem que venim a...
0: Aquell vespre, el noiet, mentre pensava que què podria dir quan li fessin una trucada en directe des del programa per comentar la tria que l'emissora havia fet, se'n va adonar d'un fet destacat, important, i ell s'atreveix a dir que decisiu perquè escollissin la proposta de la seva colla. La seu de l'entitat era la ciutat que un tal futbolista, Lamin, havia popularitzat a tot el món. Fortíssim, molt fort, perquè també tenia en compte que el local d'assaig està només a un quilòmetre d'una pista esportiva que aquest Lamin havia jugat de petit i que ha rebut visites de mitjans de comunicació de tot el món. A més, cal afegir que el noiet en qüestió no havia pensat en l'efecte Lamin al moment de fer la proposta. Realment no hi havia caigut, coses que passen. S'obren les paraules del que va passar aquelles dues hores d'emissió radiofònica i televisiva al local casteller. Ho podeu veure tantes vegades com vulgueu al 3CAT. I potser també descobrireu qui va ser l'agosarat noiet que va fer la proposta. I acabo la ruminada d'avui donant públicament les gràcies a la colla per acceptar que es fes la proposta, a la feinada que van fer algú de les persones implicades que també està en aquest estudi, i al món casteller radiofònic i esportiu per existir.
3: Doncs donar les gràcies a aquest agosarat noiet perquè realment va ser una experiència inoblidable.

0: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio esclata de nou l'afer dels drets d'imatge del món casteller. Doncs bé, com que una altra cosa no, però fer safreig ens agrada molt, avui hem cridat els nostres tertulians i tertulians i companys de feina per parlar-ne. I, per tant, hem de donar la benvinguda a l'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I el Nil Rider, excap de pinyes dels Castellers de Badalona.
2: I president de l'Escala de Veïns.
0: I president de l'Escala de Veïns i el nostre historiador. Aprofitem que tenim també el Nau per aquí i l'Albert Rubí perquè hi puguin dir la seva. Fem una mica com cada setmana. Abans de començar, m'agradaria que m'expliqueu molt breument quin paper creieu que cada un de vosaltres que hauria de tenir els castells a la tele, i a partir d'aquí obrim debat. Com haurien de ser els castells a la tele per vosaltres?
1: Com haurien de ser els castells a la tele o com aquests mitjans haurien de tractar els castells?
3: Bona pregunta.
0: Pregunto. Vinga, la que t'agradi més, sí.
1: Els castells a la tele al final li apareixeran si interessen, no? I realment hem vist que és un tema que en el públic en general només interessa quan passen grans gestes. Llavors, la relació que es té, per exemple, amb una xarxa i amb totes les televisions locals o en aquesta ràdio local que hi som, que permet apropar aquelles coses que potser no interessen tant al públic general, però que els hi permet un espai, ara mateix jo crec que és l'espai que hi ha i que es té. Ara bé, com es tracten els castells en aquests mitjans? Doncs quan es fan programes especialitzats es fa molt bé, la veritat. Mm-hmm. Però hi ha una falta de seriositat quan es parlen programes o fins i tot en telenotícies a l'hora de parlar d'aquests castells, que jo crec que és una falta de respecte pel món casteller. Vull dir, no pot ser tantes barbaritats com estem ja fins i tot acostumats a veure.
3: Correcte.
1: I això sap greu.
0: Molt bé. Albert, tu què creus?
4: Jo, enllaçant-ho amb el que deia ell, que a vegades detalls que els aficionats castellers... Ostres, què diuen ara aquests? No? O aquestes, o és igual, la notícia aquesta. Què diu? Jo considero, i més amb l'actual tecnologia, etc, que és fàcil de dir, escolta, aquella persona, o que, escolta, mira, que aquesta notícia... Perquè a vegades són notícies molt curtes, gairebé flashos, no? Què et sembla? I hòstia, en aquell flash que dius, n'han deixat anar una, que dius, hòstia, no té ningú per dir res, que són quatre línies. I molts cops, enllaçant-ho amb això que deies, fins i tot a casa allò que ho comentes, i realment sorprèn bastant, perquè és senzill. Mm-hmm. Perquè si interessa, segur que hi ha aquí consultar.
0: Nil?
2: L'any 1991...
0: Com m'agrada el Nil.
2: Manolo Santander, que era... Jo entro al febrer i em poso un monotema. Manolo Santander, que és un xiricotero, feia una xirigota que es deia «Hay que ver qué suerte tengo, que otra vez salgo en la tele». Acabava la quarteta i deia «Otra vez es aquí la tele imponiéndonos sus leyes». Acabava la de Llonsis i acabava el pas doble dient «Que tendremos carnavales, que era una televisión». Llavors...
3: Badum.
2: Llavors et ve al cap l'Umberto Eco i aquella frase tan mítica de «Lo realment intel·ligent és no sortir a la tele». I em pregunto jo què fem a la ràdio parlant de televisió. Però bueno,
3: la setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
2: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
0: Aquesta era la segona pregunta, però gràcies per introduir-ho. Primer deixa'm que el Nau digui la seva i ara us pregunto per la ràdio.
5: Jo estic amb... Bueno, és un dilema intern, perquè vulguis o no, si fas una miqueta el símil, és... al mateix moment en el qual, si fa uns anys enrere, tirem una miqueta enrere, els esports femenins no tenien presència. I tenien presència quan passava algo gros. I amb els esports femenins, per sort, han evolucionat i avui en dia estan a primera pàgina i estan directament dintre de les notícies, dintre de uh-huh. l'esqueleta de les notícies. Els castells no, també perquè, bueno, es fan un cop cada X, hi ha una temporada, hi ha un... Aleshores, tinc el dilema intern entre qualitat i quan surten. Aleshores, uh-huh. bueno, hi ha periodistes i periodistes, igual que el món del futbol, hi ha periodistes i periodistes.
0: Molt bé. Carol, va.
3: Mira, perdona, és que em va molt bé diverses coses que heu anat comentant. Una són les relliscades que tenen sovint els mitjans generalistes i també aquesta comparativa amb els esports femenins, perquè una de les coses que a mi em va sorprendre més, bueno, quan l'Efren, que a més és la meva parella, per qui no ho sàpiga, va començar a treballar al diari Ara.
2: Ah, sí?
3: Una de les coses... Sí, sí, Nil, sí. Em sap greu dir-t'ho, però sí.
5: Ara ja no, no?
3: Llavors, quan ella comença a treballar al diari Ara, com a periodista casteller, no? Una de les coses que a mi em va cridar més l'atenció és que el seu cap directe, o la seva cap, perquè em sembla que era una dona en aquell moment, fos la cap de Societat. I jo li vaig preguntar, Societat? Però per què? I em va dir, no, perquè és on el diari ha decidit incloure aquesta secció. I jo vaig pensar, i per què no esports? I, clar, això, aquest tema ja seria embrancar-nos en cultura o esports, no? El diari Ara va prendre la decisió que han pres altres mitjans, em sembla. Però, clar, amb altres aspectes esportius, això no es fa. Llavors, són gent especialista que ho tracta, o almenys gent especialista en qüestions esportives i que, per tant, tendeixen, jo crec, a filar una miqueta més prim en allò que publiquen. Clar, en una secció tan generalista com Societat, que és on generalment tractem els castells, perquè són cultura... entenc la dificultat dels periodistes, també ho he viscut, la por que tenen periodistes a publicar segons què, perquè saben que la cagaran. I clar, ostres, això també a mi em sap greu.
2: Una cosa, Déu-mos en guard que ens tractessin els deports, perquè si no seria acaba i vámonos.
0: De fet, estàvem jugant aquí, Al començament els castells es van tractar com a esports, estaven a les seccions d'esports de molts mitjans. Van passar també en el seu moment per cultura, la Carol deia els tractem a Societat perquè són cultura. Bé, si
3: és veritat,
0: cultura,
3: hi ha secció de cultura.
0: Tenim
3: sí,
0: una
3: sí.
0: secció de cultura sí, on raó. No hi són els castells. Per mi el problema més gran és que si jo entro en una redacció i demà he d'explicar una història, una notícia sobre futbol, l'hauré d'explicar i tothom donarà per suposat que en sé suficient com per poder-la explicar. El problema és quan els mitjans de comunicació ningú en sap de castells. Vull dir, problema en general. Per mi, com a periodista, és un premi, perquè jo cada cop que he entrat a un mitjà de comunicació m'aplaudeixen, perquè és un buf, m'estalviaré fer aquesta notícia. Però, clar, si els periodistes hem d'aprendre una mica de tot, i a vegades això inclou futbol, bàsquet i sevillanes, doncs també inclourà castells. David.
6: Mira, justament ara parlàveu d'esports i parlàveu també de l'especialització aquesta a castells, que normalment als mitjans no hi ha castellers i que, per tant, ningú en sap. Fa pocs mesos, fa poques setmanes, va haver justament un exemple a RAC1 quan van actuar els arreplegats de la zona universitària, quan van fer-hi un vano de 5, en motiu del tema de la Dana de València i de més... Van fer un article en què ho anunciaven i posaven que els castellers de Sants hi havien carregat uns castells. Literalment. Clar, a RAC1 tenim un grapat de gent que fa castells. Què passa? Que això va redactar gent d'esports. La gent d'esports que no va ser capaç de preguntar a la gent que és
3: la castell de RAC1.
6: Justament, per exemple, sense anar més lluny, en Benet Íñigo, que és cap de Societat, i per tant és una mica un referent allà dintre de la casa... doncs no van comunicar-se entre ells, quan sí que hi ha aquesta figura, no? Hi ha tot un grup de castells de RAC1 que al final també volen donar molt de nom. Bé, doncs vaig ser jo el que vaig anar al cap d'esports i vaig dir, mira, això...
0: Em deixes que te
6: l'arregli? Corregim aquesta cosa, més que res, perquè els castellers també són molt puristes, sí. També ho hem de dir, que són molt puristes,
3: exacte.
6: I per tant vindrà algú a queixar-se.
0: A vegades també massa. Arnal, i deixeu-me parar un moment i us faig una...
1: Al final això que comenta és el per al que jo dic que em sembla una falta de respecte, perquè és més aviat les ganes de voler-ho fer bé. De fet, si no recordo malament, la coordinadora s'havien enviat a diversos mitjans de comunicació com un manual de bones praxis per explicar les notícies castelleres, o el que deia l'Albert fa un moment. Vull dir, molt fàcilment pots assegurar-te de que una peça estava ben feta. El cas que acaba de dir el David és flagrant. O és que moltes vegades ho hem vist directament amb que els castells que es posen en els peus de les imatges i tal, ja no és ni la colla que toca. És tan fàcil com entrar a les xarxes socials. Per això jo parlo d'una falta de respecte. Perquè si tu mateix els gols que fa el Barça se t'acudeix dir que és el Llevant perquè van de blanc, de blau i vermell, o sigui, et cremen TV3. Saps? I això, en canvi, amb els castellers no passa res.
0: No es té aquesta cura, que és al final... El problema és que la notícia de castells se li dona a l'últim, que és... Ui, mira, ha passat un becari per aquí, li donem, perquè és una notícia que ningú vol fer i que, a més, sembla poc atractiva quan l'has de tractar, eh? Les de futbol són molt xules, els castells no tant. Val, deixeu-me centrar un moment la tertúlia, perquè jo havia preparat una sèrie de preguntes per començar a escalfar, com que veig que ja anem calentets. Centrem el tema. Tot això, avui parlem dels drets d'imatge, perquè ha tornat a ser actualitat. Posem-ho sobre la taula. Què en penseu dels drets d'imatge, d'aquesta cessió que s'ha de fer d'una manera o d'una altra, i del fet que cada X anys surti i esclati aquesta, que als mitjans ens agrada molt, posar títols, aquesta guerra dels drets d'imatge. Què en penseu?
5: Parlem de drets o de calés?
0: Parlem de drets primer. Si després vols introduir calés, posem-los, va.
5: No, clar, perquè aquí entra els interessos de cada colla, els interessos dels ajuntaments, els interessos de la coordinadora, interessos de la radiotelevisió, que són els que acaben pagant i els que acaben traient diners. És un fangar espectacular, eh?
0: Molta cosa en joc.
3: Així d'entrada, per parlar dels drets, jo crec que una de les grans mentides que... Bé, una de les grans coses que haurien de tenir clar els castellers és que la nostra activitat no interessa a tanta gent com nosaltres creiem. I que, per tant, és que per nosaltres és el nostre centre d'atenció i creiem que, ostres, és que podríem fer un canal de Champions només de castells, no? I no és cert. És a dir, sí que genera un cert interès, però les empreses privades no fan molts calés amb els castells. Llavors, tornant al tema dels calés, crec que d'entrada hauríem de partir de la base que és deficitari tractar això audiovisualment.
2: Jo anava una mica resseguint les teves paraules, no vull fer mansplaining, que és que a vegades ens mirem massa al melic, i de melics va la cosa. No sé si va de diners, o va de drets, o va de valors, o va de principis. Allò, jo tinc molts de principis. Si no li agraden uns, en tinc uns altres. Llavors, no sé si la coordinadora aquesta... coordinadora de no sé quantos dels Deportes i Castillos, que vella per la seguretat de tothom i per aquestes mandangues, ha de fer un pas endavant i ha de tenir valor. Uh-huh. I dir, escolti, doncs miri, aquí tots hem aprovat A, i si no li agrada, la porta és allà, li dibuixo de color que li doni la gana.
0: I és que ja, tinc la sensació, al final, quan he dit què em penseu dels drets, el primer que m'heu preguntat és drets o diners? O sigui, aquí el problema no està en els drets. Jo crec que totes les colles estan bastant d'acord amb que la coordinadora faci una sessió dels drets a aquella persona que li toqui, en aquest cas, la xarxa, perquè crec que no hi ha debat aquí amb si la xarxa està fent bé la seva feina o no. Llavors, el problema és quan hi ha diners pel mig i algú se'ls embutxaca i la resta no. És això el problema? Pregunto.
1: Tornant una miqueta a lo d'abans i ara responent això. Pel que fa als drets, estic completament d'acord amb vosaltres que no hi hauria d'haver-hi cap mena de problema, perquè al final, a més, l'activitat que fem, la fem a carrer, saps? I per tant, al ser una activitat pública, en un principi, és que no ens hauria ni de preocupar gaire, a no ser per després a les entrevistes i tot això que surten aquests primers plans. M'equivoco?
2: Per lo que jo sé, que en sé molt poc. De drets d'imatge, tu pots gravar una persona pel carrer mentre tu fas una cosa, però no pots basar el teu programa en allò que està fent l'altra persona, perquè llavors sí que hi ha un tema de cessió de drets.
1: Sí,
2: no és la senyora Pepeta que mira els castells, no cedeix drets, però la colla que tu li estàs fent una diada allí... I allò sí que hi ha.
5: O sigui, tu estàs fent un acte públic, per tant, sí que podrien gravar-te, el que no poden és retransmetre-ho per benefici propi. O sigui, aquí ja hauria un conflicte d'interessos entre la persona que està fent l'espectacle i l'objectiu final, que és que tu, fora d'aquest lloc, et beneficis. Aleshores, aquí sí que hi hauria un
1: problema. Per tant, entenem que sí que llavors hi ha d'haver-hi unes contrapartides, no? Ja que tu estàs cedint i estàs fent un benefici... privat o el que sigui, la xarxa, entreu en un material que ells llavors poden fer servir. Llavors està claríssim que el tema està amb el tema dels calés. I el tema dels calés, bàsicament el que jo crec que ens queixem tots és que no hi ha un equilibri, no? Vull dir, és zero equitatiu i, a més, no només zero equitatiu, és que per moltes colles aquests diners que reben només les dues colles punteres, que necessiten també de la participació de les altres colles per ells poder-se promocionar d'aquesta forma i tenir-ne uns beneficis, poden representar tranquil·lament el pressupost de tot un any. En el cas de la meva colla, representa 2/3 del pressupost d'un any. Ja et dic jo que amb 2/3 més coses faríem. Vull dir, realment el que genera és un desequilibri molt gran i que es perpetuarà si seguim així.
0: El cas jo crec que no és que siguin les dues colles principals i que, per tant, se les paguen velles perquè són les que sortiran amb més transmissions. Jo crec que hem de tirar enrere en el temps i recordar que són dues de les tres colles que es van negar que es fes la cessió dels drets. Llavors, què va passar? Que de cop i volta van acceptar que es fes la cessió dels drets, però es van girar cap a l'altra banda i van cobrar un patrocini per part de la xarxa. Mm-hmm. Aquesta és la
5: per
0: situació.
5: Per què es van negar?
0: Llavors, clar, aquí ens hem de plantejar si és aquest el model que volem per les transmissions castelleres, que hi hagi dues colles que s'embutxaquin aquests diners, o què anem de fer amb aquests diners. Perquè ara deixem-me també fer d'advocat del diable. Això vol dir, de manera directa o indirecta, com vulgueu, val? Però que si tots diem no volem que aquestes dues colles s'embutxaquin 50.000 euros cada any, estem traient 100.000 euros que entren en el món casteller, i entren en el món casteller, per bé, per mal, per una colla o pel que sigui, però entren en el món casteller i els estem traient perquè no ens agrada el model. Nil, va, respon-me després la Carol, però bueno, és que t'he vist molt encès.
2: És el mateix que dèiem per aquí, no? El bé que m'aniria, ostres, jo, 100.000 euros, si entra en la meva butxaca, també entra en el món casteller. I, escolta'm, jo l'estic cobrint aquí a Mataró Ràdio i no ningú m'hi posa res. Mm-hmm. Des de l'EU, també hem de tenir en compte que estem en un món capitalista on es mou la llei de l'oferta i la demanda. Per tant, si hi ha dues persones que s'embutxaquen diners, i això és ferm i públic, i si cal jo contra Vilafranca i la Vella el que faci falta. Ai, no estàvem dient el nom de les colles, no? Bueno,
5: hi ha una tercera pel mig.
2: Em sap greu. El que faci falta, anem-hi, escoltin, el manifest de les nou colles de nou que han firmat dient que no cedeixin els drets. I s'ha acabat el circo aquí, eh? S'ha acabat el circo.
0: És que aquí és on estem.
2: Punto final. Si no som tants els que ens segueixen, que jo estic d'acord, escolta, ho retratem per YouTube, que tots ens els mirem, els vídeos de YouTube de les altres colles.
4: Dic, no sé si passarà allò de les negociacions a última hora i estarem a potser menys una setmana de la primera diada que teòricament s'ha de retransmetre.
3: Això va passar fa uns anys, eh? Sí. És que em sembla que amb Sant Joan, una cosa així. Sí.
4: Vull dir que és possible que també no és gens descartable que passi això, no?
0: Sí, una de les coses que passen per alt quan parlem de tot aquest tracte dels drets d'imatge és que abans deies, i si no, ho publiquem per YouTube, que tothom mirarà YouTube. El problema és que ara mateix s'estan limitant aquestes publicacions per YouTube, perquè ja estaven prou limitades fins que un dia els Minyons de Terrassa van dir, doncs, com que no venen a publicar la nostra diada, la farem nosaltres.
3: Per Twitch.
0: I de cop i volta es van posar els pèls de punta i ja no hi ha diades a YouTube. Sí, com a mínim ens les deixéssim publicar per YouTube, però aquest nou tracte encara limita més aquesta publicació per Twitch, sí, cara.
3: És que és molt boomer parlar només de YouTube. No, això que parlàveu dels drets comparant-los una mica amb els esportius, és que, clar, jo crec que és lògica, o almenys són les tres passes directes que fas quan penses en els drets televisius. La Lliga Espanyola, com ho fa, no? Que el Madrid i el Barça s'emporten X diners. És cert que el Madrid i el Barça també aporten una grandíssima quantitat d'espectadors i d'aficionats, etc. En el nostre cas, això no està avaluat, o almenys no està quantificat, per tant, són números més o menys orientatius, més o menys aproximats, però són números poc fixes. Però és que, per exemple, en aquest cas, el Barça no li repercuteix a la federació més despesa, i en canvi, com més gran és una colla castellera, sí que li repercuteix més despesa d'assegurança a la coordinadora. Què hem de fer? Posar un topall també de no, només et cobrirà fins a 150 participants, o a partir dels castells de 8,5 ja no et cobrirà res d'assegurança, perquè, clar, llavors és massa car. Llavors, bueno, ostres, si evidentment que aquestes colles fan castells molt grans, això ven, i per tant entenc la seva percepció personal de nosaltres hauríem de rebre més que una colla de 7 perquè estem aportant molt més espectacle. Però també és veritat que estàs aportant més risc, que és una despesa que ens està suposant a tots els castellers i a totes les colles una despesa, i nosaltres no estem posant el crit al cel per això, no? És a dir, és una despesa que ens repartim entre tots pel bé de l'activitat, evidentment.
7: I al final que surti més representat en els mitjans t'acaba portant el que és més important per les colles. Perquè jo no tinc cap persona que m'hagi vingut a Xics que digui vaig veure una actuació de la Vella o una actuació de Vilafranca que em va encantar i per això t'he vingut a Xics. Si els dos que surten més són ells. Els que acabaran tinguent més un ingrés de capital humà també són ells.
3: Sí, exacte. Saps?
0: I deixeu-me afegir una cosa. Nosaltres, que som castellers, que som el públic d'aquest producte, sí que busquem grans castells. Però el públic generalista, quants cops ha vingut a una diada vostra a veure castells de 7, de 8, i els aplaudeixen com si fossin games extra? Vull dir, realment, és tant el problema que només volem que surtin les colles grans? O potser, si hem de fer un servei públic, que és el que estem fent, venent aquests drets a la xarxa, per una banda, que és pública, i a TV3 per l'altra, que també és pública, doncs potser ja hauríem de sortir tots, no? Ara ja...
7: Com, no, i per això també una miqueta la perversió aquesta que deies de les diades que no estiguin retransmeses directament per ells o que no entrin dins d'això, no? Com podien ser els que feien marrecs de sal que es va deixar de fer. Ara, per el que crec recordar, només pots retransmetre aquelles que estiguin organitzades per tu.
0: Sí.
7: Per tant, la diada de la Festa Major de Granollers, per posar l'exemple de la meva colla, jo no la podria retransmetre sense el permís de la coordinadora, perquè l'organitzador és l'Ajuntament de Granollers.
2: Mm-hmm. Però ho pot retransmetre l'Ajuntament de Granollers, excel·lentíssim Ajuntament de Granollers, que suposo que, no, que es prestaria
0: no,
2: a fer-ho.
0: Això podria perquè no tindria els drets. Hauria de demanar-los a la coordinadora.
2: A títol individual jo puc deixar els meus drets a qui em doni la gana, o tampoc. Vull dir,
0: no.
7: Tenim els drets cedits a la coordinadora, representa.
0: Clar, a partir del moment en el que signes el contracte i dius la coordinadora serà qui gestionarà els nostres drets, és ella qui ha de gestionar aquests drets. Llavors, si nosaltres no podem publicar les nostres imatges perquè ens hem autolimitat amb aquest contracte a només fer-ho amb les diades organitzades per nosaltres, llavors, ostres, vull dir, si no pots ni publicar tu les teves imatges...
7: I no només això, sinó que quan tu, per exemple, a Castellers de Mollet, que van aconseguir que Vallès Visió els hi retransmetés les diades que feien, fins ara només havies d'informar la coordinadora de que fora del que eren les diades que s'havien pactat amb la xarxa, em faries aquesta més. I a més molava tope perquè agafaven després els de la xarxa la retransmissió de Castellers de Mollet i te la posaven. Ara no és que hagis d'informar. Ara és que la coordinadora tindrà l'última paraula de si aquesta diada es pot retransmetre o no es pot retransmetre. Que espero que tindran prou sandera i faran servir el sentit comú perquè quan passin coses d'aquestes diguin que sí. Fins al dia que sigui que no. I llavors tindrem el merder.
3: Per cal.
0: Clar, però si el problema ja era... De fet, fa poques setmanes, algú d'una colla petita, no diré la colla, no diré el cas, però ens va dir, ostres, què hauríem de fer perquè la xarxa fés la nostra diada castellera a la TV? I va ser un... Doncs ho tens complicat. Primer, perquè ets una colla petita, no li interessarà. Segon, perquè hauries de convèncer el teu mitjà i segurament el mitjà que tens més a prop no treballa el cap de setmana. I, per tant, hauries de posar-hi uns diners per fer aquesta diada. Si, a més, arribem al punt en el que se li ha de demanar a la coordinadora, escolta'm, podem fer la diada a la tele, que ja la paguem nosaltres? Imagina't en quin punt estem. Mm-hmm. I aquí deixem-me... Fem una petita pausa per aportar una dada, perquè estem parlant de la Lliga de Futbol molt airadament, i la Lliga de Futbol, l'última temporada, es va embutxacar 150 milions d'euros en patrocinadors.
3: Igualet que els castells.
0: Gairebé el mateix.
3: Igualet.
0: Vull dir que, clar, és que de cop i volta ens venen els diners al cap quan veiem la televisió, però,
2: bueno, però
0: qui els posa?
2: Clar, no, perdó, hi ha una cosa a tenir, perdó, però hi ha una cosa a tenir en compte, que tots aquells futbolistes ens caiguin millor o pitjor, cobren un bon sou també a final de mes, eh? Vull dir que aquí sembla que tots venim a bueno, no, jo vinc per amor a l'art, no sé vosaltres, i a fer castells, i vaig per amor a l'art, inclús em costa quartos. Vull dir que també estem valorant unes com es diu això, unes coses econòmiques que tampoc són del tot...
5: Clar, aquí entren moltes altres coses, a part dels diners, que entenc que la xarxa de televisions que fa les retransmissions inverteix molts diners. Per tant, ha de recuperar aquests diners. Jo ho entenc. O sigui, cap mena de problema. I, de fet, és el negoci que tenen, no?
0: Jo no estic
7: d'acord. Diners que són públics.
0: O sigui, la xarxa i TV3 no ha de recuperar aquests diners.
3: Perquè, per exemple, a RAC1 nosaltres no ens hi estem ficant, que quan vam presentar la temporada l'any passat, vam presentar unes quantes diades, les que farien a Castells de RAC1, totes a la zona tradicional, amb les mateixes colles, va haver-hi crítiques en aquell moment, però és que al final és una empresa privada i ells determinen on inverteixen els recursos, no?
6: No, i ells ho diuen obertament, que al final ells es mouen per diners i si la diada no és rentable, no la faran, perquè a ells els suposa una despesa de recursos que han de recuperar d'alguna manera.
0: En canvi, la xarxa i TV3 no ho haurien de fer, perdona.
5: No és l'objectiu, faig això per treure'n rèdit, vale? Sinó faig una retransmissió pel públic, bàsicament pel públic català i públic mundial. Ara, a part dels diners, jo em pregunto, val, i el vídeo aquest de qui és? Perquè la mateixa notícia ho posa, hi ha un vídeo que ha arribat a 100 milions de retransmissions arreu del planeta, però el vídeo aquest de qui és? És de la colla? És de la xarxa de...
3: Quin vídeo és?
1: De Red Bull.
0: Jo alguns cops ho he explicat i a risc d'equivocar-me, perquè no tinc totes les dades, la lluita pels drets d'imatge dels castells van néixer en aquest vídeo.
3: Sí,
0: és
3: correcte.
0: A dir, quan Red Bull va aterrar al concurs de castells, que són molt professionals, van dir... A qui li hem de demanar els drets d'imatge?
3: I tothom es va mirar entre ells.
0: Tots es van mirar entre ells i van dir, què ha dit? Drets de què? I de cop i volta hi va començar a haver un... Han dit drets d'imatge aquí, que, doncs...
5: El concurs van dir, sèrie.
0: Bueno, suposo que nosaltres, perquè és un lloc tancat i tal, però hi ha castellers... I llavors ves quan...
3: Qui va esclatar tot.
0: Esclata aquest vídeo, que és un vídeo molt curtet... i que es reprodueix en milions de reproduccions i a algú se li ocorre, ostres, doncs nosaltres podem fer el mateix. La xarxa comença a publicar les diades en castellà i en anglès i es fa el canal tancat cobrant de xal. I de cop i volta ja hem canviat tot el model dels castells a la tele i hem dit... Ara hi ha drets d'imatge. Per què? Perquè va arribar Red Bull i va dir teniu drets d'imatge.
2: Per culpa del concurs. Per culpa del concurs.
5: Perquè, bàsicament, el que busques és saber a qui li ha de demanar aquest vídeo per fer-ne ús.
6: Doncs,
5: no?
6: O sigui, mira...
5: Quan fèiem... moltes colles hem fet coses per anuncis, per d'allò, i després han sortit anuncis en els quals s'han fet servir imatges de les colles. Aleshores, clar, quan tu denuncies que aquella empresa X ha fet servir imatges dels castells, ja, i ella diu, no, és que jo he comprat els drets d'imatge, doncs et calles la boca. Però en aquell moment, fins fa uns anys, això no existia. Aleshores, entenc que els drets d'imatge han d'existir. Ara, a la pregunta, per mi, a part de diners, seria qui els ha de tenir. Perquè si les colles cedeixen els drets d'imatge, o sigui, si jo, com a casteller de la Vila de Gràcia, cedeixo els drets d'imatge a la meva colla quan estic fent castells, no ho faig quan no estic fent castells. Per començar. Però si jo el cedeixo quan estic fent castells, que ho accepto, hauria de firmar. I aquesta firma hauria d'arribar a la coordinadora de colles perquè hauria de tenir una firma per cada casteller. No per firma, perquè vulguis o no, la retransmissió no... O sigui, per molt que sigui de la colla, surten les cares. Aleshores, aquí anem a una part potser més de dret o de dret d'imatge de cadascú fins a quin punt. No?
0: En principi, jo a les colles que conec, en el moment en el que es va canviar tot el joc dels drets d'imatge, tu quan entres a la colla, a la teva fitxa, a la teva inscripció, una de les coses que fas és cedir aquests drets.
5: Vale.
0: Per tant, ja ho has fet.
5: I si no vull?
1: I si no vols, per exemple, en el nostre cas, que hi havia alguna família amb canalla, no sé quantos, si la canalla pujava al castell, vull dir, forma part d'un tot global, però no serà aquella canalla la que s'entrevisti mai.
3: De fet, això em va passar a mi a Gràcia la setmana passada a Santa Eulàlia.
6: Per començar, jo crec que tu mateix, com a persona que no vols dir els tres drets, no et posaràs en un lloc visible, perquè si et poses en un lloc visible ets tu el responsable de que la teva imatge està allà. Estàs en un lloc públic fent un castell, en un lloc que saps que es grava, la responsabilitat és teva, per començar. Si tu no cedeixes els teus drets, doncs no t'hi posis.
3: Igual que sortiries d'espectador d'un partit de futbol.
6: Exacte. Llavors parlàvem d'una altra cosa. Has comentat el tema de qui li hem de demanar els drets. Mira, ens hem trobat amb Capgrossos com a colla, és a dir, Capgrossos com a colla cedeix els drets a la coordinadora els ven o els cedeix a la xarxa. Els drets són de la xarxa. I ens hem trobat que nosaltres com a colla volem fer un vídeo i hem d'anar a demanar permís a la xarxa per tenir un vídeo nostre.
5: A qui anava?
6: I llavors encara et demanen que posis els crèdits, que els vídeos són seus i tal. Fins a quin punt això també és ètic?
0: De fet, la coordinadora, un cop cedeix els drets d'imatge, els cedeix per una funció concreta. No es poden fer segons quines coses amb aquests drets d'imatge. El problema és el que dèiem, no? que estem cedint uns drets d'imatge i després no els podem fer servir ni nosaltres. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots. M'ha encantat aquesta tertúlia, realment.
3: Sí, molt interessant,
0: teníem
3: eh?
0: Tot de preguntes preparades que s'han quedat allà. Ja les traurem quan toqui, en algun altre moment. Moltíssimes gràcies perquè ha estat superinteressant.

0: Després de la tradicional Diada de Santa Eulàlia, seguim la petita travessa pel desert pel que fa a diades castelleres. En unes setmanes, amb l'inici del mes de març, la cosa es començarà a animar sense dubte, però de moment el mes de febrer continua sent un mes d'arrencada d'assajos i de posada en marxa de les noves tècniques i juntes. De moment, i per ordre cronològic, divendres, dia 21, a la capital del Bages, veurem camises castelleres.
1: Exacte, els Tirallongues de Manresa hi actuaran a les 11:30 del matí a les escales del Carme, en motiu del Pilar de la Llum.
0: I diumenge 23 tenim cita cultural a Montserrat.
1: Sí, i és que al monestir de Montserrat, a la plaça de Santa Maria, a les 11 del matí, se celebra la renovació de la flama de la llengua catalana, amb la participació dels castellers del Riberal i els pallegos del Conflent, amb dues colles en representació de la Catalunya Nord.
0: Després del cap de setmana tenim alguna cita intersetmanal, en concret el dia 25 a Barcelona.
1: Sí, una molt especial, amb motiu de l'any nou xinès. A l'Arc del Triomf hi ha tradicionalment ja els castellers de la Sagrada Família i participen dels actes que s'han organitzat a les 12 del migdia.
0: I ja per acabar, una actuació el mateix dimecres que publicarem el nostre següent programa, el dia que matem Mirant Amunt, el dia 26.
1: Exacte, els castellers de Mediona es desplaçaran fins a les Coves Codorniu, a Sant Sadurní d'Anoia, a les 6 de la tarda.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Com sempre, tornem d'aquí 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys, a Ràdio Calella Televisió i també a través del podcast de Spotify, on sabem que ens escolteu molts de vosaltres. El podcast, com sempre, el trobareu enllaçat a totes les nostres xarxes socials i res més a dir-vos que recupereu tots els programes, doneu-los una segona vida, salut i castells.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
4: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad. ¿De volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás...

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions.
1: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

i en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Kampen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Kampen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt. Quan el 2013 vam escoltar aquest disco que es deia Motke, ella és Carice Fozzo, i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar a gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona. We've got in the bank. And you know the rhyme. How many more will it take to survive? Behind my eyelids.

Es diu, o es fa dir, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debuta també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio d'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

hard to beat.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserva Cinera.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics. Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserves Cinera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissions.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Un, dos, tres.

0: Pues...
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa?
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Wow.
6: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus que els tingués, doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció, o gràcies a aquesta, no?, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i de més, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
5: Uau.
6: Quan una deliberació és subrosa, vol dir que, doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i de més, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, ho veiem secret, amb silenci, com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
5: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
6: Una miqueta de discreció, no?
5: Sí.
6: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
5: Que no faltin les roses.
6: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, doncs entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui s'estan creant constantment noves varietats de rosa i en aquest cas qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt gran al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Si has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
5: El Joaquim Fènix.
6: Que no és ben bé, no, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmasó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món. De cada varietat que existia en el món, ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega a un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses. No? I ja està. No podem dir res més de les roses...
5: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi. Ai. I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
6: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments no, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia... Però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
5: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
6: Ho podríem parlar.
5: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
6: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
5: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
6: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
5: 800?
6: De...
5: 800? 400?
6: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
5: Una.
6: Bueno, pues, prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha una. Moltes que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. Eh? És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
5: Què dius, ara?
6: Venent roses i
5: això.
6: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
5: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947. I ell va treballar molt sobre la figura de Bach i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh!
1: Acloris. Inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
0: Oh.
1: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta pel·lícula.
1: Veritat? Gràcies, jo sé que tu me la compres. No sé si he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament, hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia, i una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que el nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement, i en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te vas a la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i
1: no. No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Sinó...
0: I algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
0: Però...
1: Jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig, perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un gran símbol, un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la
1: cronologia... Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó on?
0: A la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
1: no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ella el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena. I que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Efectivament, al centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim... Només el centre de lectura o més espais?
0: El centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina n'hi ha molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... novetats, també.
1: Recomanem, sí, sí. No?, abans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara al tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.